0: Doncs comencem el programa d'avui i començarem parlant de quin és el context acadèmic en el qual ens mourem avui. Tanit.
1: Doncs en aquest cas ens movem entre segle XIX i principis de segle XX, no? Ja canviem una miqueta també de segle, començarem a tocar al principi del segle XX. Llavors ens mourem en un context doncs, d'Europa Occidental i Estats Units. Aquí sí que ja creuem l'oceà. I ens començarem a moure perquè, més que res, els moviments culturals i acadèmics començaran a anar bastant de la mà entre els dos continents. Llavors, estem en un moment on hi ha hagut una consolidació de la ciència acadèmica i universitària. Ara ja podem parlar d'una ciència com l'entenem actualment acadèmica. A més, en aquest context naixeran noves disciplines científiques com la psicologia, que és el cas del que parlarem avui, i aquest context també té com molt important diversos punts. Tres.
2: Som-hi, doncs. Tres punts a assenyalar. Comencem, si et sembla, pel primer.
1: El primer seria el positivisme, no? És aquest moviment científic i filosòfic. De fet, també vau tenir un convidat que va parlar sobre aquesta manera d'investigar, perquè
2: Isidre,
1: al final també és...
2: Sí, els programes
1: sí,
2: de la criminologia.
1: I, de fet, ell va dir una frase que em va semblar molt interessant, que parla de mates i física aplicades a les ciències socials. I si realment va ser una mica aquesta la idea, no? Perquè tots aquests científics que van utilitzar el positivisme, el que volien fer era basar-se exclusivament en la dada. No, les dades recollides, els números, encara que parlessis de psicologia, era el més important. La dada real, la útil, la precisa. No, és com aquesta objectivitat científica que es consolida i que, a més, fa que el científic s'allunyi de l'objecte d'estudi. No? Ja el context no és important. Només és important la dada que s'extreu.
0: Mm-hmm. I quin seria el segon punt clau que ens vols destacar?
1: En aquest cas, té molt a veure amb el capitalisme, no? La implantació de l'ordre burgès, l'ideal de família burgesa correcta, i aquí serà on tindrem tot el desenvolupament de la imatge de l'àngel de la llar. Seran les dones que s'han de quedar a casa, el seu deure és reproduir-se i cuidar els nanos pues, que neixin d'aquesta unió, i llavors les seves feines seran domèstiques. No pot ocupar un espai públic, no? Haurà de ser dòcil, haurà d'anar ben vestida, haurà de callar quan hi hagi el marit, no podrà ser més intel·ligent que el marit, no? Que això ho veurem i serà molt, molt important. I és tota aquesta consolidació, a més, juntament amb un ideal d'inferioritat femenina, sobretot inferioritat mental femenina, que ens portarà també a una reclusió encara més important de les dones al segle XIX.
2: Molt bé. Positivisme, ideal de l'àngel de la llar, i si no ens descomptem, ens falta un element a destacar que ens havies introduït.
1: Sí, en aquest cas és l'estrella del segle XIX, que seria el degeneracionisme, i en aquest cas, vosaltres veu parlar de l'Ombroso, de la criminalització dels malalts mentals, també, però un dels primers, de fet el primer a teoritzar sobre el tema va ser un metge, Morel, que el 1857 publica la seva teoria mèdica, i és que va ser una teoria mèdica on es va parlar de que la humanitat va doncs, cap a una degeneració, i això només s'aplicarà als fills que poden néixer d'aquestes dones i com aquestes dones que no compleixen un ideal correcte seran degenerats. A més, tots aquests tres punts, no, que són molt importants en el context d'avui, es donaran al mateix temps i tot això pues, quedarà tot solapat i tot pues, veurà un de l'altre. I es produiria al mateix temps que la professionalització i institucionalització de la ciència. Això què vol dir? Aquí és on es crea la paraula científic. La paraula científic, com l'entenem actualment, neix en aquest període. I és que a partir del segle XIX es parlarà d'autoritat científica, no? Ara tot el que diu la ciència és correcte. Pues tot això ve d'aquí. I a més també ja es parla de científic com a home, en aquest cas, que viu de fer ciència, que la seva professió és ser científic. Fins ara tenim, doncs jo què sé, un escriptor, polític, metge i no sé què més. Ara no, ara serà científic, i punt.
0: I ara doncs ens ve la pregunta que ens ha portat a fer aquest programa d'avui. I les dones en tots aquests espais, els espais universitaris, els espais que ocuparan els científics, on estan?
1: No hi seran. Per desgràcia, amb aquesta professionalització, no, aquesta legitimització dels espais correctes per generar ciència, les universitats, els laboratoris, els instituts, no, deixaran fora qualsevol tipus de coneixement femení. Llavors, fins ara les dones havien tingut alguns espais als marges, no, algunes petites escletxes on generar coneixement, no, durant la Il·lustració sobretot tenim els cafès i les societats femenines, perquè eren dones amb poder aristocràtic que podien fer les seves xerradetes. A partir de tot això quedarà completament restringit i molt més limitat, perquè l'únic coneixement legítim sortirà en una universitat. I si una dona no pot accedir a una universitat, no pot crear coneixement legítim.
2: Quan el fet de pertanyar a una classe social sobrepassa, no, els
1: límits socials.
2: Els límits socials i de gènere de les èpoques. Molt bé, i abans d'endinsar-nos als segles XIX i XX, jo penso que seria interessant, ja que tenim aquí una doctoranda en Història de la Ciència,

0: a parlar una miqueta sobre com les dones al llarg de la història han lluitat per accedir a les universitats, per accedir a l'educació. Comencem, si et sembla. No sé si és un context dels que ens encanta fer nosaltres, però... Anem als orígens de les universitats, Tanit.
1: Les universitats... Pues hem d'anar enrere, amb la broma. Les universitats a Europa comencen a desenvolupar i a consolidar al segle XII, segle XIII aproximadament, no? Depèn a quina universitat preguntis, totes diran que són les més antigues. Això sempre passa.
2: Sempre passa.
1: Sí.
0: Sobretot a Itàlia.
2: Ara estava pensant això, jo crec que ha estat a dos o tres, que sempre és la més antiga.
1: Sí, i jo encara no sé quina és, Però bueno, llavors, a partir d'allà, des de la mateixa fundació ja queda, segons llei, de les pròpies universitats, que les dones no poden formar part de l'alumnat. Ja comencem així.
2: Uh-huh. I com avança tot plegat? Hi ha algun cas concret?
1: Bé, tot i que les universitats diuen que les dones no poden educar-se, durant l'època, el segle XIV, de fet, es desenvolupa tot un moviment filosòfic, literari, científic fins i tot, que serà la querella de les dones. Llavors, aquesta querella tindrà moltes vessants, però la que ens interessa a nosaltres és el tema de l'educació. Serà un moviment que des del minut zero defensarà que les dones tenen dret a educar-se, ja siguin en universitats o en altres institucions. I, de fet, serà un moviment que durarà fins a la Il·lustració.
0: I no sé si vols comentar algun nom propi de tot aquest moviment de la querella abans d'arribar a l'edat moderna.
1: De fet, la dona més important, quan busqueu querella de les dones, sempre us apareixerà el seu nom, que és Christine de Pizan, que de fet ja escriu des de molt jove. Ella neix el 1364 i mor el 1431 i serà una de les dones més actives en aquesta querella. De fet, crec que es li dona la inauguració principal.
2: Com evoluciona aquest debat a l'edat moderna?
1: A l'edat moderna més o menys segueix igual, debat sobre la igualtat de gènere, si les dones són inferiors als homes, una mica la mateixa teoria de sempre, que parla d'inferioritat femenina. Llavors, en aquest cas, també hi haurà homes que es posicionaran a favor del dret a l'educació de les dones. Aquí tenim un filòsof, Paulin de la Barre, i em perdonareu, la meva pronunciació és bastant horrible.
0: Et perdonem, hem comès atrocitats lingüístiques en aquest programa.
1: Perfecte. I mira, el 1673 té tot un tractat que va sobre el dret a l'educació de les dones. No? Llavors veiem, veus a favor, veus en contra, però aquest serà un dels més importants de l'època moderna.
0: Molt bé, i ara ens acostem, a l'època de la Il·lustració i del Romanticisme. No sé si la querella de les dones evoluciona una miqueta més.
1: En aquest cas, durant la Il·lustració, la querella de les dones ja es veu substituïda. Però bueno, aquí ja entrant una mica de crítica, ja aquí com a posicionament feminista, la Il·lustració, doncs, tothom coneix els grans homes, no? De la Il·lustració tothom coneix a Rousseau, Robespierre i tots aquests tan fantàstics que, per cert, tenien un discurs misògen bastant important. Però els noms feministes, no? Un prefeminisme que neix en aquesta Il·lustració moltes vegades no són recordats. I en aquest cas tenim dues dones que van ser superimportants per lluitar per un dret a l'educació de les dones, que va ser Olympe de Gouges.
2: Sí, senyor.
1: Que el 1791 va declarar els drets de la dona a la ciutadana i que va morir guillotinada, tu. Els dels homes sí, però els de les dones no.
0: Ai.
1: Comencem amb aquesta hipocresia de la Il·lustració. I una altra va ser Mary Wollstonecraft, la qual també va haver d'emigrar per antirevolucionària, que va escriure la Vindicació dels Drets de la Dona el 1790 i que, a més, també, principalment a la seva obra, defensava que les dones tenen dret a l'educació. I aquí, com a punt de friquisme sobre aquesta dona, Mary Wollstonecraft es va casar amb un dels pares teòrics de l'anarquisme i com a filla van tenir a Mary Shelley, autora de Frankenstein. Llavors, jo aquí sempre poso el meu granet de friquisme, que sempre m'ha semblat molt interessant. I com Frankenstein és una obra increïble, llavors, fins i tot a nivell científic és superinteressant veure com s'aplica l'electricitat a un cos. Però bueno, ja tornant una mica al tema, arribem ja, no, de la Il·lustració d'aquest prefeminisme, i arribem a una primera onada feminista, no? El feminisme es declara com a feminisme el 1848 amb la declaració de Seneca Falls a Nova York, i a partir d'aquí sí que hi ha un tema, un sufragisme, una militància política i una lluita activa per l'accés a l'educació.
2: Molt bé, doncs hem fet aquest resum que demanàvem, per situar-nos ja aquest últim terç del segle XIX amb la professionalització de la ciència com a ciència.
1: Exacte. Comencem ja, amb una militància política activa, no? Les dones ja a finals del segle XIX comencen a dir: nosaltres també volem estar a les universitats, nosaltres tenim els mateixos drets, i això d'inferioritat mental femenina, doncs, no ens ho traguem. Llavors, aquestes primeres dones comencen a accedir a les universitats, però és que els primers passos són... burocràticament molt complicats. Necessiten permisos extraordinaris de les universitats, necessiten permisos legals de tutors masculins, pares, germans, avis, per poder accedir a aquestes universitats, i fins i tot com per fi accedeixen, no els hi donen el títol. Han fet els 4 o els anys que siguin, però no se'ls reconeixien els títols universitaris. I, de fet, d'això, la principal experta per parlar del tema és una autora que es diu Sílvia García Daudé. La seva obra és boníssima, té un llibre que és Psicologia i Feminisme, i a més és molt fàcil de llegir, i que parla sobretot d'Estats Units, d'aquestes primeres dones psicòlogues, i que parla de, delimita en 3 períodes el tema de l'educació femenina.
0: Doncs, si et sembla, analitzem-los breument.
1: Sí. De fet, primer parla de tot el període d'abans de 1800 als Estats Units, no? I on aquest període l'educació de les dones es basava en la maternitat per la República. És a dir, educar les dones era necessari per criar els homes del futur. Necessitem homes compromesos, homes que vulguin treballar, homes que vulguin ser polítics, que vulguin ser les grans figures socials, no? Que vulguin tirar endavant la societat, i per tant necessitem que estiguin ben educats. I per tant, les dones han d'estar educades per poder educar aquests nanos, cosa que és extremadament complicada. Llavors, s'educa les dones, i les dones doncs, comencen... Inicialment, clar, són dones de classe alta, que tenen temps lliure, llavors es dediquen a obres religioses, filantropia social, participar a clubs de lectura, i comencen a participar en alguns clubs científics. Llavors es comencen a unir a organitzacions científiques, que és un espai masculí. I aquí és on entrem en el segon període.
2: Uh-huh. Que ja serà cap a finals del segle XIX, principis del XX i més enllà.
1: Exacte. Comencem el període que l'autor delimita és entre 1880 i 1910, i és un període que jo crec que el que el defineix millor és pànic masculí. O sigui, estem parlant de crisis de feminització, però en realitat és que els homes científics entren en pànic absolut veient que hi ha moltes dones que estan participant d'aquests espais científics i què fan? Prohibir-los. No deixen entrar, doncs, entrem en aquesta professionalització de la ciència on no poden entrar a les universitats, no poden entrar als laboratoris. Llavors, la manera de parar l'avenç de la feminització de la ciència és prohibint l'accés a les dones.
2: Que una mica seria el que passa ara amb gairebé moltes coses on les dones estan entrant amb igualtat de condicions o amb això sobre el paper, i els homes tenen por de perdre els seus privilegis de segles i segles.
1: Sí, aquest pànic.
2: Però ara, justament amb el tema de la ciència, no?
1: Sí, de les universitats. Principalment van ser les universitats, no? Per això fèiem aquella broma a l'inici de que si els homes ara, tots aquests homes que van escriure, aixequessin el cap, es moririen al veure que la meitat de la universitat és femenina.
0: O sigui, aixecarien el cap per tornar a caure al cap de 3
1: totalment.
0: Segons.
1: Però, bueno, i de fet, això és el que ens porta al tercer període que delimita l'autora, que és ja després de 1910, que és quan les dones ja comencen a accedir a les universitats. El problema que tindrem llavors és que d'aquí 4 anys tenim una Primera Guerra Mundial que impossibilitarà bastant aquesta igualtat dins les universitats.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
2: Continuem a les portes de Troia amb aquest programa interessantíssim amb la Tanit Castells. Sembla que a finals del segle XIX i començaments del segle XX les coses, pel que ens estàs dient, comencen a canviar, o
1: sí.
2: No?
1: Bueno, de fet, és un període una mica estrany, però jo crec que això també li fa el punt aquest de diversió, no? De veure com totes les contradiccions socials que es donen en un mateix temps i en una mateixa aula a vegades. Tenim, per una banda, tot un debat moral, científic, social, sobre les capacitats físiques, morals de les dones, de si poden accedir a una educació superior o no. I, per altra banda, mentre s'està donant a terme tot aquest debat, tenim ja dones que ja estan a les aules i a sobre traient millors notes que els homes. Llavors és com tota aquesta contradicció que ve donada també per tot un moviment sufragista i una militància feminista que té darrere i que això també permet doncs, donar suport a totes aquestes dones que estan entrant a les universitats. A més, també just en aquest moment tenim el sorgiment de noves disciplines científiques.
0: I suposo que si ho estàs mencionant és perquè aquesta nova disciplina o aquestes noves disciplines tindran alguna cosa important per al programa d'avui.
1: Sí, de fet serà molt important una d'elles, que serà la psicologia, no? Fins ara en molts dels meus programes quan he vingut hem parlat de psiquiatria, en aquest cas ja entrem en psicologia com a ciència i com a ja podem parlar de psicologia amb totes les lletres, i que s'institucionalitza, ja existeix, però ara és quan entra com de forma oficial a formar part del Club de les Ciències, a finals del segle XIX. I de fet és una ciència que coincideix amb la primera onada feminista. Llavors això porta que, clar, és una ciència que, tot i que està posant moltes barreres perquè les dones no entrin, les dones aconsegueixen entrar com a estudiants i fins i tot com a professores.
2: De tot això, tenim dades concretes d'aquesta entrada de les dones al món de la psicologia?
1: Doncs sí, sí, de fet, tenim l'American Men of Science, que va ser un directori que es va fer als Estats Units el 1906 sobre tots els homes de ciència, i de fet, de 186 científics psicòlegs, 22 són dones. O sigui, estem parlant pel període, és molta gent. Jo sé que ara em sembla una misèria, i de fet, és horrible, però és que pel període són moltes dones, 22 dones psicòlogues, és a dir, ja amb un títol reconegut, que això serà el més important, al 1906. I de fet també tenim l'American Psychological Association, APA, pels amics, no? Tothom que hagi de citar amb APA, ànims. És que no m'agrada gaire, ja ens perdonareu.
0: És més de Chicago.
1: Sí, totalment. Humanitats.
0: Ens encanta.
1: Sí. Aquesta associació es funda el 1893 i, de fet, aquell mateix any, si no un any després, el 1894, perdoneu, Christine Nutt Franklin i Mary Calkins ja formen part de l'associació. I, de fet, alguna d'elles arribarà a ser presidenta i tot. Estem parlant de que el 1917 el 13% són dones. I això és una quantitat enorme, tenint en compte que anys més tard a Marie Curie se li denegarà l'entrada a una societat de ciències amb un premi Nobel. Llavors, si tenim en compte aquestes dades i les comparem, això són moltes dones.
0: I a veure, o sigui, això ens està començant a sobtar bastant. Vull dir, fins ara era un... O sigui, tu has dit que a partir del 1910 les universitats es comencen a obrir, no? És una cosa amb la psicologia també, cada cop hi ha més dones, etc. Però, o sigui, com ho podem explicar, això? Com podem explicar aquest creixement de dones dins d'una disciplina científica, com, per exemple, la psicologia?
1: De fet, jo crec que serà la coincidència de dos factors, principalment. Primer de tot, que és una disciplina nova, per tant, necessita adeptes, necessita consolidar-se dins un terreny científic extremadament agressiu. No, de fet, hi ha moltes ciències que en aquell moment eren ciències que actualment no considerem ciències. Llavors, clar, tu necessites una legitimitat científica i per això necessites adeptes, necessites científics. Llavors, això coincideix amb el mateix moment d'una primera onada feminista i dones ben posicionades o almenys amb uns diners que permet que accedeixin a les universitats. Llavors, què diu? Bueno, necessitem adeptes, són dones, sí, però són adeptes. Llavors, jo crec que en aquest punt, aquesta coincidència és el que fa que moltes dones puguin entrar-hi.
0: Tot i que és una cosa que contrasta bastant, no?, en altres àmbits científics, no?, que no hi ha
1: exacte,
0: dones
1: completament,
0: o
1: sí, sí.
0: En falten.
2: Doncs comencem a parlar, si et sembla bé, sobre quins mecanismes existien per excloure, en aquest cas, les dones de les universitats.
1: Sí, doncs, com he dit, és un període, no, d'aquesta doble hipocresia de que mentre s'està discutint si les dones són inferiors o no, ja tenim dones a les aules. Llavors, clar, el discurs l'han d'adaptar. No pot ser que diguem, bueno, és que no poden perquè són inferiors mentalment. Ostres, però estan traient millors notes que els homes. Llavors, com ho gestionem? Llavors, el no poden el canvien per un no han de fer-ho. No han de fer-ho per X motiu. No han de fer-ho perquè afectarà la seva salut reproductiva, no? D'això en parlarem ja més endavant. Llavors, imposen barreres. La manera d'excloure les dones serà, pues, impossibilitant que puguin entrar a les universitats. Tenim unes primeres barreres físiques, no?, que seran com els impediments materials, doncs la prohibició de les universitats com Harvard, Princeton, Columbia, Johns Hopkins, no?, totes aquestes grans universitats americanes que veiem a les pel·lícules, pues, tenien prohibit que les dones estudiessin. Llavors seran impediments d'aquest tipus, i de fet fins i tot dones que estudiaran, que tindran la capacitat i el currículum per entrar a un doctorat se'ls negarà.
0: I, o sigui, se'ls posen aquestes primeres barreres físiques, si les volem anomenar així, però les dones que realment volien estudiar i que tenien la capacitat per fer-ho, tenien alguna alternativa per superar aquests impediments?
1: En tenien, sobretot pel que fa a institucions. És a dir, es van crear a partir de 1870, no? Van haver-hi moltes dones que deien que volien estudiar i tenim totes aquestes grans universitats que no queda bé que hi estudiïn dones. Llavors es funden els col·legs femenins, i de fet la idea inicial d'aquests col·legs és crear aquelles mares per la república, no? Educar aquestes mares per la república. Però amb el temps aquests col·legs acaben sent universitats normals i corrents que ensenyen física, matemàtiques i tot el que faci falta a totes aquestes dones que volen estudiar. Llavors, els més famosos, per exemple, seran l'Smith College, el Wellesley College, no, que de fet això també afecta una de les dones de les que parlarem més tard, i seran principalment els llocs on s'instruiran aquestes dones.
2: N'hi hauran d'altres? Hi ha algunes alternatives als col·legs?
1: Hi haurà alternatives i seran les universitats coeducatives, però no seran universitats que obrin les portes completament a les dones, sinó que seran universitats que possiblement els hi faltava diners i que la manera de guanyar més diners o de recol·lectar més diners era també fent pagar una matrícula a les dones i, per tant, educant-les. Tot i que, a vegades, també amb una normativa especial. No, i de fet, això també ens porta que fins i tot les universitats, com la Gran Harvard, tenien els annexos. És a dir, eren espais no oficials, és a dir, no reconeguts, on les dones podien anar a la classe. O a vegades fins i tot tenen aules separades on el professor, per treure's uns diners extres, doncs anava a donar classe a aquesta dona. Llavors, totes aquestes dones que van estudiar a partir dels annexos van ser estudiants especials, no se'ls va reconèixer un títol, i sobretot el més important per aquestes universitats va ser no assentar un precedent, que tu no poguessis tenir una llista on hi hagués un nom de dones, perquè si no una dona et podia venir darrere i dir aquí en tens una, jo també vull estudiar.
0: Molt bé. Hem parlat de barreres físiques, de barreres formals, i ens toca preguntar si n'hi havia també d'informals.
1: Hi havia barreres físiques informals, no? I quan parlem de barreres físiques informals, potser a vegades és un espai que costa, és una mica estrany, no, de parlar-hi, perquè també estan dins les universitats, però serien aquells espais que no són les aules on també genera coneixement. En aquell moment devien ser doncs, laboratoris i fins i tot les sales de fumadors, no? Les dones, ja no perquè hi hagués una llei que els prohibís entrar, sinó perquè elles els havien ensenyat que fumar és cosa d'homes. Per tant, jo si soc una dona no entraré a una sala de fumadors i allà també genera coneixement. Actualment serien els passadissos de les unis o el bar. Tu quan surts de la teva aula, de la teva classe, doncs vas al bar a comentar doncs, si t'ha agradat la classe, si ha sigut avorrida, aquí també genera coneixement. Clar, si ets dona t'excloïen d'aquests espais. I això també feia doncs, que la cohesió fos més complicada.
2: I altres tipus de barreres més teòriques, poder?
1: I tant, no, d'aquestes en sobren. De fet, les barreres teòriques van ser arguments d'aquests grans científics homes, no, metges, biòlegs, doncs, arguments socials, arguments psicològics, a més, entesos com arguments científics i consolidats amb una experimentació darrere, que bàsicament el que deien és que la dona és mentalment inferior i, a més, eren discursos que assentaven la idea de que la dona només servia per procrear. De fet, tenim un metge espanyol que va ser catedràtic i polític del règim de Primo de Rivera, és a dir, ja el tenim a dalt de tot, que una de les frases més importants que va dir, no, dins el seu discurs, que de fet és un títol que ja dona molt de joc, no, perquè es parla de la inferioritat femenina i en el mateix títol, però és que a més es parla de la degeneració de l'alma, no, ja referint-se a les dones. I la cita, per exemple, una de les més importants, com he dit, és el cervell de la dona és més gran que el de l'home, com el cervell del poblador de les cavernes en comparació amb els habitants de la capital francesa. Però com aquest últim cas, el lòbul frontal d'ella està menys desenvolupat que aquest. És a dir, ja tenim una anatomia que diu que les coses com són, el cervell de la dona és més gros, però no li direm que és més intel·ligent. Llavors hem de dir que està menys desenvolupat o que funcionalment no acaba d'anar bé.
0: Aquesta persona que es diu que formava part del govern, estem parlant de Novoa Santos.
1: Exacte.
0: Sí, i que aquest text aquest fragment, no, l'escriu o el diu al 1908, per si els oients tenen ganes de, bueno, de trobar el text complet, que segur que està ple de joies com aquesta. No sé si, o sigui, quan estàvem introduint aquesta part de les barreres teòriques, la Tanitza estava fregant les mans perquè intuïm que és la seva part preferida.
1: És que no té preu.
0: És la metralladora de la història, no? Ara anem per si hi ha alguna altra teoria, no, que limiti l'accés femení a aquestes institucions universitàries.
1: De fet, va haver una teoria, no, que molts metges van acceptar com a certa i que, de fet, va ser una teoria bastant consolidada per l'època i se'n parlava bastant, que és la teoria de la incompatibilitat cervell-úter. No? Tornem a estar, altra vegada, amb tots aquests òrgans sexuals que no ens traiem de sobre. I el que deia és que la dona, el seu cos, biològicament, només està preparat per tenir fills. Llavors, clar, dedicar-se a estudiar, a escriure, això perjudica el seu sistema reproductiu. No, de fet, si tornem a fer referència a Novoa Santos, també un text de principis del segle XX, 1908, no, diu, existeix un marcat antagonisme entre la funció sexual i els processos mentals cerebrals. La figura horrorosa del marimacho se'n revela no només quan extirpem els ovaris, sinó també quan els suprimim funcionalment, com, per exemple, quan es força la femella a emprendre una tasca intel·lectual sostinguda o menys profunda. No, aquí ja no només t'està dient de que pensar massa fa que se t'assequin els ovaris i que no puguis tenir fills, no, sinó que, a més, entrem ja en una paraula mèdica, perquè estem parlant que és un terme mèdic, que és marimacho.
2: Marimacho.
1: O sigui, que és una paraula que ens ha arribat fins als nostres dies, perquè en aquell moment anava seguit d'un diagnòstic mèdic.
2: Ens estem recuperant.
0: És que és heavy, és heavy.
2: Segons de reflexió dels que estem aquí a la taula i els nostres oients per seguir amb el programa, perquè, clar, ens estàs dient que una dona estudia és l'equivalent a que li extirpin els òvuls i, per tant, això és crear una aberració en la biologia humana.
1: Sí, sí, totalment. I de fet es parla de que s'arrisca l'espècie humana. O sigui, en el moment en què una dona pensa massa, no? En el moment en què una dona fa servir massa el cervell, el seu aparell reproductiu degenera i els fills que naixeran es poden quedar estèrils, ja començant per aquí, no? Llavors, a més, en cas de que pugui tenir fills, tindran malformacions, estaran malalts, seran raquítics, seran degenerats, i això ho diuen tal qual, i és que, a més, això portarà a un suïcidi de raça. O sigui, literalment, diuen aquestes paraules, no? Aquí tenim una cita, que en aquest cas ja no és de Noboa Santos, és de Halley Smith, que va ser un dels psicòlegs més importants dels Estats Units a principis del segle XX. Aquesta és una frase de 1903, no? Altrament, si l'educació superior esdevé universal, la pastorilitat serà gradualment eliminada i la raça progressivament exterminada.
0: És que, o sigui, es preocupen perquè les dones entrin a la universitat, però ara els arguments que utilitzen no són pels continguts que les dones puguin generar,
1: no, no,
0: sinó perquè els afectarà negativament el seu cos i per la reproducció i tot.
1: És que, però clar, és que segons ells, si les dones entren a la universitat, ja no és que, primer de tot, que es poden quedar estèrils, i després de que si tenen fills, estaran malalts. Per tant, ja entrem directament a la idea de que és que la raça quedarà exterminada, ens quedarem sense éssers humans funcionals, segons aquests metges.
0: Heavy, heavy. Hem parlat de barreres físiques, de barreres formals i barreres teòriques. No sé si també existien barreres d'autoexclusió, perquè aquestes que hem explicat fins ara eren barreres que se'ls imposava des de la societat patriarcal, dominada sobretot per les elites masculines intel·lectuals, però elles mateixes es posaven també limitacions?
1: Sí, sí, de fet, clar, estem parlant d'un període on les dones estan subjectes a un àngel de la llar, no?, que t'expliquen des de petita què és el correcte i com has de vestir, i el correcte és que tinguis fills i et quedis a casa. Llavors, clar, tu com a dona entres a una carrera i et planteges el dilema moral de, vale, però això és compatible amb tot el que m'han explicat de petita? O sigui, jo puc mantenir un matrimoni i a la vegada tenir una carrera? No? Aquesta incompatibilitat de vida laboral i vida acadèmica, vida familiar i vida acadèmica, que fins i tot actualment encara es dona a les universitats, no? De si et quedes embarassada, quants anys has de parar de la teva vida acadèmica, després podràs reprendre la posició que estaves tenint. Si això actualment encara es dona, en aquell moment devia ser una cosa...
2: A les universitats i fora de les,
1: sí,
2: universitats.
1: Sí, sí, totalment, eh? Totalment, totalment. Llavors, clar, moltes dones el que al final van optar és per quedar-se solteres, però això al final tampoc els donava molt de peu, perquè si eren les dones, i a més es quedaven solteres, eren les encarregades de cuidar els pares quan es feien grans. Llavors, clar, estem parlant d'unes normes socials extremadament imposades i que a més tu les interioritzes, i que això fa que sigui completament contradictori amb el que tu vols ser.
2: Però a veure, Tanit, tot això, bueno, aquesta compatibilitat, per què era tan difícil?
1: Clar, estem entrant en una idea de que les dones encara es presentaven en societat per casar-se, no? Los Bridgestone no queda tan lluny. Llavors, clar, estem en aquest punt i a la vegada estem parlant de que la ciència era una cosa que s'entenia com dura, rígida, d'homes. Llavors, clar, la pregunta interna era com, tu pots ser una fanàtica de la teva professió i a la vegada pots ser casable, algun home et voldrà? No? Llavors, clar, requeria una combinació per poder combinar aquestes dues coses. L'ansietat que havien de patir aquestes dones devia ser inhumana, no? Has de combinar ser encantadora, ser dòcil i avalar a vegada ser dona, però sense ser una histèrica, no? Tornem una mica amb aquesta idea de l'histerisme, que actualment també és un terme que encara es fa servir, de t'has de mantenir correcte i decent davant la situació que et diguin, no, mira, has estat estudiant 4 anys, però no et donem el títol perquè ets una dona. I has de mantenir-te impassible perquè has de ser correcte, sobretot dones que, a més, estaven sobrequalificades, no? Com he dit, tenien les millors notes de l'aula. Llavors, jo crec que aquesta contradicció les devia portar a moltes a haver d'abandonar el que elles volien ser.
0: I a banda d'abandonar, suposo que es van crear alguns mecanismes de resistència a banda de totes aquestes barreres socials, no?
1: Sí, de fet, jo crec que potser és la part més maca d'aquest període, no?, que les dones ja tenen veu, les dones tenen capacitat política i que, per tant, aquí poden crear xarxes i poden crear moviments de suport, i això és el que faran els col·legis femenins. No només serà un lloc per educar-se, sinó també serà un lloc, doncs, que donarà feina a moltes dones llicenciades i que, a més, crearà aquestes xarxes de dones investigadores, les primeres psicòlogues. De fet, crearan laboratoris només femenins, no? Davant de l'exclusió dels laboratoris masculins, doncs nosaltres anem a crear els nostres laboratoris. I, de fet, permetrà fins i tot la publicació de les teves pròpies investigacions.
2: Uh-huh. I algun exemple de tot això que ens està explicant?
0: sobretot de resistències individuals. Ara has parlat una mica de resistències col·lectives. Si hi ha algun o sigui, si hi ha moviments intel·lectuals, bueno, que segur que ho eren, no? Resistències individuals per superar tots aquests entrebancs socials.
1: Sí, de fet, en aquest cas torno a remetre'm a Sílvia García Dauder, que és una gran autora, com us he dit, i en aquest cas ens parla de, principalment de tres. Un que potser és una mica un contradictori, però que és un mecanisme de resistència, que és la sortida de la disciplina, no? En el cas de la psicologia va haver-hi dones que van decidir deixar el món acadèmic de la psicologia, però que es van dedicar a lluitar, pues, per una reforma social, no? Una de les principals pioneres psicòlogues va dedicar-se a legislar en contra del treball infantil. Llavors, això també és una mica de resistència d'aplicar la psicologia per una reforma social. Una altra de les resistències individuals seria utilitzar la veu. Aquí sí que hi entrem en una militància feminista clara, que en aquest cas jo crec que l'exemple més clar és la vida de Christine Ladd Franklin, que va ser una activista feminista molt important. I finalment, l'última via seria com la lleialtat, no? El que dèiem d'aquest estoïcisme, de respondre de forma dòcil o de forma decent, si li podem deixar davant que et neguin un títol, no? Seria la lleialtat a la disciplina, i tot i si està sobrequalificada, acceptar el que et donin, encara que sigui un lloc de feina de merda, que en aquest cas seria el paper de, bueno, que va patir Mary Calkins, que va ser una de les dones, de fet, jo crec que potser és la dona psicòloga pionera més important.
0: I no sé si vols mencionar alguna altra estratègia una mica més transgressora o alguna cosa més per l'estil.
1: Ja entren en les seves vides personals, clar, com hem dit, eren molt difícils de compaginar. Llavors, les estratègies més transgressores del període, tot i que ara ens pugui semblar una cosa normal, va ser mantenir-se solteres. La cosa és que, clar, en aquell moment la dependència econòmica que hi havia cap al marit era absoluta. Tu no podies pagar-te un pis per tu sola perquè encara que et paguessin et pagaven misèries. Llavors, moltes dones van optar pel que actualment s'anomena matrimoni bostonià, que és... es parla de matrimoni, però realment el que és compartir pis. Bàsicament, el que es tracta és compartir pis per partir-se gastos i perquè dos sous de misèria puguin fer un sou sencer per pagar un lloguer. D'això és el que va consistir una gran estratègia transgressora i que em sembla superinteressant, la veritat.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
2: Encetem la recta final del programa d'avui per parlar de casos concrets i comentar alguns fragments interessantíssims d'aquest debat sobre les primeres dones que van ser acceptades a les universitats. Tanita, amb quin cas vols començar a parlar?
1: Jo crec que, bueno, ja us he comentat els seus noms i que són dos exemples molt clars d'aquesta lluita constant. Una és Mary Wheaton Calkins, com us he dit, va ser, jo crec que la dona pionera en la psicologia, pues, més notòria i més important. Va néixer el 1863, va morir el 1930, i ella va néixer a Massachusetts i no es va moure gaire d'allà perquè va tenir l'impediment familiar de que va haver de cuidar dels seus pares. Moltes, es va quedar, en el seu cas, ella va tenir una vida soltera, però aquest impediment familiar, pues, la va condicionar bastant a no moure's gaire lluny de casa. Llavors, ella va estudiar clàssiques i filosofia a l'Smith College, que era un college femení, i va entrar com a professora de grec al Wellesley College, que en aquell moment era una fundació bastant nova. Llavors, com que era una fundació bastant nova, volien impartir, doncs, noves assignatures de noves ciències que estaven sorgint i van crear una assignatura de psicologia. I com que els faltava professorat, li van oferir a Calkins que es formés en psicologia. Llavors, com us he dit, l'impediment familiar feia que no es pogués moure gaire lluny de casa i les úniques universitats que donaven psicologia en aquell període eren Harvard i Clark. Problema, no acceptaven dones a les aules. Llavors, Mary Calkins va començar, pues, un periple enorme a nivell legal, a nivell social, perquè la deixessin assistir a aquestes classes de psicologia. A més, Harvard en aquell moment ja era una bona universitat i feia portar els millors psicòlegs per donar aquestes lliçons. Llavors, aquí és on entra en joc, no?, els annexos que hem estat parlant abans, i és que Harvard té un annex on és un sistema d'ensenyança completament informal, no hi ha cap mena d'associació oficial amb la universitat, i de fet és això, les dones que estudien allà no tenen un reconeixement de títol de forma directa. Llavors, Calkins, el 1890, aconsegueix entrar en aquest annex i aconsegueix assistir a les classes de psicologia.
0: Molt bé. Vols destacar alguna data més, alguna fita de la vida d'aquesta dona?
1: Sí, Calkins va ser molt important també per la psicologia perquè va fundar el primer laboratori de psicologia femení el 1891 en el Wellesley College, no? Que és aquest college que vol impartir psicologia. I a més també serà molt important perquè en la seva vida va tenir tot un seguit de... Doncs, els psicòlegs més importants que us he dit que portava Harvard, doncs, van ser ells qui li van donar classe amb ella. Llavors, Hugo Munsterberg, que va ser aportat des d'Alemanya per donar classes a Harvard, va dir que... Bueno, de fet, tenim aquí la cita perfecta, sencera, que ara us la llegirem un moment. Va dir que era la millor alumna que havia tingut. No? Llavors, literalment ho podem llegir, no? Pel que fa a la seva habilitat, puc dir que és la millor estudiant de tots els que han treballat en el laboratori en aquests 3 anys. Les seves publicacions i el seu treball aquí no em deixen cap dubte que és superior també a tots els candidats a un doctorat en filosofia dels últims anys. Més que això, és segurament una de les millors professores de psicologia d'aquest país. L'associació d'un doctorat de Harvard amb el nom de Calkins significaria no només un honor merescut per ella, sinó sobretot un honor pel Departament de Filosofia de la Universitat. O sigui, aquí ja queda ben clar de que és molt superior a qualsevol altre que hagi estat a les seves classes.
2: I la carta de Munsterberg tindrà èxit?
1: No. Harvard.
0: Jo havia pujat molt amb aquesta carta. Sí, estava aquí dalt, jo.
1: Oi que sí? És que és com que la deixen pels núvols. Sí, sí, és una sí, fantasia, sí. Aquesta carta. A mi em diuen això i, bueno, jo ja em doctoro en segons. Però no, no.
0: No calen 5 anys, no calen 6.
1: Que va,
0: 6,
1: que
0: no?
1: Va, amb aquesta carta.
0: 3 segons.
1: Però no, que va. Tot i que és una carta del millor psicòleg en 2 continents, el president de Harvard diu que no se li pot reconèixer un títol doctoral a una dona. Tot i així, Mary Calkins diu que molt bé, que felicitats, i es troba el doctorat igualment. El que farà aquesta dona és que farà la seva tesi i, de fet, tot un seguit de professors que estan a favor de l'educació femenina, no, el món no està perdut, tenim psicòlegs que estan a favor, l'avaluen com si fos una tesi oficial i el nivell d'exigències encara és exactament el mateix. Llavors, ella té el seu títol de doctorat. No reconegut oficialment, però té el seu títol de doctorat. Llavors, el reconeixement arriba. Creieu que gaire tard?
2: Sí, segurament. Lamentablement, segur que sí.
1: El reconeixement del seu títol de doctorat arriba al 1963.
2: Espera, quan moria?
1: Al 30.
2: Val. Hòstia, 3 anys després de morir.
0: 3 anys després de
1: Harvard, la gran universitat americana. Però sí, sí. Tot i així, aquesta dona se la va reconèixer, se li va reconèixer acadèmicament durant vida a les seves grans aportacions i, de fet, el més important, no, o un dels punts més rellevants de la seva carrera acadèmica serà que participarà en la primera controvèrsia acadèmica sobre les diferències sexuals entre homes i dones entre 1895 i 1896.
0: Tornarem en aquestes controvèrsies més endavant, però ara tocaria parlar d'un altre cas concret, no? De Christine Ladd Franklin.
1: Exacte. En aquest cas és el que he dit, que és una militant feminista molt activa, no? Neix el 1847, també mor el 1930, i ella és nascuda a Connecticut. Llavors, ella ja des del minut zero, doncs ja sabem que hi ha una cultura militant darrere, no és filla d'una militant feminista, a més el seu pare és professor universitari, no? Aquí ja es veu clar de cap on va la cosa. Llavors, en el seu cas, ella estudia en el Vassar College, que està a Nova York. De seguida es va interessar per la física i la matemàtica. El problema és que les dones no podien accedir a laboratoris de física en aquell període. Llavors va decidir tirar cap a la matemàtica. Aquí l'anècdota ve quan el 1878 és admesa a la Johns Hopkins University. Però clar, hem dit que la Johns Hopkins denegava la presència de les dones. Llavors aquí Ladd va jugar molt bé i és que totes les seves peticions les firmaven amb C.Ladd. Llavors Johns Hopkins es va pensar que era un home i li va donar una beca. No només la va admetre, que li va donar una beca. El problema va ser que, clar, quan la universitat se'n va donar compte, és massa tard. Llavors ella va poder mantenir la beca i va poder estudiar. I, de fet, va ser entre 1879 i 1880 ja en aquesta universitat on s'interessarà per la psicologia experimental.
2: I en el seu cas li arribaran a reconèixer el doctorat?
1: Estarà viva, però tindrà 79 anys.
0: És que és terrible, eh? Bueno, com a mínim està viva, saps?
1: Sí, a veure, l'únic que, clar...
0: Acceptem les engrunes.
1: 44 anys després d'haver-lo fet, no sé si... A més, ella, en aquest cas, com us he dit, va ser una militant molt activa i que va lluitar sempre per aconseguir millors condicions laborals per a les dones, perquè en el seu cas els contractes laborals que li van concedir a la Johns Hopkins o a la Columbia eren horribles. De fet, ella va sol·licitar començar a ensenyar el 1893, no va començar fins al 1904, i, de fet, a vegades eren contractes que li deien que podia donar una classe l'any. i que no sempre eren remunerades.
0: Ah. Hòstia, o sigui, una classe l'any i no saps si te la pagaran o no.
1: No.
2: Hi ha profes d'ara que una classe l'any no la fan, eh?
1: No, o que no els hi paguen.
2: No, no, sí que li paguen, sí. Cada dia el sou ben pagat. Molt bé, per anar tancant el programa ens falta per saber què investigaven aquestes pioneres universitàries que estem coneixent avui al Portes de Troia. En què centraran els seus estudis?
1: De fet, abans hi hem parlat, no?, de la coincidència entre la psicologia i la primera onada feminista, i això també condicionarà molt quines maneres d'investigar tindran aquestes dones. La presència de dones en un àmbit científic generarà un coneixement científic menys distorsionat sobre les dones, sobre la pròpia psicologia femenina, no? Tenim dones estudiant dones, que potser era una mica el que tocava, i a més tindran un paper fonamental en la transició de la psicologia. Fins ara hem parlat d'un degeneracionisme, no? Hem parlat d'una herència biològica, de com, doncs en aquest cas, el criminal és nat, ja neix amb aquest gen. Aquestes dones el que faran és que a partir de 1900 introduiran una nova psicologia, una psicologia ambientalista, on el context serà important, que això també contradiu, doncs, tot aquest positivisme del que hem estat parlant, on la dada és només important. Elles diran que el context social serà molt important, no només pel gènere, sinó també per les diferències racials. Les seves experiències, al final, el que faran és que apliquin un primer feminisme científic, doncs, en les seves formes d'investigar, les seves formes d'entendre la ciència i en el contingut de les seves teories.
0: Molt bé. Il·lustra'ns, Tanit, sisplau, ja que estem parlant de dones universitàries, a veure si ens pots posar més noms propis sobre la taula.
1: Doncs sí, continuarem amb dones psicòlogues pioneres, no? En aquest cas tenim Helen Bradford Thompson Woolley, i en aquest cas ella es va dedicar a desmuntar tot el mite de les diferències sexuals. És a dir, hi havia tota una teoria que deia que hi havia unes diferències mentals entre homes i dones, llavors ella va posar en marxa tot un seguit de tests, proves sensorials, motores, mentals, entre 25 homes i 25 dones, no? Tot això en un laboratori, estem parlant en un context on tot es fa en un laboratori, perquè, com us he dit, la dada és el més important. Llavors ella el que conclou és que no hi ha diferència, que si fan o fa els homes i les dones fan més o menys el mateix i que, per tant, les diferències que es poden veure en aquests resultats són socials i culturals, no hereditaris. No? De fet, té una frase de la seva tesi doctoral que és boníssima, que diu: si realment existís una diferència essencial d'instints i característiques que determinés les diferències, no seria necessari malgastar tant d'esforç per aconseguir que nois i noies seguissin les línies de conducta pròpies del seu sexe.
0: És que jo penso que aquesta frase ho defineix molt bé. Vull dir, és un argument superencertat que desmunta moltes de les coses que hem vist fins ara en el programa. Vols posar algun altre exemple?
1: Sí, crec que no. Continuant amb aquesta idea dels mites d'inferioritat femenina que ronden per la societat, tenim a Lete Setter Hollingworth, que el que es dedica és a desmuntar el mite de la disfunció del rendiment mental i motor de les dones quan tenen la regla. És a dir, hi havia una teoria que es parlava d'irresponsabilitat periòdica de les dones, que deia que quan les dones tenien la regla, doncs no podien treballar, no podien pensar, perquè era incapacitant, però en el mal sentit de la paraula. Llavors, aquesta dona el que es dedica, doncs, també és a fer tot un seguit d'experiments, no, doncs, durant X dies, on també inclou el període de regla, les dones han de fer X activitats, i els homes també, per veure si realment hi ha aquest rendiment diferenciat o no. Llavors, una de les grans frases, no, jo crec que continuant amb cites textuals, és: s'afirma positivament que les dones no poden exercir amb èxit la seva vida professional i industrial perquè estan incapacitades i han de descansar una cinquena part del seu temps. Però això no es proposa per les mares, les mestresses de casa, les cuineres, les netejadores i les ballarines perquè siguin rellevades periòdicament de les seves feines i responsabilitats. Llavors jo crec que queda aquí bastant clar, de dir unes sí però les altres no.
0: Exacte, és que queda claríssim.
2: Arguments claríssims i sòlids, però segur que no estaven lliures de debats i de controvèrsies. No sé si hi ha alguna qüestió, més d'un debat que es doni a l'època, alguna controvèrsia que el vulguis destacar en respecte a tot això.
1: Sí, de fet, aquí tornem a parlar de Mary Calkins, no? Com us he dit, va formar part de la primera controvèrsia acadèmica, i de fet es parla de controvèrsia Calkins-Jastrow o Wellesley, Wisconsin, no? Si et vols referir més a les institucions o més als noms. Llavors, aquí és on entra. Mentre que les dones estaven fent els seus experiments per demostrar que no eren inferiors, els homes seguien fent experiments per demostrar que sí que eren inferiors. Llavors, en aquest cas, entra en escenari Joseph Jastrow el 1891, i el que fa és que, en teoria, el seu experiment és per veure quines idees són compartides entre homes i dones. Si llegim entre línies, posa, anem a veure les diferències sexuals que podem veure les idees. Llavors, per aquí va l'experiment. Agafa 25 homes i 25 dones i els diu que escriguin 100 paraules a l'atzar. No poden ser oracions, ni poden estar... La idea és que no estiguin relacionades, no? Uh-huh. Però que escriguin 100 paraules. Llavors, clar, en total tindrà 5.000 paraules. Llavors, quan té aquestes 5.000 paraules, les classifica en 25 categories. No, i aquí és on veiem uns primers resultats.
2: Això... Fem pensar els nostres oients, fem-ho vivencial una miqueta, eh? Aviam, torna a explicar. L'oient aquell, sí? Que s'ha ficat al programa,
1: vale,
2: i està fent una altra cosa a casa, i torna, escolta, aviam això que explicava.
0: Vale. Deixa'l sofregit. Exacte, deixa'l un moment.
2: Baixa el foc, no se't cremi, no sigui, o apaga'l fins i tot, si de cas. Endavant.
1: Vale. 25 homes, 25 dones.
0: Check.
1: Vale. Llavors, s'escriuen 100 paraules. No poden ser oracions, poden ser paraules de tot tipus, verbs, adjectius, el que vulguis. 100 paraules, una llista. Llavors, el que fa Jastro és agafar aquestes 100 paraules de cada de 50 persones, per tant, tenim 5.000 paraules.
2: Mm-hmm.
1: Vale, llavors, fa una anàlisi d'aquestes paraules i les posa en 25 categories diferents.
2: Penseu, estimats oients, aviam, quines podrien ser aquestes categories, les dels homes i les de les dones? Estem pensant...
1: De fet, en teoria, ell no té cap categoria prefeta, diguem. Les fa no... en funció de com van sorgint les paraules, en teoria.
2: Molt bé. Doncs vinga, ja han donat uns segons, ara ja ens pots esvetllar la resposta.
1: Vale. Llavors, com us he dit, primer llegeix les paraules, no? I llavors a partir d'aquí crea aquestes categories, les agrupa. En teoria és per veure les idees compartides, però el que fa és veure les idees diferenciades. Veiem com les dones... Queda clar, no?, com es relaciona, què es relaciona amb les dones. No? Ja la pregunta, jo crec que ja respon quasi per si sola, pues, la llar, l'aparença, la bellesa, la cura dels fills, són paraules relacionades, doncs, amb mobiliari, amb, per exemple, el vestit, les teles, no? Són paraules d'aquest tipus, no? Pues, joguina, jo què sé, seda, el color lila, el color rosa, no? Pues, seguim una mica en aquesta dinàmica. En canvi, els homes, segons aquest científic...
2: M'encanta la primera...
1: El què?
2: El regne animal.
1: Sí, és boníssim. És que és el... Sí, sí.
2: Verbs, clar. Perdó, que t'estic xafant.
1: No, que va, continua.
2: Em sembla divertidíssim. Adjectius, utensilis, ocupacions, i l'última, me l'expliques?
1: Abstracte.
2: Temes abstractes. Ah, què vol dir?
0: És un calaix de sastre.
1: Jo crec que són totes aquelles paraules que no pots relacionar amb les dones. Abstracte. Jo crec que per allà va la cosa. Clar, la idea és que són paraules pues, tècniques de construcció, pues, jo què sé, edifici, totxo, jo què sé, pala, coses d'aquestes que, clar, són coses que la dona no pot fer. Llavors, el que sí que diu no és que fan servir un vocabulari més variat, fan servir adjectius. Potser són sinònims, però són paraules, o sigui, també més verbs. Els verbs seran molt importants, sobretot pel tema de la mobilitat, no? No són paraules que siguin... quietes, estem parlant de moviment, estem parlant d'accions. I això serà molt important per afirmar que els homes tenen més capacitat de supervivència. O sigui...
0: Fantàstic.
2: S'ho fa venir bé, no?, pel que...
1: Clar, els homes tenen més capacitat per dir més paraules diferents, més verbs, termes científics, i això fa que els homes tinguin més variabilitat que les dones i, per tant, tenen més capacitats adaptatives i més possibilitats de supervivència en la societat.
0: Molt bé. Jo no sé si seria el nostre cas. Jo no sé si estaria preparat per sobreviure en un ambient postapocalíptic. Vull dir... No sé si penseu, però jo sovint penso si jo estaria preparat per sobreviure.
2: Sovint ho penses, un cop al dia.
0: Més
2: tantes vegades que
0: l'imperi romà.
1: Poca broma, eh? A veure, si ens posem a mirar, jo sóc asmàtica, jo no tinc gaires punts.
0: I portes ulleres.
1: Exacte.
2: Jo miop, comencem malament, eh? També, o sigui, que fatal.
1: La primera mossegada, ja està.
0: Última pregunta del programa. Estem parlant d'una controvèrsia, estem parlant d'un debat acadèmic. Entenem que aquestes conclusions que treu Jastrow seran contestades amb altres arguments.
1: Sí, doncs aquí és on entrarà la gran salvadora, jo crec que és Calkins, no?, amb dues estudiants seves, Cornelia Nevers i Amy Tanner, que el 1895 i el 1896 diran, bueno, doncs no estem d'acord amb aquests resultats, i el que farem és que repetirem l'experiment. Repetirem l'experiment, en aquest cas elles no tenen accés a homes, no? El Wellesley College és un college exclusivament femení, però el que farem és agafar 25 dones del Wellesley College i fer-los exactament el mateix, 100 paraules, a veure què surt. I llavors fan servir exactament les mateixes categories que ha fet servir Jastrow. Què trobem aquí?
0: Ai.
1: Aquí és on entra ja el quid de la qüestió. El que trobem és que resulta que les 25 paraules de les dones de Wellesley són molt, però molt, molt més semblants als homes de Wisconsin que a les dones de Wisconsin. No? Llavors aquí és on entra la teoria de com pot ser que si són dones, no?, que si totes les dones pensem en el mateix, les nostres idees siguin més semblants als homes de Wisconsin que a les dones de Wisconsin. I aquí és on entra la nova teoria ambientalista, no, de l'educació, que diu que, bueno, potser el més important no és la biologia, no és el que portem a dins, sinó que és com ens han criat i com ens han educat. Som dones universitàries, per tant, pensem el mateix que homes universitaris.
2: Ho deixem aquí. No tenim més temps ja per seguir amb el programa d'avui, amb aquesta exposició fenomenal que ens ha fet la Danit, que, per cert, sempre que ve li faig la mateixa pregunta, però com portem la tesi?
1: Uau! L'última vegada no m'ha fet tant de mal. Ara ja entrem en un moment més difícil, que és la redacció, no? Tota l'anàlisi ja està fet. Jo crec que m'està quedant una tesi preciosa, no és per dir-ho jo, però m'estic passant superbé. Però,
2: perfecte que t'ho diguis a tu mateix.
1: Oi que sí? El problema és que ara ja entrem en una part que és la més difícil, que és que la gent, l'altra gent m'entengui. Que això ja amb les idees és més complicat. Però
0: si
1: molt bé,
0: si
1: molt contenta.
0: Si ho fas com aquí a la ràdio, ho aconseguiràs.
1: Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Tanit Castells, per venir aquí al Portes de Troia una altra vegada, i és la sisena i seran tantes com
1: home,
2: tu vulguis.
1: Home, jo espero tornar.
2: I tant.
0: Home, ens ha de venir a parlar de la tesi.
1: Exacte. I tant, quan estigui acabada us faig un especial.
2: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Sergio.
2: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un monogràfic no tant dedicat a un personatge concret, sinó a un so. A un so com és aquest funk dels Meters. Un so que només podia néixer a Nova Orleans i que ho va fer de la mà d'aquest home, el teclista Art Neville. Per tant, doncs, anirem també fins a conèixer els famosos Neville Brothers. Però comencem pel principi. Comencem amb Art Neville i els Meters, que això als anys 70, 60, però també fins

Neville, que ja a l'any 54 ja va tenir un èxit, va gravar un tema que encara es canta a totes els carnestoltes de Nova Orleans, que no és dir poca cosa. Mardi Gras Mambo.

Carneville havia format una banda a l'institut, una banda que es deia The Hockets, i amb aquesta banda doncs feien temes i seguien el que era en aquell moment l'escena del rhythm and blues a Nova Orleans. Professor Longhair, Booker T. Jones, etc, etc. I doncs feien, bueno, van tenir en aquella segona meitat dels 50 doncs tota una sèrie d'èxits com aquesta altra, Chucky Doogie Doo.

Ja entrats als anys 60, els Art Neville i els Hockets serien contractats per un personatge imprescindible de la música a Nova Orleans. Alain Toussaint, que treballava per una discogràfica, doncs els contracta com a banda per a l'estudi. I, per tant, doncs, aquests The Hockets s'acabaran convertint en els Meters, i aquí trobarem doncs els quatre músics que van començar això. Art Neville, una secció de ritme increïble, com George Porter al baix i Josep Zigabú, modelist, a la bateria, i la guitarra de Leo Nocentelli. Bé, aquests quatre són els que en direm The Meters, i aquest viatge anterior als anys 50 doncs hi era important per veure que aquest so no pot venir del no-res. The Meters, Luca Pai Pai.

The Meters, que també doncs havia tingut un altre antecedent, que era Art Neville and the Sounds, on apareixen també ja els germans, que retrobarem més endavant, Aaron i Charles Neville. Però Alain Toussaint serà un dels personatges importants en The Meters i en aquest so, perquè, doncs, a més de fer-los servir de banda d'estudi, doncs ell també els vol en un dels que serà un disc important en la carrera d'Alain Toussaint i alhora a inicis dels anys 70. L'any 72, Life, Love and Faith. Aquí, doncs, Alain Toussaint compta amb els Meters.

Alain Toussaint, des del disc Life, Love and Faith, amb aquest tema Going Down. Aquest, en aquests anys tothom volia, tothom no, però molta gent volia ser produïda per aquest home, per Alain Toussaint, i també sobretot per aquesta magistral manera de produir i d'arranjar els vents, perquè com hem sentit en aquest tema, doncs té una manera especial que generaria també doncs un so que, per exemple, The Band el va voler. El va voler, doncs, en dos discos, a falta d'un, Rock of Ages del mateix 72 i un disc anterior, el Cahoots. Per tant, doncs això, Alain Toussaint, que era un home reclamat. De fet, des dels estudis discogràfics Sansu i amb l'acompanyament de Demeters havien gravat doncs molta de la gent important a Nova Orleans, com Lee Dorsey o també La Belle, tot i que aquest grup femení venia d'una altra ciutat, però també entre ells, per exemple, Dr. John. L'any 73 Dr. John també va voler ser produït per Alain Toussaint i acompanyat de Demeters. Això es deia el disc In the Right Place, perquè el tema en single era Right Place, Wrong Time.

Aquest és, sens dubte, un dels millors discos de Dr. John pel fet, doncs, que dèiem abans, la producció i els arranjaments d'Alain Toussaint i alhora l'acompanyament de The Meters. Perquè aquesta línia de baix que crea George Porter ho aguanta tot. I d'alguna manera aquest so de Nova Orleans, aquest funk enganxós de The Meters, és el que li dona el que necessita, doncs, aquest disc. Un dels discos més reconeguts de Dr. John, In the Right Place. Però és que en aquells mateixos anys, doncs l'any següent, el 73 estem parlant, doncs hi ha un cantant, Robert Palmer, que diu jo també els vull. I el resultat, doncs, torna a ser increïble. Sneaking Sally Through the Alley.

Robert Palmer, acompanyat de Demeters, en un disc, doncs això, que també sobresurt dins de la discografia d'aquest prolífic cantant anglès. I això també és important. Ara Demeters ja estan en boca de l'escena arreu del món anglosaxó, sobretot, i no només a Nova Orleans o als Estats Units. Els artistes anglesos també volen acompanyar-se de Demeters, que, per exemple, doncs, qui els vol serà, doncs, qui els convida a fer de teloneros a la seva gira seran els Rolling Stones, per express desig de Keith Richards, i també de Mick Jagger, doncs, seran els teloners en la gira americana i en la gira europea. Demeters s'acompanyarien els Rollings en el seu debut a Barcelona. Això, doncs, va ser a la plaça de Toros de les Arenes el dia 11 de juny del 76. Doncs bé, aquell dia Demeters, que es veu que ningú els hi va fer cas perquè tothom esperava els Rollings, doncs eren en aquesta gira. I també totes aquestes experiències, participar d'aquests altres discos, etc, etc, etc, donen lloc l'any 75 a un dels millors discos. En tot cas, és un disc increïble de Demeters. Es diu Fire on the Bayou.

Aaron Neville, l'altre germà gran que juntament amb Art Neville acabarien formant, i amb la resta, però acabarien formant els Neville Brothers. Doncs bé, Aaron Neville és una de les veus més reconegudes a Nova Orleans, amb aquest falset, aquesta veu aguda, i ja l'any 67 la seva carrera rebia una empenta important amb aquest Tell It Like It Is, i és això, un dels cantants de soul més reconeguts. Per exemple, doncs té una discografia llarga, però ell ha cantat la major part dels grans èxits del soul i ho ha fet acompanyat dels diferents personatges, com la nostra estimada Mavis Staples. Per exemple, aquest Respect Yourself.

0: Si tornem una mica enrere, i a l'any 76, doncs, The Meters estaven preparant un projecte important, perquè de fet va ser el darrer projecte que van fer. Era un disc en el qual volien reproduir les sessions del The Wild Chopitulas, que és una de les comparses del Carnestoltes a Nova Orleans, i aquesta idea del Mardi Gras Indian. Un dels oncles dels Neville, doncs, era un Big Chief, el gran jefe Big Chief Jolly. Bé, doncs en aquest projecte es reuneixen tots els germans: Art Neville, Charles, Aaron i Cyril. De fet, Charles i Cyril Neville ja havien participat en algun dels projectes de The Meters, ja eren tots junts, s'acaben desfent els Meters i acaben apareixent els Neville Brothers, que durant els anys 80 i 90, doncs, d'alguna manera van recollir aquesta herència del funk fet a Nova Orleans, i alhora, com dèiem, la tradició també del Carnestoltes. En aquest disc, Fee on the Bayou, també hi ha aquesta tradició. Aquí la tenim.
1: Hey, I can move feet now, hey.

Neville Brothers, en aquest disc de l'any 81. El Fiyu on the Bayou és el segon disc que treien, i aquí també hi trobem alguns, com aquest, grans èxits, però seria, per exemple, l'any 89, en el disc que es diu Yellow Moon, on trobarem la versió d'Aaron Neville de Change is Gonna Come, o aquell tema conegut Voodoo, o el propi tema que dona nom al disc, Yellow Moon.

Avui hem dedicat el programa a un so de Nova Orleans, a un funk creat a Nova Orleans i també doncs, a qui el van crear. Per una banda, The Meters amb Art Neville i després Neville Brothers amb Aaron, Art, Charles, Cyril Neville i inclús el nebot Ivan Neville, fill d'Aaron. I bé, se'ns acaba el temps, per tant doncs, hem de marxar i ho fem amb un dels clàssics que van interpretar Neville Brothers això, a finals, no, ja l'any 90. El disc es deia Brothers Keeper i el tema Mystery Train. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Anirien jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, taulers, sense tauler. Estan, a mi a vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple, N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no va directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek. Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitor de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, bon què tal, dia. Com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí,

0: gent. Vaja. Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar doncs, a passar l'estiu bé, no?
1: Parleu-nos de les vostres partides amb família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys, eh?
0: Sí.
1: El joc al final és l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula. Hi ha qui fa trampa, sempre.
0: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades no. I tot i així la propera vegada que jugues se n'oblida, o sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
1: Ui, lo de les normes ho porto fatal, eh? Per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò, això ho fèiem així o ho fèiem així, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
0: Sí, exacte, és veritat.
1: Que també és una bona manera.
0: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
1: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen, no? Que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, no? A partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o d'element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, no? Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat a un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català.

0: Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de contingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
1: I avui parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
0: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
1: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Illafanya, Girona FM, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
2: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
3: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres el recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
2: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025 havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
1: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
2: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més, els missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
1: I els excursionistes, de fet, diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
2: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
1: Tina Forest, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.
1: La propera connexió se'ns emporta cap a terres lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
4: Sí, Vilà,
1: Vilà. Vilà, Vilà, vinga.
4: Correcte.
1: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
4: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
5: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests troncs calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
4: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
1: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
4: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
1: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
6: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que en el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Estar Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
1: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que estem organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
6: Gràcies, Núria.
1: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Gota, bon dia.
7: Ja no sé a què saluda. I pronunciar el meu nom.
1: Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
7: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
8: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
7: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perilla el de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
1: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
7: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
1: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
7: Fins demà.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company de Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou. Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: I, bueno, a veure, el que hem de dir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú, val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i coses de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de dir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor. En aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, en aquest cas manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues, perdona.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designa d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar. Se'l pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, doncs automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, doncs hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, amb un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas allà a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no? Del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de mil de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat que fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria, intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que eren tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot és... Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre l'administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: I hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: Bé, és que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí. Semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica el trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? De la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... Estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I, clar, som nosaltres mateixos, els europeus, que hem implementat aquest sistema. És que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema
0: clar,
2: que és complicat.
0: Aquí ve l'última...
2: No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió. Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquesta situació, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè... Tot forma part del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... Hem fet extracció dels seus minerals. Hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta... Països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir fenyes i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes esperats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tres països i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara, no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria i, com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica i a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment em motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època, que és bàsicament l'època de més visites, no?, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? Els veus que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil. Sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí. Sí, sí. No, no és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Uh-huh. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí. El que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, uh-huh. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara uh-huh. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no? En aquests mesos.
9: Uh-huh. Uh-huh. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme de activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs, s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i ja pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: a
10: ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant, doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais. I les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 8:15 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això, evidentment, a la gent que treballem a despatxos o així, no ens afecta tant, perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs, es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. Ostres. Perquè no s'escapava mai sota un tendal. Uh-huh. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canvi.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Macampúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala. Moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
14: He perdut un de l'alquet i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'ho al mig i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres a Cardedeu ho porteu bé, això, no?
1: Sí, sí, ho portem, sí,
0: perquè
1: ho portem.
0: He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, a l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té massa més complicació. Són colors, números,
1: sí, i ja. Sí, sí. De fet, cartes, és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sí, sempre hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara...
1: Sí, sí, sí, no. És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabreu.
0: Molt bé. Què diuen els oients, en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1. És a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val, bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de
1: sí,
0: sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
1: jo crec que sí.
0: Molt
1: que li agrada més sortir a caminar per la muntanya, i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè sí, jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que clar, poden jugar grups, doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions, mm-hmm, i està molt bé.
0: És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica
1: sí,
0: que ho peta.
1: Té una versió.
0: Musical, sí,
1: sí, sí, sí, és, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, sí. Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ens... Ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula voldria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i en bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, perquè hi entén, ell hi domina, i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo estic mirant, a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és així com de multiactivitats, que està molt bé, el recomano també, per grups grans, és molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som en la segona etapa. Ja hem arrencat des d'Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentir el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, has de dir una lletra.
1: Ui,
4: això, quan ets molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'estop és un joc molt accessible que el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? I poses en un nom de persona, color, animal, país. I llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para. I a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
0: Clar.
1: I qui les ompli tot es diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
0: Doncs
1: I res.
0: Doncs sí, aprofiteu i feu-nos recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem apuntant.
1: Exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que quan marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim,

0: Però per molt famosos que es facin els mordocos, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
1: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
0: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
1: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
0: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els mordocus no són per tothom. Si bé hi ha alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
1: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vull conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Mira, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons, tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat, eh? Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he vist, sí, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No, al costat d'una paret. Pues la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'ns fan més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final acaben sent com a caramel.

0: il·lustrats cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Bon dia als bon dia. Nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
2: Molt bé.
1: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
2: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
1: Molt bé, avui preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
2: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
1: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Port Vell.
2: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar-ho amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
1: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
2: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels murdocus i efectivament ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més, eh? Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
1: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
2: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, dèiem, els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
1: Sí, eh?
2: Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
1: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
2: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode, i nosaltres a partir d'aquí o, evidentment, si vol, si ja vem el seu decidit, però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no.
1: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
0: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents
2: el
0: enganxats?
2: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en venem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
0: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
2: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, a vegades, la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí... I quan haig de tornar, no?
0: En sèrio? Ai, que monos.
2: Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, i on nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
0: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu. Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
2: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir, no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells el Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no, a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
2: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporar gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin, d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses, que penjo les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
1: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les, Xavier.
0: Són les blanques.
1: Sí, sí.
2: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara... Però va aparèixer la propietària, i tenim per ahí una cadira de platja que també se la van deixar i també l'hem tret en
0: algun vídeo. Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
2: Ah, sí, i, bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Els tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
1: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa sí. De cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes manes escudes vacances, i la meva pregunta és: quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
2: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. M'emporto coses, també em vaig a Galícia, i m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
2: Sí, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
1: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
2: Igualment, bones vacances.
1: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
0: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Moltes gràcies, Manel Ferrer.
1: Fins demà.
0: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'església, però també li podríem dir la plaça del castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet com t'estic parlant ara amb l'acústica.

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res, ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una placa. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del Cub, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran, aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, els guardes deien porta, porta. Ells, que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de "Sufro al pensar que el destino logró separarnos". I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Vèiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la vila closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el portal de vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles és la més important. Per aquí devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la casa de la vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junt sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Els mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla, i diu: amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la vila closa d'Altafulla. Ho han sabut representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí a Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és lo normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agradaran anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: 50, sí. Ara estic a 99. A quin planto? Al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de, a vés de fer de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent gairebé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens com molta passió, també.
4: Bueno, és que
3: t'ha arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto de seguida, portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te, abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: al final és el que
4: puc agafar
3: acostumats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i l'amaneixo com la salsa de barbareixos. Exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil. L'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: El clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història. I també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí,
3: en qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català.
3: Vinga. Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, super, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, de Declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'Estat, i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això,
2: Molt bé. Molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul. Complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí ha generat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlen demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà, adéu.

0: I l'exambus t'ho posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts, i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada
0: sí?
1: en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que retornaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te
1: les
0: deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
0: Sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i ens passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta.
1: Sí.
0: Aquesta sèrie. Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres,
0: I no.
1: Doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Comencem Jazz It fent un homenatge a les galtes. Sí, sí, les galtes més grosses de la història del jazz. Sabeu com es deia l'amo d'aquestes galtes cèlebres? Segur que ho heu encertat. Dizzy Gillespie, el trompetista, el bromista, l'original, l'imprevisible, l'inquiet i l'únic músic de jazz que ha sigut candidat a la presidència dels Estats Units. Vota Dizzy.

Dizzy Gillespie i la seva big band Birch Works, una de les composicions més conegudes d'aquest personatge irrepetible que, encara que òbviament ho va fer d'una manera plenament satírica, va ser candidat a la presidència dels Estats Units. Això va ser l'any 1964 i dins del seu organigrama va proposar a Duke Ellington per secretari d'Estat i a Miles Davis com a director de la CIA. Aquesta setmana celebra l'aniversari del

Dizzy Gillespie amb Sonny Stitt en el saxo tenor. Sonny Stitt és un altre músic que va formar part de l'escuderia del productor Norman Granz i va participar a moltes edicions de les gires Jazz at the Philharmonic, que Granz va crear i va portar per tot el món amb gran èxit. Ja us vam comentar fa unes setmanes que l'editorial barcelonina Libros del Cultrum ha editat aquest estiu l'autobiografia del pianista Oscar Peterson. Doncs quan Oscar Peterson parla de Sonny Stitt, diu que era un solista amb una inventiva i una imaginació excepcionals. I explica que en una d'aquestes gires Jazz at the Philharmonic, quan eren a Londres, l'actuació de Sonny Stitt va ser tan, tan bona que en acabar el concert, els músics anaven entrant a l'autobús que els havia de portar a l'hotel i Stitt va ser un dels últims. Quan va pujar a l'autobús, quan va entrar a dins, tots els altres músics es van aixecar i van aplaudir, perquè el que havia fet aquella nit a l'escenari era pura i simplement magistral.

Sonny Stitt ens acaba d'interpretar Deuces Wild, acompanyat pel trio de Hank Jones, un altre dels grans pianistes de la història del jazz, un músic elegant com pocs. I per acabar el recordatori que hem començat amb Dizzy Gillespie, però que acabem amb Sonny Stitt, us el portem acompanyat del pianista Oscar Peterson i el seu trio. Aquí teniu I'll Remember April.

Jazzit, ABTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A la seva autobiografia, el pianista Oscar Peterson explica la seva experiència amb molts altres músics, grans figures del jazz. Ho fa sempre amb respecte, amb admiració i amb agraïment, perquè de tots en va aprendre coses que el van ajudar a formar-se com a músic. Parla de molts saxofonistes, però n'hi ha un, Zoot Sims, que el proper dia 29 d'octubre fa 100 anys que va néixer. I de Zoot Sims diu Oscar Peterson que era un músic que, amb unes línies musicals aparentment senzilles i sense ornamentacions innecessàries, creava les frases més commovedores que es poden escoltar en jazz. Aquí els teniu, a tots dos, a Oscar Peterson, al seu quartet, amb Joe Pass a la guitarra, i a Zoot Sims en el saxo tenor. I've got a crush on you.

Rod Sims, saxotenor, i Oscar Peterson, piano, I've Got a Crush on You, des d'un disc gravat el 1975 i dedicat a la música dels germans Gershwin. Però no podem oblidar que Rod Sims va ser membre de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman els darrers 3 o 4 anys de la dècada dels 40. Els 40, òbviament, del segle XX. Aquesta era una secció que sonava tan bé que es va fer famosa. Els anomenaven els quatre germans, els Four Brothers. Anys després, l'any 1957, els germans es van tornar a reunir per gravar junts. Eren Zoot Sims, Al Conn i Herbie Stewart en els saxos tenors i Serge Chaloff en el baríton. Van gravar un disc que es va titular The Four Brothers Together Again, és a dir, els quatre germans altre cop junts. I aquest disc s'obre amb una composició de Jerry Mulligan titulada Four and One More.

Seguim endavant a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Dins de la programació estable de la nova Jazzcava de Terrassa, basada majoritàriament en propostes de músics del país, s'ha anunciat un concert pel dia 13 de desembre que ens ha cridat l'atenció. Els protagonistes són un grup de músics europeus amb el centre d'operacions a Amsterdam, als Països Baixos. S'anomenen els Dam Jaun i d'aquest grup en formen part dos catalans, el guitarrista Joan Fort i el saxofonista Martín Díaz. I aquesta vegada venen a Terrassa amb un convidat excepcional, el trompetista nord-americà Jeremy Pelt, un dels més destacats de l'escena novaiorquesa i mundial actual.

Acabem d'escoltar a Jeremy Pelt, trompeta, i a Jim Snidero, saxo alt, amb la cançó Wabash. L'hem tret d'un disc que van gravar l'any 2017, un disc dedicat a la música dels germans Adderley. Jeremy Pelt, com us hem dit abans, actuarà a Terrassa el 13 de desembre, a la Nova Jazz Cava, com a convidat del grup de Dumb Jaun. Pelt compta actualment amb 25 discos com a líder i ha participat com a acompanyant en més de 50. Tampoc és tan gran, té 48 anys i el que sí té és reconeixement mundial. I aquesta col·laboració que fa ara amb el grup de Dumb Jaun és un pas més en la consagració d'aquest quintet europeu que realment promet.

El que hem escoltat ara era Jeremy Pelt des del seu nou disc Woven. La cançó que us hem portat es titula Afrofuturism. Però aquí parlem molt de Jeremy Pelt i segurament ja seria hora de saber com sona el grup de Dame Joan. Doncs ara és el moment. D'aquí en teniu una mostra. Un disc que van titular Forward, en el que estan apadrinats per un saxòfon cèlebre, Dick Oates. I la cançó que us portem és una composició d'un dels catalans del grup, el guitarrista Joan Fort, i és precisament un blues dedicat a Dick Oates. Es titula simplement Blues for Oates.

0: coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Laisse pas seul sans ton amour.
2: I arribem a la recta final del Jazz Hit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I aquesta recta final l'ocuparem amb la música de dues cantants que tindrem properament a Barcelona. La primera és Janice Siegel, que farà un concert a piano i veu en el Conservatori del Liceu el dia 6 de novembre dins del Festival de Jazz de Barcelona. Janice Siegel, no ho oblidem, és una membre del quartet famós a tot el món, Manhattan Transfer. I ara Janice Siegel ens porta I Want You to Be My Baby.

I després de Janis Siegel acabarem el programa amb Stacey Kent, cantant que actuarà en El Molino, el Teatre del Paral·lel de Barcelona. Ho farà el dia 16 de novembre i la cançó que us portem, la cançó que ens canta, es titula In the Still of the Night. Amb ella us direm adéu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana i bon jazz.

l'any 1952, l'ambaixada americana a Moscou estava fent unes obres de reforma quan va enretirar una decoració de fusta, una imponent rèplica del segell estatal nord-americà que els soviètics havien regalat als americans. Van descobrir llavors un minúscul micròfon ocult, insertat de forma totalment invisible. Astorats van adonar-se'n que els soviètics portaven anys escoltant totes les converses que havien tingut lloc a la sala de reunions. Tots els secrets, totes les informacions havien estat desvelades. Avui sabem que aquell artilugi tècnic fantàsticament dissenyat va ser obra d'un home a qui coneixem com a músic i inventor. Inventor d'un dels instruments musicals més sorprenents del segle XX. Un instrument que es fa sonar sense tocar-lo, només movent les mans pel davant a distància, i que porta el nom del seu inventor, Leon Theremin. Avui, a la Bona Música, veurem com els músics, al llarg de la història, no només s'han dedicat a l'art, sinó a activitats tan poc artístiques com els serveis d'intel·ligència. Avui, com sempre, tindrem bona música, però també podríem dir que avui va d'espies.

Frank Sinatra cantava Secret Love, un tema escrit per Sammy Fain l'any 1953 i que va guanyar l'Oscar al millor tema d'aquell any pel film Calamity Jane. Segurament Sinatra pensava en ell mateix quan la cantava, perquè d'amors en va tenir molts i de secrets uns quants. Però i si no fossin només secrets d'amor els que tenia que guardar Sinatra? Podria ser que sota l'aparença inofensiva d'un cantant de balades s'amagués un personatge molt més complex? La veritat és que és ben sabut que les seves arrels italianes el van apropar a la màfia, fins al punt

0: dels nostres protagonistes d'avui, el dels músics espies.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: El paper dels músics al llarg de la història ha anat canviant, i molt, amb el pas del temps. A l'època medieval, per exemple, els músics no eren més que servidors, servidors purament anònims de l'Església o de la reialesa. De fet, fins ben entrat al segle XVIII, la seva condició de criats era tan evident que compositors com Haydn i Mozart viatjaven i menjaven amb els cuiners o amb el servei. No va ser fins a mitjans del segle XIX que músics i compositors van tenir una certa consideració social i es van poder guanyar la vida amb certa comoditat. Curiosament, els músics van ser utilitzats pel poder des de molt antic. La seva condició d'artista els hi donava sovint la possibilitat de servir de contacte o d'informador pel seu patró. Un músic es podia colar per la cuina, compartir cervesa amb els criats i saber el que pensava i deia la gent senzilla. Però poc després podia assistir a un gran sopar d'honor o a una òpera, acompanyant el seu senyor i escoltar i participar en converses de reis i ambaixadors. El rei Enric VIII d'Anglaterra, el de les sis esposes, va contractar el compositor Pierre Alamir o Petrus Alamir. Ell era un molt bon polifonista, però paradoxalment el rei li tenia encomanada una missió diferent, molt més arriscada i secreta. La missió era viatjar al continent i espiar a un tal Richard de la Pole, que era pretendent al tron anglès i un perillós competidor d'Enric. Entre els anys 1515 i 1518, l'emir va fer nombrosos viatges entre Anglaterra i el continent. Viatjava amb manuscrits i instruments que li feien més versemblant la seva coartada i ocultaven la missió real, l'espionatge.

Hem sentit Tandernaken, una dansa escrit per Pierre Alamiere, compositor i espia a Estones Perdudes. Però la història de Pierre Alamiere no acaba aquí, perquè amb el temps el seu patró, Enric VIII, va descobrir que ell, el seu espia, l'havia traït. I és que Alamiere va acabar passant-se de bàndol i fent d'informador precisament d'aquell que havia d'espiar. Va ser, per tant, un dels primers músics contraespies documentals.

documentats de la història. Bé, fem ara un salt en el temps per descobrir una de les espies cantants més actives de França durant la Segona Guerra Mundial. Era una dona espectacular, una dona que actuava sovint amb els pits a l'aire, que ballava de la forma més exòtica i eròtica imaginable. A vegades apareixia, per exemple, amb un lleopard en escena per impressionar. Una dona que va tenir 6 matrimonis convencionals i un munt d'amants femenines. No hi havia límits per aquesta dona i, per tant, segurament podia ser l'espia perfecta, l'espia sense escrúpols. Ella era Josephine Baker.

Era la veu de Josephine Baker, actriu, ballarina, cantant, performer, seductora i espia. La Baker es va allistar a l'any 1940 als Serveis Secrets de França Lliure i va ser un element cabdal de la resistència davant dels nazis. Ho va fer utilitzant les seves partitures per ocultar missatges secrets, per exemple. Un cop acabada la guerra, Baker va rebre la Legió d'Honor pels seus serveis a França. El segle XVI va ser un moment certament convuls en les relacions entre Anglaterra i els països del continent, en bona part pel trencament de relacions amb el catolicisme romà. Hem vist abans l'exemple de l'emir, recordeu, però també podríem esmentar el músic i religiós catòlic Peter Phillips, un dels compositors més importants del seu temps, que va ser acusat de complot per atemptar contra la reina Elisabet. I un altre compositor d'aquella època que es va moure en aigües perilloses va ser l'italià al servei de la cort anglesa, Alfonso Ferrabosco.

0: Alfonso Ferrabosco, autor de nombrosa música religiosa, però també de danses i peces instrumentals com aquesta que hem sentit, una fantasia per rellaüt, va ser un músic al servei de la reina Elisabet d'Anglaterra, acusat d'espionatge, en aquest cas pel Sant Pare de Roma. El papa va sospitar dels seus nombrosos i aparentment poc justificats viatges entre Londres i Itàlia. Mai es va arribar a demostrar, però és molt probable que efectivament Ferrabosco fos un informador o confident, ja que es podria introduir molt còmodament en les dues corts i obtenir així tota mena d'informació. En tot cas, la Inquisició, amb els seus arguments sempre molt convincents, es va assegurar que Ferrabosco no pogués seguir passant informació mai més. Com? Bé, ens ho imaginem. El cas és que l'any 1578 va viatjar a Itàlia per no tornar mai més a Anglaterra.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I tornem ara al segle XX per assistir a un fet històric que va tenir lloc el 26 de juliol de l'any 1939 al Festival Wagnerià de Bayreuth, on cada estiu es reunia l'elit alemanya i entre la qual estaven uns personatges sinistres que preocupaven molt a la intel·ligència britànica. Ens referim als caps del Partit Nacional Socialista, encapçalats per Adolf Hitler, però amb tota la camarilla al darrere. L'ambient d'aquells anys era prebèl·lic. Els moviments militars i les declaracions dels darrers mesos feien tema al pitjor. Qui sap si una acció armada, fins i tot una guerra. Però com poder entrar en aquell cercle tan restringit sense ser descobert? Doncs bé, l'estratègia dels serveis secrets britànics de l'MI5 va ser posar-se en contacte amb el compositor Charles Turner, un aficionat wagnerià que anava cada estiu a Bayreuth.

I com acostar-se a Hitler? Doncs bé, Turner, que parlava alemany a la perfecció, va aconseguir una bona relació amb el director de Cambra de Comerç de Baviera i a través d'ell obtenia una invitació per assistir a la representació de Tannhäuser, l'òpera de Wagner, del dia 26 de juliol, un dia en el que se sabia que el Führer hi seria present. Turner va complir perfectament amb la seva missió i no només es va apropar al cercle de Hitler, amb Goebbels i Rudolf Hess inclosos, sinó que va conversar amb ells i fins i tot va fer-se fotos, les últimes fotografies que existeixen abans de la declaració de guerra. Fotos que només van fer-se públiques a l'any 1977. La resta de l'informe de Turner encara és un secret que mai s'ha fet públic.

Fins aquí l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Wagner, que aquella nit, pocs dies abans que Alemanya envaís Polònia, es va poder sentir al teatre de Bayreuth amb la cúpula nazi acompanyada del compositor i membre del servei secret britànic Charles Turner. Bé, i el següent fragment ens porta cap al cinema, on també hi va haver espies, i no només dins de la pantalla, també a fora.

0: Hem sentit l'obertura de la banda sonora de Con la muerte en los talones, aquell film North by Northwest, títol original, film mític d'espionatge i persecució d'Alfred Hitchcock amb música de Bernard Herrmann. Bé, aquí confessem que hem fet una certa digressió extramusical, ja que ni Herrmann ni Hitchcock consta que fossin espies, però sí ho va ser el protagonista d'aquell film, Cary Grant, que, com molts altres actors i directors, van ser contactats pels serveis d'intel·ligència per esbrinar des de dins mateix si hi havia simpatitzants de Hitler en terres americanes. Ser actor obria moltes portes i moltes converses i, per tant, era una font ideal d'informació de primera mà. Per cert, que una de les sorpreses d'aquella investigació va ser que l'actor, el galant Errol Flynn, simpatitzava, i no poc, amb el nazisme.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Tenir accent alemany als anys 40 no era, certament, una bona carta de presentació. Així ho va constatar Marlene Dietrich, la glamurosa actriu alemanya, i més d'un disgust li va costar i més de dues investigacions. Per això, finalment, la Dietrich va cedir davant la CIA i va decidir demostrar que ella era més antinazi que ningú. I com ho va fer? Doncs fent-se espia i informadora dels americans per tota Europa.

Doncs hem sentit la veu de Marlene Dietrich, a qui no hem volgut portar per enèsima vegada cantant Lili Marlene, sinó una cançó que, en fi, en ella sorprèn una mica. Era el My Baby Just Cares For Me, que, en fi, cantava arrossegant aquell accent teutònic que mai va perdre. La Dietrich, espia americana, ara ja ho sabeu. I encara un compositor dels serveis d'intel·ligència del passat, d'un passat ja una mica llunyà. Ens traslladem al segle XVIII per sentir la música d'un home absolutament interessant. Mireu, era de família noble, cantant, organista, compositor, però també va ser bisbe i diplomàtic. Per tant, un home que es movia amb soltura per tots els països, sobretot entre Itàlia i Alemanya. Una oportunitat perfecta per passar informació al millor postor en un moment aquella Europa políticament complexa, amb la guerra de successió espanyola que provocava la confrontació de mitja Europa. El nom d'aquest compositor, Agostino Stefani.

Hem sentit l'inici del Stabat Mater d'Agostino Stefani, obra que ell dedica a l'Academy of Ancient Music de Londres després que aquest el nomenés membre honorari vitalici. Doncs bé, Stefani va ser acusat de ser un informador de la cort alemanya de Hannover, on ell treballava, perquè les seves habilitats diplomàtiques i el contacte directe que tenia amb l'Església i la reialesa el feien de ben segur un contacte inestimable per totes les forces que aquells anys xocaven. Això era al voltant de 1714, un any que tots els catalans tenim ben present.

I acabarem amb el personatge que obria el nostre espai, Leo Theremin, violoncel·lista amateur, enginyer i inventor fantàstic, que va idear un intrigant instrument que sona només amb el moviment de la mà quan el passem per davant. Quan la mà talla un camp elèctric sense tocar-lo, produeix un so, diríem, entre màgic i real. És el que estem sentint precisament de fons en una versió del tema de la llista de Schindler de John Williams. Bé, la història de Leo Theremin comença quan ell presenta el seu invent al mateix Lenin a l'any 22, el 1922, i aquest li dona permís per difondre'l per tot el món com a exemple del somni soviètic de la ciència i la tècnica. Theremin, per tant, viatja als Estats Units, on es fa enormement popular i on signa un contracte amb la RCA, rebent quantitats enormes de diners per la seva patent. La popularitat de Theremin el permet acostar-se a enginyers i científics de tot el país i obté informes i secrets d'estats militars durant el dia, diguem-ne, mentre la nit fa innocents demostracions del seu instrument. Tot plegat es descobreix a l'any 1938, quan Leon Theremin, de sobte, desapareix. Es desvela la seva activitat com a espia i tothom queda absolutament parat. Però la seva sort, el retorn dels a la Unió Soviètica, no és pas com un heroi, i més aviat se'l fa treballar gairebé com un esclau, perfeccionant sistemes d'espionatge, com el que ell mateix va incorporar en aquell segell de l'ambaixada americana a Moscou i que va permetre espiar les converses secretes durant anys. Ja veieu, estimats, estimades oients, que els músics no sempre són innocents fabricadors de notes i poetes del so. De vegades oculten activitats molt més pragmàtiques i terrenals. Avui hem fet una pinzellada dels músics que van fer en algun moment de la seva vida d'espies. Bé, ha estat una excusa més per gaudir de la història de la música i de la vida. No hi ha més temps, ens acomiadem. En Pere Sánchez, al control tècnic, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa, us diuen adeu-siau, mentre ja preparem la propera entrega de la nostra passió, la bona música.

0: Són les... Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: I avui ho escoltàveu, que la Sílvia ens ho deia, comencem parlant de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció, perquè busca amb urgència unes 400 famílies per acollir menors. Les xifres de menors en centres s'han incrementat des del 2020 i preocupa especialment el nombre de menors de 6 anys que s'han duplicat, arribant fins als 260. Avui en volem parlar amb l'Helena Lladós, ella és directora de l'Institut Català de l'Acollida i l'Adopció. Bon dia, Helena.
4: Bon dia.
3: Catalunya necessita entre 300 i 400 famílies acollidores més. Veient aquestes xifres, Helena, la situació la podríem titllar, la podríem qualificar d'urgent?
4: Sí, la podríem qualificar d'urgent, donat que aquests infants, com deies, no, menors de 6 anys que estan en centres, les normatives, la llei, i ens interpel·len a que la mesura preferent de protecció és viure en famílies, no estar en centres. Per tant, en aquest sentit, ho podem qualificar d'urgent, perquè aquests infants tan petits en centres no és on millor estan per poder-se desenvolupar i per poder créixer d'una manera integral i segura, com ho podrien fer amb una família.
3: Clar, perquè quines conseqüències té per un menor estar acollit en un centre? O quines diferències hi ha, no?, per al menor?
4: Bé, els centres estan ben cuidats, no estem dient el contrari, eh? Vull dir, els centres, aquests nadons, tenen tot el que necessiten, però sí que és cert que viure i créixer en una família es fa un vincle diferent, es té un únic referent, els hi dona aquesta seguretat, creixen amb valors, creixen amb aquest escalf que els centres no poden tenir, pel sentit lògic, no?, que en un centre pues, no hi ha un sol cuidador, hi ha entorns, hi ha aquest vincle, hi ha aquesta seguretat, i aquest no el tenen. Per això, amb les famílies, és, no?, tot nen té dret a viure en una família.
3: Uh-huh. Dèiem que les xifres de menors en aquests centres s'estan incrementant des de l'any 2020. Per què creus que no han anat a l'alça les famílies d'acollida aquests anys? Perjudicis, falta d'informació...
4: Més que perjudicis, jo crec que... Bueno, crec no, és falta d'informació. L'enquesta Òmnibus deia que un 80% de persones enquestades no coneixien el que era l'acolliment familiar. Per tant, encara ens queda un llarg camí per recórrer, per explicar i per fer pedagogia del que és l'acolliment, que hi ha molts nens i nenes tutelats per la Generalitat, que la millor opció seria viure en família, i aquestes famílies no estan. I, per tant, un dels factors pels que no hi ha famílies és aquest desconeixement. També és cert que la millor difusió, a part, no, del que puguem estar parlant aquí, tota la difusió que puguem fer, és les pròpies famílies acollidores, amb el boca a orella, amb la seva experiència, també fan una gran feina en aquest sentit. I també és cert que el nombre de famílies acollidores no creix, però tampoc disminueix, perquè és un nombre estable, perquè també hi ha famílies que arriben amb el seu projecte d'acolliment fins a la majoria d'edat amb aquests infants, i llavors normalment ja continuen la relació i ja no fan un segon acolliment.
3: Diríem que aquesta cultura de l'acollida, no?, que continua sent una gran desconeguda per molts, creus que s'ha de ser d'una altra pasta per ser família acollidora? Perquè, clar, entenem que acollir no és adopció. Sí que parlarem després que hi ha diferents tipus d'acolliment, però, clar, és un pas previ, però que no sempre és el pas previ, no és un pas pont, no?, a l'adopció. Aleshores, aquestes famílies, no?, que decideixen acollir a un infant i després ha d'haver-hi un desarrelament perquè ja no estarà més a casa, com són? S'ha de ser d'una altra manera?
4: No sé si s'ha de ser d'una altra manera o s'ha de tenir molt clar el que és l'acolliment i el que és l'adopció. L'acolliment és temporal, no té res a veure amb l'adopció. L'adopció és una filiació al 100%, no? Aquest infant passa a ser de la família, i l'acolliment és una mesura temporal, mentre aquest nen, nena, no pot estar amb la seva família per les raons que siguin. Que després hi hagin casos que aquest infant no pot tornar amb la família i la mesura ja passa a ser preadoptiu i es queda amb la família d'acollida, això passa. però les famílies acollidores, de fet, no es plantegen l'adopció com una primera opció, es plantegen acollir, no? Fer aquest servei, sí, aquest servei a la societat i amb aquests nens i nenes que, pel que sigui, no poden estar amb la família. No sé si són d'una altra pasta, si tenen el coneixement, però és aquesta la seva opció.
3: Ho deia perquè també acostumen a ser menors amb unes necessitats d'afecte molt grans i cal saber què els hi cal, no?
4: Sí, de fet, tots els infants desemparats, tots tenen, no, el que diem el trauma primerenc, no? Aquesta separació en un moment donat, sigui encara que sigui al sortir de l'hospital o quan sigui, aquesta separació els hi provoca aquest trauma i, evidentment, aquests infants necessiten, no, aquest escalf i necessiten ser acompanyats, si tu vols, més intensament o amb unes altres eines que altres infants. En aquest sentit, també a les famílies acollidores també se les forma, se'ls explica, no?, com han de procedir i què implica exactament acompanyar aquests nens, nenes i adolescents.
3: Clar, perquè quan una vegada ja, no?, la família o la persona, perquè pot acollir una persona individual?
4: Sí, pot acollir qualsevol persona, qualsevol tipus de família. De fet, parlem de famílies acollidores, però també ens referim a persones. Una persona pot acollir perfectament sense ella sola.
3: Deia, una vegada una família o una persona se li dona la categoria com a idònia, no? Entra en una borsa on s'intenta encaixar el perfil que necessita aquesta criatura. Com funciona? Com és el protocol?
4: Bé, de fet, durant el procés, no?, com deies, durant el procés d'estudi, de valoració per la idoneïtat de la família, hi ha les tècniques i la família, no?, ja van dient, bueno, pues si la família es veu fent urgències, que ja parlarem després, sí, o si es veu acollint un infant més gran, si es veu acollint durant un temps llarg o només durant un temps determinat, també en funció de la composició, si hi ha fills a la família que vol acollir, etc., s'acaba de determinar el millor perfil per la família. Llavors, un cop la família ja és idònia amb un determinat perfil, quan hi ha un infant que n'hi ha segur, que compleixen els requisits que poden encaixar, si m'ho permets, amb aquesta família, llavors és quan es fa l'acoblament.
3: Ara, si anem a explicar quines modalitats

0: es preveu que estaran com a màxim 2 anys separats del seu nucli familiar i que amb molta probabilitat podran tornar mentre es fa aquest treball amb la família. I després ja hi ha l'acolliment permanent, que són aquells acolliments més llargs, que no vol dir que no puguin tornar, però sí que es veu que el procés és, serà més difícil, més llarg, i per tant aquest acolliment i agafa la modalitat de permanent. Després hi ha les famílies que acullen infants amb necessitats especials o grups de germans, que els hi diem les famílies UCAE, que en aquest cas aquestes famílies, si són 2 membres, un dels dos ha de tenir alguna titulació que pugui acompanyar millor amb aquests infants. Estem parlant d'una formació, psicologia, educació social, treball social, docent. I, bueno, i després hi ha la modalitat de famílies col·laboradores, que són aquelles famílies que acompanyen aquests nens, nenes i adolescents a partir de 8-9 anys que estan vivint en centres i que surten amb ells durant els caps de setmana, els períodes de vacances, que és més flexible.
1: O sigui que amb el temps sí que algun acolliment es pot convertir en permanent.
0: Sí.
1: Això seria aleshores si hi ha un trànsit cap a l'adopció?
0: No té per què. Un acolliment simple, que ja es veu que realment aquest infant no tornarà, no pot tornar amb la seva família, es converteix en permanent. Normalment, quan hi ha una mesura de preadoptiu, passa més amb els infants d'urgència i diagnòstic. Ja es veu en un primer moment que realment no podran tornar a la família, que no hi ha relació, i llavors ja es fa un preadoptiu.
1: Només hi ha 87 famílies d'urgència i diagnòstic?
0: Bé, en aquests moments hi ha 87 famílies actives d'urgència i diagnòstic que acullen a 93 infants i en tenim 17 que estan descansant. Perquè les famílies d'urgència i diagnòstic, clar, fan molts acolliments. S'acaba un acolliment, estan un temps i fan un altre acolliment. Llavors, durant un període entre acolliment i acolliment, la família decideix... n'hi ha que descansen un mes, n'hi ha que descansen una setmana, però n'hi ha que estan durant 6-7 mesos, diuen, ara jo vull parar una...
1: Tornar a carregar per tornar a carregar
0: a
1: poder per... donar efecte a una altra
0: exactament,
1: persona, no?
0: Exactament.
1: Perquè què implica exactament aquest tipus d'acollida? És això, durant un temps, després tornes a començar... Per això et deia, no? Si s'ha de ser d'una altra pasta.
0: S'ha de ser d'una altra pasta o tenir molt clar el que et deia abans, que l'acolliment és temporal. Llavors no has de pensar com que et prenen o se'n va, sinó que has de pensar que estàs acompanyant amb aquest infant fins que torna amb la seva família o fins que hi ha una alternativa més estable i més duradera per ell. Per tant, l'estàs acompanyant.
1: I tampoc s'ha de veure com un acte de caritat.
0: No és un acte de caritat, és un voluntariat social i és acompanyar amb aquests infants que pel que sigui no poden créixer en família.
1: D'aquestes 300-400 famílies que calen, quin perfil es busca?
0: En general, de tots. Evidentment, famílies d'urgència, no, perquè són aquests infants que estan en centre que no poden estar en centre, però també a famílies amb modalitat de simple i de permanent també, perquè després també hi ha infants més grans que estan en centre i per tant també seria, no, la segona fase. Buidem centres, primer amb els infants més petits però després amb la resta.
1: Hi ha uns requisits molt estrictes? Es demana un currículum allò molt acurat, entenent que estem parlant de menors, i que clar, s'ha d'anar amb molta cura.
0: Sí, no, es demana evidentment estar en plena possessió de totes les capacitats civils, no tenir antecedents ni penals ni sexuals, tenir més de 25 anys, tenir disposició i capacitat per acompanyar amb aquest infant, tenir un entorn estable i un habitatge en condicions. Després ja durant el procés, amb aquestes entrevistes que es fan, amb aquest estudi psicosocial, ja s'acaba de determinar el perfil, però no es demana més cosa.
1: Des que una família, una persona vol ser acollidora, es posa en contacte amb vosaltres, quan pot passar? Fins que diu, bé, ets idoni, ets idònia...
0: Si la família un cop s'informa bé decideix iniciar el procés, perquè també penseu que hi ha moltes famílies que s'interessen, diuen, val, ja sé el que és, m'ho penso i ja us diré, que a vegades passen 2 anys, però quan la família ja diu sí, faig el pas, inicio la formació, uns 6 mesos.
1: 6 mesos, ara t'ho deies, no? Més de 25 anys que el tenim. El perfil de famílies acollidores és sovint d'edat avançada. Com es pot rejuvenir

0: Bé, és d'edat avançada, sobretot amb urgència i diagnòstic, perquè com que són nadons tan petits, requereixen dedicació. Bueno, temps. Tots sabem temps, no? Clar. Un nadó és 24-24, per tant, necessiten aquest temps. I, per tant, aquesta és la franja on hi ha persones de més edat. Per rejovenir les d'urgència i diagnòstic, bé, recentment s'ha aprovat una modificació de del permís parental. Abans el permís parental era per acolliments, estic parlant permís parental per acolliments, era per acolliments de més d'un any, i ara no hi ha aquest requisit de més d'un any. Per tant, acolliments inferiors a l'any, que podria ser perfectament urgència i diagnòstic, també tenen dret, també es té dret al permís parental. Per tant, aquí hi ha una finestra d'oportunitat, no?, per rejovenir aquests acollidors que fan urgències. A les altres modalitats ja hi ha més diversitat d'edats.
1: Les ajudes econòmiques que reben les famílies acollidores, creus que són suficients per garantir, doncs, que qualsevol família pugui acollir?
0: Bé, en principi estem parlant de complements i de prestacions bàsiques. Llavors, les prestacions bàsiques van al voltant de 400-500 euros, i després, en funció de la modalitat de l'acolliment, no, hi ha uns increments que, per exemple, amb urgència i diagnòstic són de 700 euros afegits als 496 que cobrarien d'aquesta prestació bàsica. Aquesta prestació és per fer-se càrrec de l'infant. Certament, el ritme de vida i el nivell econòmic ha pujat, i per tant estem estudiant de com
1: incrementar
0: aquestes prestacions, com incrementar-les amb l'IRSC, que és l'índex amb què s'incrementen les prestacions socials.
1: Per acabar, m'agradaria que t'adrecessis a la nostra audiència, als nostres telespectadors, sobre si hi ha algú que s'ho està pensant o que li agradaria, on cal adreçar-se.
0: Sí, si esteu pensant en acollir, no?, en donar aquesta oportunitat a aquests infants que, pel que sigui, no poden viure amb les seves famílies durant un temps, us podeu posar en contacte amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció a través de la web acollimentgencat.cat. Aquí podreu trobar informació d'en què consisteix l'acolliment, on us podeu adreçar, o ens podeu enviar un correu electrònic, que també hi ha l'adreça, i allí us donarem tota la informació.
1: Doncs, Helena Lladós, directora de l'Institut Català de l'Acollida i la Infància, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: A reveure.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El canvi climàtic, com sabeu, està augmentant, la freqüència, la durada i també la gravetat de fenòmens meteorològics extrems, com ara sequeres, com onades de calor o també inundacions. Uns fenòmens que repercuteixen directament en termes socials i també econòmics, especialment quan afecten infraestructures crítiques de sectors com l'aigua, l'energia o el transport. Per quantificar i per prevenir aquests impactes, el projecte Icària, impulsat per la Comissió Europea i en el qual també hi ha participat l'àrea metropolitana de Barcelona, està provant eines digitals que són pioneres perquè administracions públiques, de fet de tota Europa, puguin abordar els desafiaments climàtics actuals i també els que vindran, els del futur. Tot plegat quan Catalunya ja ha anunciat que reforça el seu pla davant d'inundacions i afegeix nous avisos per pluja. Avui en parlem amb el professor de l'UPC, Beniamino Russo. Ell és també sotsdirector de l'Institut de Recerca de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Quina mena d'estudis s'estan duent a terme dins d'aquest projecte europeu, no? d'Icària? Quines són aquestes eines digitals pioneres?
5: Sí, el projecte Icària, un projecte europeu, com hem dit, de 3 anys, va acabar fa molt poquet, i entre els resultats d'aquest projecte, a part de les metodologies i els estudis i els mapes que s'han fet, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, també ens portem un bon ventall de solucions tecnològiques per estudiar els impactes de canvi climàtic, sobretot dos, si se'm permet subratllar. un portfolio de mesures d'adaptació climàtica. El projecte Icària és un projecte per estudiar els efectes d'episodis extrems sobre infraestructures crítiques, però sobre infraestructures d'interès, per exemple, també el parc de vivendes de l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Doncs un paquet, un portfolio de mesures d'adaptació i, per altra banda, un decision support system, un sistema d'ajuda a la decisió per avaluar els impactes econòmics sobre sector estratègic. Doncs, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona vam estudiar els impactes econòmics sobre les vivendes, sobre les infraestructures elèctriques, sobre el sistema de transport i altres infraestructures, per exemple, el sector de l'aigua, el col·lector de Llevant, de Clavegueram, les depuradores, etc. Doncs tota una sèrie d'infraestructures d'interès, més que crítiques, d'interès per la societat.
4: I quin podria ser? Això vol dir que s'ha de començar a fer una reserva, si és que no es fa, a dia d'avui ho desconec, per exemple, econòmica d'inversions pel que fa a la protecció i també reparació, millora, trasllat d'infraestructures com poden ser, per exemple, la R1, no? Ara que venim també de l'últim temporal, el Harris, on es va evidenciar la proximitat també del mar i com aquest pot acabar malmetent doncs una infraestructura important com és la de Rodalies.
5: Exactament, això és clau. El primer de tot que hem fet ha sigut fer un bon diagnòstic amb la informació que, com vostè pot imaginar, no és uniforme, no? Tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona ens hem trobat amb informació molt de detall per alguns casos, en altres casos hem estimat aquesta informació, però bueno, hem fet un diagnòstic del que pot passar en aquest moment, però també un horitzó temporal de 2050-2100 a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'àrea metropolitana ens hem centrat sobretot en el risc d'inundació pluvial i el risc de temporal marítim. I amb tot aquest diagnòstic hem fet previsió a curt i llarg termini, 2050 i 2100, per veure quines infraestructures poden ser més afectades en un horitzó temporal mitjà i en un horitzó temporal llarg. I a partir d'aquí, com vostè deia abans, inversions, perquè si no ens trobarem amb uns danys molt més grans dels que estem patint ara per l'augment de les pluges. Només una dada, les intensitats de pluja màxima a l'àrea metropolitana de Barcelona podran pujar entre el 15 i el 20% al 2050 i fins a un 30% al 2100. Doncs ens hem de preparar i ens hem de preparar les nostres infraestructures en alguns casos amb mesures de protecció, en altres cas canviar la localització d'aquestes infraestructures.
4: Quins són aquests riscos? Què patirà pel que fa doncs, a canvi climàtic i sobretot en relació a inundacions tant pluvials com marítimes, no? Doncs la nostra ciutat, per exemple, Badalona, i aquest context metropolità on es troba de cara al 2050?
5: Comencem amb el tema de temporal marítim. Doncs tots els models, treballem amb molts models per tenir poca incertesa, no? Perquè si treballem només amb un model, aquest model pot tenir un error.
4: Doncs, tindrem platja, per exemple, el 2050?
5: Els models coincideixen que tindrem 30 centímetres de pujada del nivell del mar. Doncs tindrem menys platja, perquè tindrem una pujada a nivell del mar de 30 centímetres, doncs tots els models semblen coincidir. Pel que fa onatges i temporal marítim, hauria de ser pràcticament igual, però partim de la base que el mar pujarà 30 centímetres al nivell del mar.
4: I això és molt, encara que pugui semblar...
5: Això és bastant. I si ens anem al 2100, aquesta pujada, ja aquí tenim més incertesa, però estem parlant de pujada del nivell del mar, que segons les projeccions que han fet els companys, no, experts en aquest sector, podria estar entre 55 i 85 centímetres pel 2100. Doncs, bueno, va pujant, sí.
4: Això vol dir que desapareixeran les nostres platges?
5: O no, no vol dir que... No? Primer de tot, això és una pujada del nivell del mar i tenim mesures d'enginyeria de costes, tenim mesures, per exemple, molts municipis del litoral estan canviant, no?, la filosofia, el paradigma de crear passeig marítim i zones de costes més esponjoses, no?, i
4: substituint,
5: substituint el formigó per dunes i obres de naturalització. Doncs totes aquestes mesures van en contra d'aquests efectes que, si no en fes res, malauradament poden tenir efectes d'aquest tipus.
4: Això pel que fa a la platja, per exemple, el col·lector de Llevant, que abans hi feia referència, passa justament per aquesta zona litoral. És, diguéssim, una necessitat el trasllat d'aquest col·lector cap a l'interior?
5: Jo diria que sí. Jo diria que sí. De fet, és una de les infraestructures que més hem estudiat amb carinyo, diguéssim, per els últims trencaments. També estava un interès, no?, l'àrea metropolitana de Barcelona era sòcia del projecte, Aigües de Barcelona també. Doncs aquestes infraestructures crítiques s'ha estudiat i s'han estudiat també alternatives. I les alternatives més favorables des d'un punt de vista econòmic, diguéssim, és el trasllat o el canvi de disseny de localització d'aquesta infraestructura.
4: Per on passaria?
5: Bueno, aquestes són alternatives que encara estan en discussió, però ja plantejades algunes.
4: Per tant, es podria traslladar a la falda de la Serralada, per exemple?
5: Es podria traslladar i les alternatives estan sobre la taula.
4: Molt bé. Altres implicacions, abans jo feia referència a aquesta línia de Rodalies, no? Si puja el nivell del mar 30 centímetres d'aquí a 30 anys, no? O bé 85 en els pitjors dels escenaris d'aquí al 2100, és viable encara un R1 per la costa?
5: Aquí ja l'àmbit és una mica més reduït, no?, el de l'àrea metropolitana de Barcelona amb respecte a l'R1. El que tenim ara són, en aquest cas, amb tota claritat, no hem fet un estudi tan de detall com el col·lector de Llevant, però tenim aquestes projeccions climàtiques de pujada del nivell del mar amb variables d'onatge que sembla que no seran més elevades que l'anterior. Doncs, amb aquestes dades s'haurà d'estudiar si és viable o no mantenir el traçat o no de l'R1.
4: Abans deia, no?, una mica la conclusió d'aquest projecte europeu d'Icària passa per un sistema d'ajut a la decisió, no?, per avaluar, doncs, impactes econòmics, no?, com ara comentàvem, per exemple, amb el trasllat del col·lector, i també per proposar, doncs, mesures d'adaptació climàtica. En matèria d'habitatge, que també n'ha parlat de l'habitatge, quines són aquestes mesures que haurem de prendre, no?
5: Bueno, primer de tot, m'agradaria subratllar una cosa. El model que hem desenvolupat i calibrat amb dades reals és un model molt de detall. El model d'inundació pluvial que tenim ara a l'àrea metropolitana de Barcelona permet estimar cabals, alçada d'aigua i velocitat pràcticament a tots els carrers de l'àrea metropolitana de Barcelona. I a Badalona, i a Barcelona, i a qualsevol municipi de l'àrea metropolitana. Això és una eina molt pionera. Jo no tinc coneixement que s'hagi fet cap cosa semblant o similar en el món. Ara la idea és fem-la servir, no? Perquè aquesta és una eina molt valiosa i podem estudiar mesures molt específiques per reduir aquests impactes de manera precisa, no? Per exemple, estem a Badalona, el canvi climàtic, abans hem parlat de pujada del nivell del mar, les pluges també pujaran entre un 15 i un 20% i un 25 i 30% al 2100. Això què provoca? Això pot provocar un augment dels danys econòmics al 2100 del 50%. O sigui, una pluja que puja d'entre un 20 i un 30%, al 2100, a nivell d'impacte econòmic, pot suposar un augment del 50%. Ara, tenim aquestes eines on podem incorporar aquestes mesures d'adaptació i, a nivell puntual, anant reduint aquest impacte econòmic i també social, perquè quan si tenim un escolament, un flux descontrolat en un carrer, això pot suposar danys per persones, no? Pot arrossegar persones, pot arrossegar vehicles, etc. Doncs amb tot això tenim un diagnòstic molt ben fet que podem aprofitar també per plantejar mesures.
4: Si ens fixem en Badalona, quines són les zones, diguéssim, a més risc, no?, per inundabilitat?
5: Bueno, primer de tot, aquests mapes ara els que hem fet la feina tècnica, no? Els posarem a disposició i a l'abast de l'àrea metropolitana de Barcelona i després espero que es podran consultar, no? Però a Badalona, si vostè em pregunta quals són els barris, no? No anem a nivell de carrer per carrer, però bueno, per exemple, el casc antic, primer de tot, tenim dos eixos molt importants, que són Martí Pujol i Canyadó, no? Aquests poden incrementar, no?, aquesta capacitat de transportar aigua descontrolada durant episodis de pluja molt gran. I després els barris, com dèiem, són el centre, no? I després Gorg, Sarroc, també hem vist que podria augmentar l'exposició a pluges intenses, i bueno, pues aquests, sobretot aquests, són els barris que podrien augmentar l'exposició a fenòmens d'esdeveniment de pluja, d'inundació pluvial.
4: Ja sigui per la proximitat, entenc, al riu Besòs, com també per aquesta existència d'antigues rieres, no?
5: Estem parlant de
4: Pujol.
5: Estem parlant d'inundació pluvial, per falta de capacitat de la xarxa de drenatge o perquè aquestes rieres no són capaços de transportar aigua. No estem parlant de gran desbordament de rius, com poden ser Catalunya, el Llobregat i el Besòs, que arriben a l'àrea metropolitana. A l'estudi de l'Icària s'ha centrat en inundació pluvial, doncs dèficits del drenatge de l'àrea.
4: A Catalunya, el Servei Meteorològic Català ha reforçat el seu pla d'inundacions. La Generalitat ha calculat que 7 de cada 10 municipis catalans hauran de tenir un pla, de fet, contra inundacions, amb el nou Inuncat. Badalona seria un d'aquests municipis?
5: Badalona és un municipi on tenim la informació. Abans parlàvem que en algun municipi tenim la sort de tenir molta informació, en altres no. Que en Barcelona tenim informació de qualitat, perquè Badalona va fer un pla director fa anys, després ha estat en altres projectes europeus, no recordo el Bingo, per exemple. Doncs té una xarxa modelitzada. El problema que té, com molts altres municipis, una morfologia adversa, diguéssim, amb, no, la serralada i després aquesta zona urbanitzada, i això, bueno, és una zona propensa, no, al risc d'inundació. Doncs jo crec que la resposta seria sí, però deixi'm subratllar que Catalunya, en aquest cas, en aquest moment és pionera perquè està introduint l'anàlisi i l'estudi de les inundacions pluvials, no només fluvials com altres comunitats, dins de la gestió del risc d'inundació. Per exemple, l'Inuncat, no, que esmentava abans, està proposant de manera pionera a l'estat espanyol introduir aquest tipus d'esdeveniment, inundacions pluvials. Doncs en aquest marc jo crec que sí, que Badalona podria adherir-se, no, a aquest conjunt de municipis que ja estan treballant en aquesta línia.
4: I d'aquí les alertes, que també rebem de manera, doncs, cada vegada més recurrent també en aquests episodis de pluja intensa. I en aquest sentit el Meteocat posarà en marxa també un nou avís per pluges d'entre 60 i 90 litres per metre quadrat en període de 3 hores. No? Aquesta quantitat és la que pot acabar derivant en inundacions sobtades. Està ben trobada aquesta quantitat? Està estudiat?
5: Sí, de fet estem col·laborant també amb l'Ajuntament de Barcelona sobre aquest nou llindars de l'SMC per actualitzar, no?, aquests llindars de l'SMC amb avisos de pluja. Jo crec que sí, anem en la bona direcció, i em costa, per exemple, que el llindar més alt de més de 200 mil·límetres és bastant, en 24 hores, és bastant elevat. A la ciutat de Barcelona, per exemple, no s'ha registrat mai, però al barcelonès sí. Doncs fem servir aquestes dades històriques per tenir unes pluges no només per fer avís, però també per dissenyar infraestructures, i anem en aquesta línia, sí.
4: I ja per acabar, dins del projecte Icària també s'han analitzat els riscos associats a depuradores, a plantes de tractament de residus, no? Amb quin objectiu? I entenc que la depuradora del Besòs també.
5: La depuradora del Besòs també, però la que més és posada i amb risc d'inundació està és la de Montcada, Montcada i Reixac, que està, és la que després de fer aquest anàlisi, no, amb carinyo, hem proposat també, estem proposant també mesures d'adaptació. Per què? Perquè, bueno, perquè amb els augments de la precipitació i cabals podríem tenir danys a infraestructures, i sobretot en aquesta infraestructura hem vist que hem d'adaptar el disseny d'aquesta infraestructura si no volem patir danys econòmics importants.
4: Professor Beniamino Russo, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la UPC. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies.
4: Bon dia.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: Una clínica dental podria ser també una galeria d'art? Doncs a Badalona hi ha qui diu que sí, i no només com a idea, sinó com a realitat. Al carrer Francesc Layret, un aparador trenca amb el que esperaríem trobar en un centre de salut i es converteix en un espai també d'exposició obert al carrer. Avui parlem amb la clínica dental MIM per entendre què hi ha darrere d'aquesta aposta. És una manera de fer comunitat, una experiència diferent també de cara als pacients, o potser fins i tot alguna cosa més. Per descobrir-ho, contactem a aquesta hora amb la Júlia Sussinó, la nostra companya, que es troba doncs, a les portes de la Clínica Dental MIM. Què tal, Júlia?
6: Hola, Núria. Doncs sí, estic a la Clínica Dental MIM i ja podem veure el seu aparador Obres de l'artista Anna Riera, on ara mateix ella hi té doncs, dos quadres exposats. M'hi acompanyen la responsable de la clínica, la doctora Alicia Ferrer, i també l'artista que hi exposa ara mateix, l'Anna Riera. Bon dia a totes dues.
7: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
6: Doncs, Alicia, comencem amb tu. Una clínica dental no és el primer lloc on hi esperes trobar art. Per què decidiu trencar amb aquesta norma?
7: Doncs, més enllà de la odontologia, sempre he entès la meva feina com un acte creatiu, i que dissenyar somriures és treballar amb estètica, amb sensibilitat i amb emocions. I sempre hem pensat en els nostres pacients perquè es sentin bé, on la bellesa, el detall i l'experiència són centrals.
6: I des de quan teniu aquesta iniciativa? Quan vau començar?
7: Doncs, durant any vaig estar cuidant personalment els aparadors com una mostra exterior del que passava dins. Fins que va néixer una idea molt simple. Si aquest espai ja comunica el que som, per què no obrir-ho a la ciutat?
6: I des de llavors, quants artistes hi han passat per aquí, més o menys?
7: Més o menys fa un any que ho fem i han passat uns 5-6 artistes.
6: D'aquí neix més una inquietud vostra personal, o creus que és més com una estratègia vostra per diferenciar-vos d'altres clíniques dentals?
7: Doncs això neix d'una inquietud personal. La idea de MIM Boutique neix com una comunitat on compartir, crear vincles i connectar persones. I dins d'aquesta mirada, l'aparador es transforma en un espai viu on... un lloc on els artistes de Badalona poden exposar la seva obra i tenir una visibilitat real al carrer, en el dia a dia, perquè la gent de Badalona pugui disfrutar de les seves obres.
6: I com escolliu els artistes? O sigui, què busqueu exactament? Qualitat artística, que siguin de Badalona, proximitat?
7: Realment va ser una idea molt orgànica. La primera artista que va venir va ser la Marta Carreter, i a partir d'ella van anar apareixent els artistes. No elegim res, no intervenim en res, no demanem res, i l'únic que volem és que es sentin lliures de fer servir el nostre aparador com una finestra de la seva obra, de la seva sensibilitat a la ciutat.
6: I m'han xivat, a més, que aquí a l'interior, a la sala d'espera de la clínica, també teniu llibres d'art, alguna escultura, quadres... Potser és més típic trobar revistes del cor a una altra clínica. D'on neix també aquest interès?
7: Des de que va néixer MIM, vam apostar per el que és la odontologia emocional, el que nosaltres vam crear com odontologia emocional. I la nostra idea és que trobin... O sigui, si la majoria de gent té por d'anar al dentista, doncs que aquesta ansietat o aquesta dificultat que la gent té per anar al dentista, doncs trencar aquesta barrera. I per això a la nostra sala d'espera hi ha llibres, hi ha art, hi ha una cadira de massatge, o fins i tot es pot fer aromateràpia. És una manera de crear una experiència i de molt diferent i de mimar els nostres pacients.
6: Això és molt bonic. I com gestioneu l'equilibri entre donar llibertat creativa als artistes i assegurar que el que s'exposa encaixa amb el vostre espai?
7: És una confiança absoluta amb el que faran. Serà el que s'ha de mostrar a l'exterior. I per mi és... La gent normalment va a buscar l'art i aquest aparador és perquè la gent trobi l'art sense anar-lo a buscar.
6: Moltes gràcies. Doncs ara anem amb tu, Anna. Exposar una clínica dental no és el més habitual. Com et va arribar aquesta proposta i què et va fer dir que sí?
8: Ho ha comentat l'Alícia, soc molt amiga de la Marta Carreter de fa molts anys. Ella s'hi dedica activament a fer obra, a crear obra. Jo m'he dedicat durant molts anys més a l'ensenyament i l'obra la vaig creant, però des d'una faceta o un treball més íntim, més perquè és el que m'agrada i quan trobo el moment, per mi és molt terapèutic. La idea d'exposar en aquest aparador preciós al mig del passeig, que encara ho serà molt més de passeig, perquè tal com l'estan fent, no? I aquesta finestra, que ja ho ha dit l'Alícia molt bé, que és una manera de que el transeüent, el que passeja de cop i volta, plaf, tingui un flash bonic als ulls, em va semblar genial, genial. He estat veient els aparadors durant aquests mesos i jo mateixa, no? M'hi fixo tant si passava un cotxe com a peu. És un moment que t'atures, que reposes, que penses o que somrius.
6: Clar, o sigui, el públic que passa per aquí no ve a veure art, llavors, creus que això ha influenciat en la tria de la peça que exposes?
8: Sí, clar, fa respecte sempre exposar-te de manera tan pública, no en una galeria o un entorn tancat, sinó enmig del carrer, però alhora també és un repte, és una aventura, perquè jo era molt conscient que la que posés els quadres i comencés a dir-ho amb baixet a través d'algun canal, hi hauria com un feedback, que és el que estic tenint, no? Molta gent que potser parlem poquíssim o quan ens veiem pel carrer, de cop i volta té la necessitat de dir-m'ho, no? Ostres, Anna, que bé, que bonics, m'han agradat molt. I per tant això genera comunitat, no? Genera ciutat.
6: Doncs la veritat que sí. I a més, ara mateix tens dos quadres aquí exposats. Què simbolitzen aquestes peces?
8: Les dues imatges són uns quadres d'un espai que visito. Jo vaig molt sovint, menys del que voldria, però vaig a Siurana, al Priorat, i m'agrada, no?, veure el paisatge de forma regular, com va canviant al llarg de l'any, i tinc un parell de llocs que sempre miro i admiro, no?, i que m'emocionen i m'arrelen. Llavors va ser la intenció de fer-me els meus, aquests llocs, i per tant pintar-los. Pintar sempre és això, és partir d'una emoció, tens una idea i una necessitat de projectar-te en el quadre, i en aquesta projecció hi ha això, hi ha una emoció, un petit amor.
6: I a Badalona, a més, se't coneix per ser impulsora de la Festa del Dibuix i per estar darrere de l'Obrador de la Riera, que és un espai que apropa l'art a la ciutadania i que la fa participar. Treballes amb una idea molt col·lectiva de l'art?
8: Sempre i alhora individual, perquè tinc molt clar que allò que passa dins de cadascú és únic, i per tant l'Obrador sempre ha volgut salvaguardar aquesta unicitat, aquest individualisme creatiu. Sempre en les meves propostes hi ha un recolzament i un acompanyament total al que és i vol fer cadascú, però això és molt important que passi en un espai col·lectiu, o sigui que siguem molts alhora sent individus amb força individual, que això és quelcom que potser sona redundant, però no, el món on vivim no ens acostuma a reconèixer, no?, com a individus, tu, el que ets, el que vols, el que penses, en el que creus i les teves emocions, allò que vols és important. I poder-ho transmetre a art és el millor que hi ha.
6: I ja per acabar, creus que iniciatives com aquesta poden canviar l'accés a la cultura i a l'art?
8: Absolutament. Malauradament vivim en un entorn. L'altre dia comptàvem les escultures públiques que hi ha a Badalona i ens vam quedar molt curts, vam celebrar arribar a dir-ne nou. No és una ciutat basada ni bolcada en l'art plàstic o públic, no? Passen poques coses al carrer, passen molt puntualment i les hem com de buscar i rascar, i sobretot passen des de la iniciativa particular, passen molt des de tant entitats com negocis com MIM, que decideixen apostar per fer una ciutat millor.
6: Doncs ja ho heu escoltat, avui això és una porta que obre a la reflexió. Quan l'art surt dels espais tradicionals i entra a llocs com una clínica dental, canvia la manera com la consumim, però també ens obliga a preguntar-nos si estem davant d'una aposta cultural o d'una nova forma de comunicar-nos i de diferenciar-nos. Una mostra d'art que estarà disponible fins al maig, la de la Anna Riera, convertint aquest espai en una petita finestra oberta d'art al carrer. Sí, com sigui, Núria, el que és evident és que des d'aquí a Badalona, la clínica dental MIM ja han decidit no quedar-se en el model habitual, i bueno, nosaltres ens quedem aquí gaudint d'aquesta finestra. Adeu, noies.
8: Gràcies, adeu.
9: Adeu, moltes gràcies.
1: Doncs adeu, Júlia, i moltes gràcies per ser els nostres ulls també en aquest aparador de salut i d'art.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora ens acompanya la Laura García, de Book Life. Què tal, com estàs?
10: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
1: Doncs molt bé, amb ganes de continuar aprenent. De fet, sempre ens agraden les teves recomanacions literàries, no? I avui, sota un motiu que ens portarà a parlar de l'alta sensibilitat, no? I de
10: sí.
1: Com aquesta doncs, és viscuda també en la infància.
10: Sí, perquè l'alta sensibilitat en els últims temps està agafant una mica de nom, perquè és molt veritat que abans, fa uns anys enrere, ni s'assassinat sabia que existia aquest tret, perquè no és ni un trastorn, estem parlant d'un tret de la personalitat, i això és important perquè a l'hora de treballar els contes que avui us he portat és una de les coses que més posen èmfasi als llibres i als contes, no? En dir que és un tret de la personalitat, com pot ser qualsevol altre, i que com a tret de la personalitat, si s'acompanya bé, és gairebé com un superpoder, no? I abans de començar amb aquestes recomanacions que avui us porto, dir-vos que l'alta sensibilitat en nens té una especificitats concretes per, evidentment, per l'edat, però que es podria resumir en quatre grans grups. Això no vol dir que tots els nens i nenes amb alta sensibilitat siguin iguals, vol dir que tenen una certa tendència a complir aquests quatre grans eixos. El primer seria una sensibilitat molt alta als inputs externs, com podria ser la llum, el soroll, la roba... Això és important perquè veurem molts contes que treballen això, perquè a vegades els pares i les mares que no saben que els seus nens són altament sensibles, poden atribuir aquesta versió a certa roba o a certa llum, doncs com, bueno, doncs com una rabieta o com una...
11: Com una mania, no?
10: I aquest és un tret molt comú de les persones amb alta sensibilitat. Ara veurem per què, perquè un altre dels grans trets és la sobreestimulació. Els nens i les nenes amb alta sensibilitat es sobreestimulen. Què vol dir? Doncs que inputs externs que altres persones no els afecten, amb ells els van afectant al llarg del dia, i pot ser que arribin al vespre amb el feix molt ple, no? I reaccionin desmesuradament a coses que no tenen gaire importància, no? I això és important també perquè els contes que treballarem avui també ens ajuden a acompanyar-los a carregar-se emocionalment, no? En espais de calma, en espais... de tranquil·litat perquè ells puguin relaxar-se. Una altra cosa molt comuna en els nens amb alta i nenes amb alta sensibilitat és el processament profund. Això què vol dir? Que es fan preguntes molt, molt profundes sobre temes molt diversos, no? Sobre temes com la mort, temes com l'amistat, no? I et fan preguntes amb edats molt petitons, molt profundes, que tu a vegades no saps ni com contestar, no? I els contes
11: com
10: que avui...
11: del pas,
10: exacte,
11: no?
10: I els contes que avui treballarem també ens van molt bé. I finalment l'empatia i la compassió que tenen. Són nens molt empàtics, són molt capaços de posar-se al lloc de l'altre, i això va molt bé si els tens com amics, però amb ells, que quan són petits i no saben gestionar-se, a vegades es desborden de tot el que senten.
1: Anem a... De fet, Laura, es calcula, i ara recordava aquest titular, sí. I m'he anat a buscar, i sí que entre un 15 i un 30% dels infants tenen alta sensibilitat.
10: Sí, sí. Dels infants i dels adults.
1: I dels adults, clar, perquè ens oblidem, no, d'aquesta...
10: I hem de dir que aquest és un... Perdona, Catalina, que és un tret hereditari. Per tant, hi ha molts pares i mares que han descobert que són altament sensibles perquè els seus fills avui en dia se sap, i gràcies a això doncs s'han descobert, no? Anem primer a recomanar-vos contes que podeu utilitzar i llegir amb els vostres fills i filles, sobretot per dues coses molt importants: que s'entenguin i després per què els hi passa tot el que els hi passa i sobretot que ho vegin com una cosa positiva. És molt important acompanyar-los i reforçar, perquè l'alta sensibilitat també ve acompanyada d'una gran creativitat, d'una gran percepció de l'entorn, i això els fa ser nens i nenes, doncs, especials en aquest sentit. Míriam Tirado va publicar fa uns anys enrere un llibre que es diu precisament Sensibles i que té o que recull tots aquests trets, no? L'alta sensibilitat vista com un poder, com un do, més enllà de tots els malestars que ens pot ocasionar, que són reals, no? Perquè els nens i nenes, doncs, no els agrada la llum, s'atabalen, a vegades fins i tot els hi fa estar mal, no? La llum del sol o el soroll molt estrident, quan estan molta estona en llocs on hi ha moltíssima gent, no? I aquest conte ens explica precisament la sortida d'excursió d'una nena altament sensible que descobreix que totes aquelles coses que li venen passant fins ara, no només són petits grans malestars, sinó que es poden convertir en grans poders per poder observar el món i per poder viure d'una altra manera. No? Un altre llibre també molt important per l'alta sensibilitat és Tinc un superpoder, de la Úrsula Pereira. Aquest és un llibre de la col·lecció Neuricuentos, que és d'una editorial que, si no coneixeu, us la recomano molt, perquè és una editorial feta per psicòlegs de tots els àmbits i especialistes en diferents qüestions, i precisament van editar, en aquest cas, un llibre específic per l'alta sensibilitat. I al final d'aquests contes, que són contes per nens, trobareu moltes recomanacions pels pares i mares, no? Consells de com acompanyar-los, de com estar amb ells i de com que se sentin millors. Superpoders, de la Rocío Bonilla i Susana Isern, és un clàssic, no només parla de la sensibilitat, parla de tots els poders, com la imaginació, la creativitat, és a dir, els nens i nenes, cada un té un superpoder que va molt més enllà de volar, no?, de travessar parets, sinó de realment poders reals, no? I la sensibilitat és un d'ells. Gabo el Dragón, de la Marta Gaitero, és un dels primers llibres que es va escriure sobre l'alta sensibilitat. Gabo és un dragó diferent, és un dragó que no ha vingut a aquest món per espantar els altres, sinó que és un dragó que ha vingut a aquest món per observar la bellesa i convertir les coses i els llocs en bonics pels altres, no? I a vegades això és incomprès, perquè els dragons són dragons i sembla que només puguin ser dragons, però els dragons poden ser de moltes maneres, no? I aquest és un llibre dels primers que es va editar per l'alta sensibilitat, i jo crec que és un llibre que va molt, que és molt adient en aquest aspecte, no? I pels més petitons. Hi ha clàssics de la literatura que no ens parlen directament de l'alta sensibilitat, però que sí que tenen protagonistes altament sensibles. Si recordeu l'Anna de les Teules Verdes, que ara l'ha reeditat Viena en una edició en català fantàstica, us en recordareu que era una nena molt especial. No sabíem per què era especial, però ara han passat els anys i descobrim que l'Anna de les Teules Verdes era especial perquè era una nena altament sensible. O Momo, una altra nena també molt especial, no? I són contes fantàstics perquè ens parlen de petites grans heroïnes que s'enfronten al món a vegades amb dificultats, però que gràcies al seu tret són diferents i són especials, no? I vull acabar recomanant llibres pels pares i les mares que poden acompanyar, que tenen la sort, perquè els que tenim nens a casa amb alta sensibilitat, jo crec que tenim una gran sort, perquè tenim, com jo deia abans, nens i nenes altament empàtics i compassius, però a vegades pot generar certa confusió, no saps com fer-ho, no tens les eines, no? I hi ha llibres al nostre abast fantàstic. Una de les grans mestres i una de les primeres psicòlogues que va determinar el nom d'alta sensibilitat va ser la Leigh Narón. Té un munt de llibres sobre l'alta sensibilitat. El més conegut és El don de la sensibilitat, que és per adults, val? Però a partir d'escriure aquest llibre en va escriure d'altres específics per la sensibilitat en diferents àmbits. I un d'ells és El don de la sensibilitat en la infància. És l'ABC de l'alta sensibilitat en nens, no? I sobretot posa l'èmfasi a que tots els nens altament sensibles o les nenes no són iguals. No per ser altament sensible has de ser més tímid o no has de ser obert, no? Hi ha moltes altes sensibilitats, tantes com persones, no? I això també està bé saber-ho, perquè sí que comparteixen trets, però no vol dir que tothom sigui igual, no? No vol dir que un nen altament sensible sigui patró d'un altre, no? N'hi han de molt diferents, no? Altres llibres per acompanyar l'alta sensibilitat, 40 hàbitos per a peques altament sensibles, de la Débora Rodríguez. Un llibre, doncs això, per acompanyar i per entendre, i sobretot coneixent com es, per què es comporten així, podem acompanyar-los millor. I acabem amb dos llibres per recuperar la calma, el que dèiem abans, com recarreguem piles, doncs amb llibres que els hi donguin amb ells eines, que això també els hi anirà molt bé per quan siguin grans, perquè a nosaltres ara els acompanyem quan són petits, els ajudem, no, a carregar, però quan siguin grans, això ja els hi quedarà per sempre.
9: I són referents d'infància, no? Els contes, també.
10: Exacte. I en dos llibres per recuperar la calma, un d'ells, que és un dels meus preferits, que es diu Amb calma, 50 històries naturals. És un àlbum il·lustrat gran, de format gran, d'aquell per seure al sofà amb els nens, no? I mirar-lo, que simplement el que fa és recuperar hàbits tan bonics com mirar les estrelles, no? Anar al bosc i estar en silenci per veure què escoltes, no? És a dir, petits moments de calma que els nens altament sensibles, que a més són molt observadors i molt i perceben molts colors i moltes coses diferents, els pot ajudar a desenvolupar aquest superpoder que tenen i tu els pots acompanyar. I després, per acabar, Burbujas de Paz, de la Sílvia Comas, un llibre per introduir els nens en el mindfulness, en la meditació, que jo crec que és molt important també per tots els nens i nenes, però pels nens amb alta sensibilitat especialment, per trobar-se, bueno, en un espai tranquil, relaxat, poder respirar i sobretot poder fer aquest espai de càrrega. Penseu que els nens i les nenes altament sensibles o no, i tothom, necessitem carregar-nos com el mòbil, no? Necessitem carregar piles, no? Perquè ens esgotem la nostra energia. Doncs als nens amb alta sensibilitat se'ls esgota més perquè com que perceben molts inputs i amb una amplificació molt gran, doncs se'ls agota més ràpid, no? I necessiten aquest espai de i
9: el mil forjar aquest espai de pau.
10: Això mateix, això mateix.
9: Doncs, Laura, un plaer, com sempre.
10: Igualment.
9: Aquí al Badalona Matí. Cuida't molt.
10: Igualment.
9: No t'ho imaginant. Quines prestatgeries deu tenir la Laura a
10: Mira,
9: casa seva?
10: Jo
9: plenes i plenes de llibres.
10: Estic pensant que en necessito una altra, però no sé com dir-ho a casa perquè no em facin fora.
9: L'altell. Sí. Comenceu a pensar en un altell.
10: Estic pensant, a veure, com ho dic a casa o què tal, perquè, vinga, pobres, un dia caurem sepultats amb tots els llibres que
9: tens. Tens llibres a la cuina?
10: Tinc llibres a tot arreu. Veus,
9: això ja és molt identificat.
10: Sí, sí,
9: doncs,
10: sí.
9: Laura, que vagi bé. Adéu.
10: Igualment, adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
11: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
13: 93 399 37 37.
12: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
13: 93 399 37 37.
12: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
14: Acceptem totes les targetes de crèdit.
15: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
16: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
17: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
18: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
17: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
18: Fem créixer el català.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Bon dia, Badalona. És dijous 6 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Un incendi declarat aquesta matinada en un habitatge del número 65 del carrer Doctor Robert al barri de Bufalà ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del SEM. El foc, que s'ha iniciat en un pis de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos amb un total de 26 habitatges, ha provocat també afectacions al bloc adjacent, al número 67, quan les flames s'han propagat a través d'un pati interior. Pel que fa a l'assistència sanitària, el SEM ha atès 7 persones, 5 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12 i 24 minuts. A l'arribada dels bombers, l'incendi estava completament desenvolupat. Mentre alguns veïns havien pogut sortir de l'edifici pels seus propis mitjans, altres han hagut de romandre confinats als seus habitatges a causa del fum que havia envaït el forat de l'escala. Els efectius han iniciat simultàniament les tasques d'extinció de incendi i la revisió dels habitatges, com també de les zones comunes afectades pel fum. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres, 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, assegura que en els darrers mesos ha disminuït el nombre de delictes, però que encara no és suficient i per això diu que és necessària aquesta mesura.
3: Passades de Mossos d'Esquadra, assenyalen que les nostres ciutats, els delictes s'han reduït un 10%, però no és suficient. Jo crec que encara hem d'estar molt millors i per això fem aquest tipus d'inversió en sant amb agents de Guàrdia Urbana com en càmera.
2: Aquests dispositius ajudaran a vigilar en quins punts es produeixen també més accidents, els motius més freqüents, i controlaran aquells carrers on es concentren més vehicles, en el cas de les càmeres de trànsit. També analitzaran aquelles vies o els conductors que cometen més infraccions. I en esports, la penya ha fet oficial la cessió de Jannik Krak. El jugador neerlandès continuarà vinculat al Joventut un any més en qualitat de cedit. L'alè de 23 anys ha fet ús de la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, que ha arribat a un acord amb el jugador i el club perquè Krak continuï defensant la samarreta verd i negra. El comunicat que la penya ha emès per anunciar la notícia es ressalta la voluntat del jugador per continuar a la ciutat perquè considera que disposa de l'entorn adequat per créixer com a professional.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Tenim 27 graus de temperatura a Badalona. Més notícies d'aquí una hora.
4: Radio Ciutat de Badalona. Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema.
1: The young ones, darling, we're the young ones.
0: Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa me n'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i me n'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2 i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no?
1: Comes a love like this.
0: De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... enfotent-se'n també de la situació de la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera doncs humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80 doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per a sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatj, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de

0: Hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
1: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si
2: no podies dinar, no dinaves.
0: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
1: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
0: sí.
1: Almenys té una cosa bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
0: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana dues per veure el capítol i
1: això
0: saber ja com continuava, no?
1: Però és que això ja és impossible, ara ja.
0: Això és molt difícil.
1: Això és que te mata, no?
0: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden doncs, fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades doncs, m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una vegada.
1: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
0: Totalment.
1: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
0: Sí, exactament. Així que res,
1: si m'ho poden enviar. Mulla't, ja d'entrada, mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
0: Ostres, és que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
1: I Disney, potser, o no?
0: I Disney, sí.
1: No, clar.
0: Hannah Montana, la casa dels súpers, també la família dels súpers.
1: Clar.
0: Sí.
1: Bé,
0: i Vendal Pla, també.
1: Mira,
0: que molts potser no els hi pilla a la infància, però a mi sí.
1: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà. I llavors
0: jo estava davant de la tele.
1: No es mirava tant, això. Bueno, avui tampoc es mira massa. No? Sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar
0: a
1: les 10.
0: Fins ara.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogeni, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat doncs, pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu doncs que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat i us grinyolen les dents, us fan com ui, com aquell repelús. Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no? Puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
1: Saludem a Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
1: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració

0: d'uns àudios a les xarxes socials.
1: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigdemont afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigdemont ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que es resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
1: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
2: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals, que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
1: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
0: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
1: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
3: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
0: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
3: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Pro SICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
0: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
3: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
4: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, esclar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment, no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
3: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
0: Mm-hmm. Moltes gràcies, Tina Forès, des de Cugat Media.
3: Adeu.
0: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
5: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
0: Mm-hmm. La Paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
5: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
0: Mm-hmm. Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
5: Que vagi bé.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
6: Bon dia.
0: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
6: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
7: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
6: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
0: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
6: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
0: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
6: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Firagost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
0: Xulo, va ser xulo.
6: Sí, va ser una diada...
0: Gallina de piel, que deia aquell.
6: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó...
0: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
6: Exacte.
0: La plaça plena, pel que hem vist.
6: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
0: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
6: Fins demà.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local. Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars. Després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
9: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que mitjançant la pàgina web Pis a Pis vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem hi ha molta pàgina fake.
0: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
10: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
11: Gràcies a vosaltres.
10: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
11: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
10: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
11: Correcte. Totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
10: Seria, per exemple, Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
11: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada, amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
10: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
11: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi han hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entreanalitzar més en detall.
3: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
11: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que podia no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixa els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
3: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
11: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre, doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
3: Clar, el que em comentava just ara, no?, que el que fan molts estudiants és compartir pis, i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar, o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
11: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula, i com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final, doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional, primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en l'habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
3: I el tema de compartir pis, perquè clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dos persones o tres persones, ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
11: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'excés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que activament et costava 700 euros i tenia 4 dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a 4 per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
3: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
11: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros. No? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb 3 dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
3: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
11: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cuat, Barcelona ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
3: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
11: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etc etc. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar. D'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però, sobretot, l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
3: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
11: També és important. És molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
3: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
11: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
0: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
12: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. I ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
13: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
14: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que, per tant, han sorgit els darrers anys. O sigui, que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
13: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
14: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim nostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessitem tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
13: Thank you. Moltes d'aquestes festes de nova creació el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
14: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
13: I d'exemples n'hi ha molts arreu del país.
14: Doncs en el cas de Reus hi tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a places. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, que són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
13: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
0: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
15: Arribarà el moment de descobrir...
0: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
16: Bon dia.
0: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
16: no passa bé, no passa bé. Bon dia, què
0: bon
16: tal?
0: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
16: És així, Ramon?
0: No sentim el Ramon, aquí està el
16: no
0: problema.
16: No sentim el Ramon.
0: Aquí està la cosa.
16: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
0: En tot cas, és un cultiu que fa... És recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que forma molt... té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
16: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui en plagues de conills o ja sigui en pedregades, també en falta d'aigua... I si pot acabar l'an o no, també és veritat que potser xoca una mica fes tocar Lleida.
0: Ah,
16: no
0: sé. Sí. Bueno, però ja, la qüestió
16: tot
0: serà...
16: És innovar,
0: si
16: tot serà és innovar.
0: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
16: exacte.
0: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda...
16: Ara ja sí?
0: Perdoneu, sí, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
15: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
0: sí,
15: el 90% ve d'Amèrica.
0: D'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
16: No, exacte, aviam, necessitàvem...
15: Ara comencem a produir, mm-hmm. I bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs han de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
16: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
15: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, i doncs, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
16: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens interessem en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
15: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després, la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
16: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
15: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brota és igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
16: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
15: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
16: Vale.
15: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulla. Doncs l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
16: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
15: Vosaltres, molt bé.
0: Moltes Adeu. Gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
16: Gràcies, bon dia.
0: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Memòria. Hola, em dic Pili García i sóc la directora de Les 6 de Ravensbrück, un podcast de Munt FM que recull la història de 6 lleidatanes que van sobreviure al camp de concentració nazi. Doncs una mica per inconsciència, sortíem de les eleccions municipals i ens volíem presentar a la primera convocatòria de pitching de la xarxa, Sabíem que una historiadora local havia fet un estudi en perspectiva de gènere i ens vam tirar a la piscina per explicar la història de les sis de Ravensbrück. El que no sabíem és que aquestes biografies no estaven del tot investigades. És el que hem descobert que s'anomena biografies en construcció i, de fet, vam haver de fer una gran feina de recerca. Aquesta docusèrie, o docupodcast, com ens agrada anomenar-lo, consta de 16 capítols, 16 episodis, on hi ha participat moltíssima gent, des d'historiadores, testimonis, familiars, periodistes, experts i expertes en igualtat, psicologia, acompanyament al dol, etc. Perquè el que volíem era explicar les seves biografies i aterrar-les al present, perquè a mesura que les anàvem coneixent les sis de Ravensbrück, ens quedava cada cop més palès que les seves històries encara ens ressonaven avui en dia. A nivell personal, les seves vides ens han inspirat i ens han remogut moltíssim. Totes elles eren dones meravelloses, fortes, potents, dones que feien coses, moltes coses i molt importants, i moltes les feien per ideals. I ens agradaria pensar que alguna cosa d'elles se'ns ha encomanat. A nivell laboral, ha estat un descobriment de com ens agrada explicar relats sonors d'una manera nova per nosaltres. Un camí que no deixarem de banda. Per a fer aquesta sèrie de documentals sonors hem sortit moltíssim de la nostra zona de confort. Penseu que Món és una ràdio molt petita, amb molt pocs recursos, tant de personals com econòmics, i hem fet una producció molt bèstia pel que és la nostra capacitat. Això ha implicat que treballéssim moltíssimes hores, moltes matinades i, sobretot, buscar recursos sota les pedres. Però no ho tornaríem a fer, és que ho tornarem a fer. Molt sovint pensem en el llegat que podem deixar a la ràdio de proximitat i aquesta sèrie és de les que deixen pòsit, de les sèries que creiem que han valgut la pena i que donen sentit a la nostra feina. I tot i la feinada que per nosaltres ha representat, que de veritat, de debò, que ha sigut ingent, no dubtem que ho tornarem a fer. Repetirem.
17: La xarxa de comunicació local. Són les 10. Notícies Badalona.
20: Bon dia, els parla Àlex Isó. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre. En el nostre municipi, a partir de 2027, se n'instal·laran 615 càmeres, 488 de les quals seran de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Barcelona és la ciutat catalana amb més càmeres de seguretat, amb 160, però la intenció del govern de la capital és instal·lar-ne 500 més abans del maig i així enfilar-se fins a les prop de 700. Si comparem amb altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, Hospitalet de Llobregat compta amb 50, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 488 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que en els darrers mesos ha disminuït el nombre de delictes, però que encara no és suficient i per això diu que és necessària aquesta mesura.
21: Les dades de Mossos d'Esquadra assenyalen que les nostres ciutats, els delictes s'han reduït un 10%, però no és suficient. Jo crec que encara hem d'estar molt millors i per això fem aquest tipus d'inversions tant amb agents de Guàrdia Urbana com en càmera.
20: Un incendi declarat aquesta matinada en un habitatge del número 65 del carrer Doctor Robert al barri de Bufalà ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del SEM. El foc, que s'ha iniciat en un pis de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos amb un total de 26 habitatges, ha provocat també afectacions al bloc adjacent, el número 67, quan les flames s'han propagat a través d'un pati interior. Pel que fa a l'assistència sanitària, el SEM maté 7 persones, 5 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'avís s'ha rebut passats 24 minuts a les 12 de la nit i a l'arribada dels bombers l'incendi estava completament desenvolupat. Protecció Civil preveu activar el pla Inuncat per les fortes pluges previstes a Catalunya. Aquestes començaran als Pirineus i els Prepirineus per l'arribada d'una massa d'aire fred. Tot i que no se sap fins a on arribaran, es preveu que es desplacin per gran part de Catalunya i que refresquin l'ambient. Pel que fa a Badalona, les pluges podrien arribar aquest vespre, tot i que al matí hi ha un cel serè amb alguns núvols. Cap a les 10 de la nit és possible que descarreguin alguns xàfecs. Pel que fa a la temperatura, avui es situarà entre els 28 i 29 graus, una mica superior als valors habituals de l'època, tot i que amb l'aixafogó farà que hi hagi més sensació tèrmica.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
20: Tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
22: Bananas en pijama.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media, ai, Ràdio Televisió Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no en pijames, per favor, que mones. En pijames a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta no la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè mola molt,
1: no? Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està... Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Heu de dir que trobem a faltar Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama, ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh?
1: No, a mi no. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb altres sèries, eh? Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte. Mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i Disney Channel l'ha mirat també no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: a més,
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen. Saps? Sí. Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen. I llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, clàssic.
0: Sí, sí, que després jo he conegut els fan més rodons. Ai, no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Pato Donald. Sí. Les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi.
1: Doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria d'aquí de Cardedeu ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també Les Espies de Veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí, és ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava molt. I Les Espies de Veritat em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
1: Sí.
0: L'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no? Perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas, tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar, de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes. I bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on
2: sortia. Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry l'Ornitorrinco, que a mi em fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent total, eh?
1: Però trets molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
1: Oh! Increïble, Tom i Jerry.
3: I després el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim. Que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims.
1: Està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí.
1: Però
0: sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí,
0: increïbles.
1: Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És
0: són
1: veritat,
0: com a,
1: això.
0: No? Com a que els
1: sí,
0: avis
1: perquè,
0: diuen,
1: de fet,
0: que sèiem a mirar-ho. Digues.
1: Tom i Jerry jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva àvia a mi em va comprar un DVD amb tota les temporades.

0: època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh? I
1: és veritat, això, és veritat. Sí, llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
2: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece. One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: Està bé.
0: Jo One Piece he intentat veure-la i no m'he atrevent mai perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort. És fort.
0: No, els qui són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
0: Sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, la posem.
0: Va passar del porrinyo, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria.
1: Ara ens dirà, perquè em sembla que més ha tingut un petit problema avui.
3: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 20 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
3: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que no... que això no ens afecti massa i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busca un hospital. Fet aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
1: A veure.
3: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Vanity Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan...
0: Clar.
3: Bueno, eren d'Artacan i los tres mosqueteros, no? Bueno, d'aquest estil. I a mi m'agradava molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Ostres,
3: Que passa, bon dia.
0: Adéu. Sí que devia ser sueca perquè el Pumuki era un follet del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale, pues
0: Pumuki.
1: Ni idea.
0: Sí, una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica Monyoko Diabólico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui.
0: Una mica xuqui.
1: Quina por.
0: Vist ara en perspectiva, però sí, i Vanity Flappy, les ardilles. Sí, és generacional, això.
1: Sí.
0: De fet, sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, no fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
0: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí.
0: Mira.
1: És veritat.
0: Sí, d'animació. Sí. Bé.
1: Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
0: Sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que a final del programa tornarem a escoltar-ho.
0: Molt bé.
1: I això.
0: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que es veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
1: Això.
0: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins ara.

0: el nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'anen reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia

una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Comencem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Però no tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: Però si hi ha una sèrie que va revolucionar la televisió catalana i la televisió espanyola, és aquesta.
1: Bola de drac, Zeta.

0: cantarem.
1: TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
2: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
3: El nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també.
1: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver. I en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes.
1: Shin-chan.
0: Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Shin-chan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
2: ¿Estáis listos, chicos?
3: ¡Sí, capitán!
2: ¡Más fuerte!
3: ¡Sí, capitán!

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. En un país multicolor. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma fent maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat, aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, a Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa, no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una set d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant. A veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, sí? Què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llevallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment d'habilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus, o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja un símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algú realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Mm-hmm. Clar, amb això dèiem, anar a veure el dentista, i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema?
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algo més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern, doncs, no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això, doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que et dona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca, tot evolucionant molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats, tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan doncs, el nervi està afectat, doncs, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, doncs ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidez a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns fruits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-se molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any, i si poden, s'hi escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista. O hi anem ja quan tenim el dolor, que ja no podem aguantar més.
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari, d'anar-te a fer la teva revisió. És molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues,
1: Núria. Tinc una pregunta friqui.
2: Sí?
1: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
2: Molt bé, paciència. Deixar que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això de mastegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us anem oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipsat de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat de Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permet, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si estiguin més saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però sé que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt, molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació proper del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem al màxim del frame a la imatge del sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, que serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps. Estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta duració, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho. No? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps. No? I potser serà a posteriori que veurem el resultat. No? I, evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs, clar, evidentment, doncs, quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Mm-hmm. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició a molt filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, en la qual, en l'etapa de parcialitat, no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, uns 500, 1.000 o 2.000. I llavors això el que considero és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I, evidentment, el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat, i els posteriors, potser ja no hi arribarem a estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada, o sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de baile. És previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? en la qual tenen objectius doncs, de el que diuen de pata negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tangues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mil·límetres per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és, vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic que veig puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
4: Quico Beltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes malalties parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta d'esparasitar. Però hem de pensar que, com a mínim, 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Perquè això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones. I una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir... Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està mal, canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... Jo el treballo amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades com vam al veterinari és massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al CosmoCaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el CosmoNits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el CosmoCaixa, però nocturna, la CosmoNit, que normalment doncs, no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosoul i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Vull tornar a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixaríem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I, bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Bretons, Kreisler i Isa. I, bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà. Demà... demà divendres. Buah, no sé
13: molt bé,
10: Lídia,
13: saps pitjor que jo.
10: Sí, demà
3: s'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé. Lídia Porta, una abraçada. Fins demà.
10: Una abraçada. Adéu, adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà.
14: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí hi entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
14: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí. O el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, els apuntem i anem anant pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
14: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també sigueu vosaltres.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. Un incendi declarat aquesta matinada en un habitatge del número 65 del carrer Doctor Robert al barri de Bufalà ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del SEM. El foc que s'ha iniciat en un pis de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos amb un total de 26 habitatges ha provocat també afectacions al bloc adjacent, el número 67, quan les flames s'han propagat a través d'un pati interior. Pel que fa a l'assistència sanitària, el SEM ha atès 7 persones. 5 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a passats 24 minuts de la mitjanit. A l'arribada dels bombers, l'incendi estava completament desenvolupat. Mentre alguns veïns havien pogut sortir de l'edifici pels seus propis mitjans, d'altres han hagut de romandre confinats als seus habitatges a causa del fum que havia envaït el forat de l'escala. Els efectius han iniciat simultàniament les tasques d'extinció de l'incendi i la revisió dels habitatges, com també de les zones comunes afectades pel fum. Un cop extingit, els bombers han dut a terme les tasques de ventilació dels dos edificis i han realitzat mesuraments amb detectors de gasos per comprovar que les condicions eren segures abans de permetre el retorn dels residents als seus domicilis, a excepció del veí del pis afectat. Per atendre l'emergència, el SEM ha activat, com diem, 3 ambulàncies i un equip conjunt format per professionals del SEM i dels bombers. Les causes de l'incendi es troben ara sota investigació. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres, 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Barcelona és la ciutat catalana amb més càmeres, un total de 160, però la intenció del govern de la capital és instal·lar-ne 500 més abans del maig i així enfilar-se fins a les prop de 700. Si comparem amb el altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, Hospitalet de Llobregat compta amb 50, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 488 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de Badalona. Protecció Civil preveu activar el pla Inuncat per les fortes pluges previstes a Catalunya. Aquestes començaran als Pirineus i als Prepirineus per l'arribada d'una massa d'aire fred. Tot i que no se sap fins a on arribaran, es preveu que es desplacin per gran part de Catalunya i que refresquin l'ambient. Pel que fa a Badalona, les pluges podrien aquest vespre arribar, tot i que al matí hi haurà un cel serè amb alguns núvols cap a les 10 de la nit. És possible que descarreguin alguns xàfecs. Pel que fa a la temperatura, avui estarà entre els 28 i 29 graus, una mica superior als valors habituals de l'època, tot i que amb l'aixafogó farà que hi hagi més sensació tèrmica. L'estiu és sinònim de festes majors i Tiana ja escalfa motors per celebrar la seva. Enguany arribarà amb novetats, música en directe i activitats per a tots els públics. Del 10 al 16 de setembre, els carrers de Tiana s'ompliran per la festa major. Enguany el pregó de Sant Cebrià anirà a càrrec dels pallassos tianencs vinculats a Pallassos Sense Fronteres. El pregó infantil el farà l'associació Fes Tri Tiana. El toc d'inici amb totes les colles de Tiana arrencarà la festa amb un nou capgròs de l'any i amb la dansardana interpretat per en Marc Parrot. Els cap de cartell d'enguany és la Ludwig Bank, que posaran més música i ball a la festa. Com a novetat, el dissabte 12 al matí s'estrenarà el ball infantil amb les mandarinetes de l'Amagatotis Teatre. I en esports, la penya ha fet oficial la cessió de Yannick Crack. El jugador neerlandès continuarà vinculat al Joventut un any més en qualitat de cedit. L'aler de 23 anys ha fet ús de la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, que ha arribat a un acord amb el jugador i el club perquè Crack continuï defensant la samarreta verd i negra. El comunicat que la penya ha emès per anunciar la notícia ressalta la voluntat del jugador per continuar a la ciutat perquè considera que disposa de l'entorn adequat per créixer com a professional. Crack va arribar a la penya l'any 2019 i aquest últim curs ha jugat 40 partits amb una mitjana de 22 minuts per partit amb 5,4 punts, 4,8 rebots i 6,4 de valoració.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
4: Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Truco a Radio Taxi Catalana?
6: 93 399 37 37.
5: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
5: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
8: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
9: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
13: No, no.
12: Disculpe.
13: No.
14: Fari,
12: necesita
13: que no.
12: Disculpe, no le he entendido.
13: Sí, a ver, ayuda, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
13: Por favor.
14: ¿Quién nivel de radio?
13: Operador.
14: ¿Quién nivel de radio?
12: Disculpe por la confusión.
13: Sí. Sí.
12: Gracias.
15: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Resulta que tu saps que cada any té lloc a Vilanova i la Geltrú el Festival dels Invents.
3: Sí.
2: Tu saps aquest festival, que cada any, en aquest cas, és la Fira Internacional de les Idees i Invents.
3: Sí.
2: Que es diu Àtic.
3: Que Àtic, eh? Sempre hi ha invents d'aquests inútils, però
2: bé,
3: vaja.
2: Doncs resulta que s'ha presentat una nova edició d'aquesta fira i s'ha presentat amb un invent, una màquina, atenció, contra el pessimisme, que funciona amb 50 cèntims.
3: I com ho, què et dona?
2: Ah, tu ets pessimista o què?
3: Jo molt.
2: Molt?
3: Molt negatiu.
2: Ets molt negatiu.
3: Què m'explicaran un acudit amb aquesta màquina?
2: Bé, anem a trucar, si et sembla, als responsables d'aquesta fira perquè ens ho expliquin. Per cert, la fira es farà del 26 al 28 de juny.
3: Mm. Em diuen que el diari o què, fins la una potser no trobem ningú.
4: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Mira, volia fer una pregunta.
4: Digue'm.
2: Truco de Ràdio Badalona.
4: Sí,
2: què tal, com va el matí?
4: Molt bé.
2: Bé, escolta una cosa, he vist a través del què,
4: sí,
2: d'aquest diari, que es veu que, bueno, heu presentat una nova edició de la fira, oi?
4: Sí.
2: Del 26 al 28 de juny, i que heu presentat una màquina contra el pessimisme.
4: Sí, espera que et passo amb la persona de premsa, un segon.
2: Vale.
4: M'has dit que truques, eh?
3: Ràdio Badalona.
4: Ràdio Badalona, un segon,
2: eh? La més bona.
3: La més bona.
4: Sí.
2: Hola, bon dia.
4: Hola.
2: Hola, què tal, com estàs?
4: Molt bé.
2: Bé, ets a premsa?
4: Sí.
2: Hola, truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, què tal?
2: Bé, i tu?
4: També.
2: També, com va el matí, la calor i tot això?
4: Pues aquí fatal.
2: Fatal,
4: no tenim,
2: oi?
4: Aire condicionat.
2: Què dius ara? Tants invents i no tenim aire condicionat?
4: Això, tants invents i no tenim aire condicionat.
2: M'ho saps si en sèrio?
4: Bueno, tenim aire condicionat portàtil.
2: Ja, però això és l'any de la catapum.
4: No, perdona, segur que no l'has vist a la vida. És un spray.
2: Sí, ah. a veure, digue'm.
4: És un spray que el tenim una a cada taula i quan tens calor fas... et fas unes esprayades i és aire condensat, superfred.
2: Sí, és com una mena d'ambientador, no? D'aquests ambientadors
4: però,
2: que va...
4: Sí.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Oberta una investigació per determinar l'origen d'un incendi que aquesta nit ha cremat un immoble al carrer Doctor Robert número 65 al barri de Bufalà. El foc ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM, que han atès 7 dels veïns afectats. Els veïns apunten que el foc podria haver estat intencionat. El foc s'hauria iniciat en un dels pisos de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos, on hi ha un total de 26 habitatges. Les flames també han provocat afectacions al bloc adjacent, el número 67, quan s'han propagat a través d'un pati interior. Els mateixos veïns han alertat als bombers quan ha començat a sentir l'olor a cremat i les flames ja eren evidents. Escoltem la Manoli Martínez, una veïna.
4: Cuando salí, noté la peste a humo y entonces abrí la cortina y vi que salía fuego, porque lo estaba reflejado en la pared enfrente de los bloques, porque es de muralita. Y entonces le puse a chillar a mi hija que había fuego. Y entonces ella empezó a llamar a los bomberos, y tal, y los vecinos por los patios de luces, toda la gente que es muy mayor, pidiendo socorro, pidiendo auxilio. Y ya se fue las luces de los ascensores, bajamos, sacando a la gente, yo ayudé a sacar a la gente esta mayor de aquí.
3: En total, el SEM ha atès 7 persones, 5 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre fins a arribar a les prop de 700. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres en total, de les quals 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Si comparem amb altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, Hospitalet de Llobregat compta amb 50 càmeres, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 448 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de Badalona. L'alcalde, Xavier García Albiol, assegura que en els darrers mesos ha disminuït el nombre de delictes, però que encara no és suficient i per això, diu, és necessària aquesta mesura. Jaume Giró abandona la militància de Junts per Catalunya. El badaloní, exconseller d'Economia i Hisenda, ja s'havia distanciat de la direcció del partit durant l'últim any i en els darrers dies ha fet oficial la seva baixa. La passada tarda, Giró va deixar l'acta de diputat del Parlament i va sortir de l'executiva de la formació, liderada per Carles Puigdemont. En aquell moment ja va explicar que les directrius del partit no coincidien amb la seva manera d'entendre la política. En una publicació a les xarxes, el badaloní es referma les explicacions i assegura que durant el darrer any els motius que el van fer deixar l'acta i l'executiva s'han confirmat. Explica que s'ha donat de baixa com a militant per principis, per conviccions i per coherència. Protecció Civil preveu activar el Pla Inuncat per les fortes pluges previstes a Catalunya. Aquestes començaran als Pirineus i als Prepirineus per l'arribada d'una massa d'aire fred, tot i que no se sap fins on arribaran. Es preveu que es desplacin per gran part de Catalunya i que refresquin l'ambient. Pel que fa a Badalona, les pluges podrien aquest vespre arribar, tot i que al matí hi haurà un cel serè amb grans núvols. Cap a les 10 de la nit és possible que descarreguin alguns xàfecs. Pel que fa a la temperatura, avui hem tingut un matí amb temperatures entre 29 i 28 graus, una mica superior als valors habituals de l'època, tot i que amb l'aixafogó fa que aquesta sensació tèrmica sigui superior.
5: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, patrocina la informació esportiva.
3: El Joventut i el base nord-americà Boogie Ailes han arribat a un acord amb el qual el base nord-americà defensarà els colors de la penya fins al 30 de juny del 2027. Amb aquest moviment, l'equip verd i negre tanca un reforç extraordinari pel seu perímetre. Ailes fa 1,88 metres i destaca pel seu talent ofensiu i que pot jugar perfectament de base i d'escorta.
5: Benvolgut reformista, a Obramat no podem evitar que el mur acabat de pintar que acabes de construir per al teu client no acabi ple de pilotades del seu fill, però sí que podem fer que els materials siguin de primera qualitat perquè aguantin molts anys. Això no és problema a Obramat, perquè tenim marques professionals líders en el sector amb més de 20.000 productes per oferir-te la millor qualitat professional. On compren els professionals? Obramat.
3: 30 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: todo viejo.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: Que oye, después de hoy solo queda únicamente una persona bajo ese alias.
7: Tu foto está en el tablón de la comisaría.
6: ¿Salgo guapo?

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars, oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
0: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
0: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
0: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
0: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so i el nostre company Lluís Sánchez a la coordinació, Artau Bellavista i el Barguell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut, malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell, ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas, es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
0: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
0: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el Pla Estratègic d'Incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forests de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc etc. Són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
0: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF, de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Vall ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran

0: instal·lació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
1: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
0: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
2: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
3: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
2: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
5: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
4: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
6: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
7: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala astrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
6: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
8: Ens el relata l'historiador grec Heròdot, i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist, enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament, i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
6: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes, i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
2: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos, i ha anunciat una nova llista ben aviat.
3: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social, i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
2: I més polèmiques. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
3: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
2: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
3: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
2: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
3: I el conjunt de l'Estat, la població, arriba ja als 49,8 milions.
2: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simon i lliura les claus a la Generalitat per

0: Feria al Futur, Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
1: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
2: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernota qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i, per tant, fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i, en qualsevol cas, garantir això. Garantir bé recursos també, demanem, com sempre, més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas, avui hem fet aquesta gestió.
1: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
0: 12 minuts, ja arribem a 2:45 i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
3: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
0: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
4: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
5: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
4: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
0: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
6: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
0: Esto es... El grup Cançons de Taverna Marina. Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la Festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida, Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera poma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Layo Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
7: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
7: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
8: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una caligrafia, un film del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
7: També hi ha lloc per a una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
0: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15 i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambusto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
3: Laxambusto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
0: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
3: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terra Mar.
9: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
0: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
9: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
3: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
0: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
3: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
0: Com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
10: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
11: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
10: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
12: La veritat que dos equips m'han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
10: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
13: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
10: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
0: Doncs gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijuan.
6: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
7: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació,
6: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
9: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
9: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
9: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
2: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas, es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
2: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
2: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Nou en surt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
7: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
2: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des de el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
7: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
2: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
6: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
2: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
6: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
2: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
6: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
2: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans de la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
2: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
2: En punt 3:45 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ugassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Desper.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ugassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la Cercavila, acompanyada per la Cobla Principal de Banyoles, seguida de l'Ofici Solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
20: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior, amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
21: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
20: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
22: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
0: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, la aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara un excursionista polonès ha mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
1: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
1: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
1: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi en un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
1: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Per la cultura. I per Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
5: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut... M'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
5: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
8: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
5: També hi ha lloc per a una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esport amb 2 propostes musicals. Ja arribem a les 3 per començar. Els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
24: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
1: Lacs amb Busto que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
2: ara Malikian serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: L'Axambusto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
4: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
9: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també, sobretot, com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
4: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afrontar una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
4: En bàsquet, Marc Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
11: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar, doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
4: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 6 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre fins a arribar a les prop de 700. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres, de les quals 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Si comparem amb altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, Hospitalet de Llobregat compta amb 50 càmeres, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 488 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que en els darrers mesos s'ha disminuït el nombre de delictes, però que encara no és suficient, i per això diu que és necessària aquesta mesura.
4: Passada de Mossos d'Esquadra, assenyalen que les nostres pistes, els delictes s'han reduït un 10%, però no és suficient. Jo crec que encara hem d'estar molt millors i per això fem aquest tipus d'inversions tant amb agents de Guàrdia Urbana com en càmera.
3: Oberta una investigació per determinar l'origen d'un incendi que aquesta nit ha cremat un immoble al carrer Doctor Robert número 65. El foc ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del SEM que han atès a 7 dels veïns afectats. Precisament, alguns dels veïns apunten que el foc podria haver estat intencionat. Les flames s'haurien iniciat en un dels pisos de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos on hi ha un total de 26 habitatges. Les flames també han provocat afectacions al bloc adjacent, el número 67, quan s'han propagat a través d'un pati interior. Els mateixos veïns han alertat els bombers quan han començat a sentir l'olor a cremat i les flames ja eren evidents. I la penya ha fitxat una de les seves últimes peces per aquest curs. Es tracta de Boogie Ailis, de 25 anys, que pot jugar de base o escorta i medeix 1,88. Ha signat un acord amb el Joventut que el vincula al club fins al 30 de juny de 2027. És un jugador que crea avantatges amb facilitat i la seva intensitat li permet recuperar posicions. Recordem que hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges a Catalunya. Recordem que aquí a Badalona és probable que arribin aquests xàfecs de cara al vespre. Demà, el dia, a la ciutat s'aixecarà ennuvolat i a la tarda ja lluirà el sol. Tindrem temperatures màximes de 30 graus i mínimes de 27.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Ruta 66.
8: Hola, família. Una setmana més arriba l'edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que s'emet en unes 60 emissores de parla catalana i amb 17 anys d'història. Sigueu benvinguts. Soc Campito de Santos. I ara, si esteu preparats i còmodes, anem per les noves propostes. Som-hi!
9: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Here Comes the Rain és un altre dels grans hits de l'any 95 dels The Mavericks. La veritat és que necessitaríem dos programes per punxar les cançons més destacades d'aquesta banda. Esperem que us agradi la selecció que he fet segons el meu pare. Ja ens trobem al 1998 amb el disc Trampoline i l'únic single, Dance the Night Away.

Here Comes My Baby és un cover d'una cançó de Cat Stevens que The Mavericks va incloure com a cançó inèdita en el seu recopilatori de grans èxits de l'any 99. El sisè àlbum, de títol homònim, va sortir l'any 2003 i va ser l'últim de la primera etapa. D'aquest disc hem triat I Want to Know.

In My Dreams és una composició de l'artista al que dediquem l'espai d'avui, el desaparegut Raúl Malo, que el texà Rick Trevino va gravar l'any 2003. Després de 10 anys, la banda de Miami, The Mavericks, tornava a enregistrar un nou disc, In Time, amb la incorporació definitiva del teclista Jerry Dale McFadden, on trobem un dels seus èxits anomenat Back in Your Arms Again.

Born to be Blue, hit també del disc In Time del 2013. Dos anys més tard arriba Mono, el vuitè disc dels The Mavericks, amb Paul Deakin a la bateria, Jerry Dale McFadden als teclats, Eddie Pérez a la guitarra i la gran veu de l'artista al que homenatgem avui, Raúl Malo. Totes les cançons són seves, menys una versió del texà Doc Sam, aquesta, Nitty Gritty.

For the Ashes és un dels tracks del nou àlbum dels The Mavericks, és de l'any 2017, titulat Brand New Day. I per tancar el programa especial d'avui, dedicat a l'artista d'origen cubà, estrella als Estats Units de la música americana, que va morir el desembre de 2025 amb 60 anys, degut a un càncer, Raúl Malo, punxarem una de l'últim disc de la banda, Moon on Stars, del 2024. Amb la cançó Overnight Success, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres, 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Barcelona és la ciutat catalana amb més càmeres de seguretat, amb 160, però la intenció del govern de la capital és instal·lar-ne 500 més abans del maig i així enfilar-se fins a les prop de 700. Si comparem amb altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, l'Hospitalet de Llobregat compta amb 50, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 488 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de la ciutat. Escoltem a l'alcalde, Xavier García Albiol.
4: Les dades de Mossos d'Esquadra assenyalen que les nostres ciutats, els delictes s'han reduït un 10%, però no és suficient. Jo crec que encara hem d'estar molt millors i per això ho fem aquest tipus d'inversió en sana amb agents de Guàrdia Urbana com en cada.
3: Jaume Giró abandona la militància de Junts per Catalunya. El badaloní, exconseller d'Economia i Hisenda, ja s'havia distanciat de la direcció del partit durant l'últim any i en els darrers dies ha fet oficial la seva baixa. La passada tardor, Giró va deixar l'acta de diputat del Parlament i va sortir de l'executiva de la formació liderada per Carles Puigdemont. En aquell moment ja va explicar que les directrius del partit no coincidien amb la seva manera d'entendre la política. En una publicació a les xarxes, el badaloní es referma en aquestes explicacions i assegura que durant el darrer any els motius que el van fer deixar l'acta i l'executiva s'han confirmat. Explicar que s'ha donat de baixa com a militant per principis, per conviccions i per coherència. I l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes està preparant una biblioteca veïnal. Durant aquest mes d'agost, l'entitat catalogarà els gairebé 1.000 llibres que tenen, tot plegat per apropar als veïns un punt de cultura i la lectura. Al voltant d'un miler de llibres esperen a ser catalogats en aquesta biblioteca de l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes, una col·lecció heretada de les antigues entitats veïnals del barri i que ha crescut amb la donació de més llibres dels veïns durant aquest temps. Escoltem Francesc Palacios, de l'Associació de Veïns de Sant Crist.
5: I la majoria dels llibres que hi ha aquí provenen de les dues col·leccions que tenien les dues antigues associacions de veïns del barri, que eren l'Associació de Veïns de Sant Crist, que era l'hereva d'una altra que havia nascut a finals dels 50 aquí al barri, i l'altra que era de l'Associació de Caps de Família, que era una entitat més d'època franquista, que era dels anys 70-80. De fet, totes dues es van fusionar l'any 84 i van donar lloc a la nostra entitat.
3: I en esports, la penya ha fitxat una de les seves últimes peces per aquest curs. Es tracta de Bugui Ellis, de 25 anys, que pot jugar de base o escorta i medeix 1,88 m. Ha signat un acord amb el Joventut que el vincula al club fins al 30 de juny de 2027. És un jugador que crea avantatges amb facilitat i la seva intensitat li permet recuperar possessions. També destaca per ser una gran amenaça des de la línia de 3 punts i per la seva facilitat en joc en transició. Als Estats Units va jugar a la Universitat de Memphis i a la de Southern California i va ser el 6è millor jugador a la seva conferència.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu mercat, viure desconnectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquest Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema.
1: The young ones, darling, we're the young ones.
0: Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja. I també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa me n'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i me n'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2, i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no?
1: Comes a love like this.
0: De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... enfotent-se'n també de la situació a la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el vam entendre tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera doncs humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80 doncs ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors doncs era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és... doblar-les, rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquint moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia!
2: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar
2: és
0: sèries,
2: que,
0: no que sí?
2: És un tema molt xulo el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si
3: no podies dinar, no dinaves.
2: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
2: sí.
0: Almenys sí, que no sí, cosa sí. Bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
2: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana o dues per veure el capítol i
0: això
2: saber
0: ja
2: com
0: no.
2: Continuava, no?
0: Però és que però... això ja no, això ja és impossible, ara ja.
2: Això és
0: qui et
2: molt
0: fa
2: difícil.
0: Això és que te mata, no?
2: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí, sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden doncs, fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades doncs, m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una altra vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt...
2: Sí.

0: els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà i
1: jo estava davant de la tele.
0: No es mirava tant això. Bueno, avui tampoc es mira massa, no? Sí, sí, sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogeni, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat, doncs, pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida, de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que, bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat, i us grinyolen les dents, us fan com, ui, com aquell repelús? Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de DocTips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no, puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
3: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigtió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigtió ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
3: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
4: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat i que treballem també per la ciutat de Girona.
3: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
0: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
3: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafanya. Una abraçada.
3: Gràcies.

0: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
1: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
0: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
1: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A., ubicada a Mercabarna, a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia, que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla CICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
0: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
1: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària Merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària Merceria.
2: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, és clar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment, no està previst, doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
1: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
3: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
0: La paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
3: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
0: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
3: Que vagi bé.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
4: Bon dia.
0: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
4: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
5: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
4: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
0: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
4: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
0: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
4: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Agost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
0: Xulo, va ser xulo.
4: Sí, va ser una diada...
0: Gallina de piel, que deia aquell.
4: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
0: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
4: Exacte.
0: La plaça plena, pel que hem vist.
4: Passa, sí, a plaça plena.
0: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
7: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars, després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
8: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
0: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i el Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres.
9: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
10: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple, Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
1: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
10: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
1: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
10: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
1: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
10: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, almenys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi ha hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entreanalitzar més en detall.
1: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
10: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixen els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
1: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
10: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
1: Clar, el que em comentava just ara, no?, que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
10: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final, doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional, primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, amb l'habitatge sencer, amb el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
1: I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
10: Tornem una mica al mateix, no? Aquest problema d'excés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan un immoble que antigament et costava 1.700 euros i tenia quatre dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
1: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
10: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de tres dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb tres dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents, eh?
1: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit?
10: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll, i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cugat, Barcelona Ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
1: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
10: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etcètera, etcètera. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etcètera, etcètera. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però sobretot l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
1: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
10: També és important. És molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement. Perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
1: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
10: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
0: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Mèdia. Moltíssimes gràcies.
6: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. I ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
10: Compa,
11: pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
12: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a era anys enrere i que per tant han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
11: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
12: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessitem tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
11: Moltes d'aquestes festes de nova creació, el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
12: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
11: I d'exemples, n'hi ha molts arreu del país.
12: Doncs en el cas de Reus, i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, que són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
11: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
0: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
10: Arribarà el moment de descobrir...
0: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
13: Bon dia.
0: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
13: què tal? No passa res, bon dia, què
0: bon
13: tal?
0: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
13: És així, Ramon?
0: No sentim el Ramon, aquí està el
13: no
0: problema.
13: No sentim el Ramon.
0: Aquí està la cosa.
13: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
0: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
13: A veure, deixo clar que jo no sóc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja siguin plagues de conills o ja siguin pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar arrelant o no. També és veritat que potser xoca una mica fer estuc a Lleida.
0: No sé. Bueno, però ja, la qüestió és...
13: Tot és innovar.
0: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
13: exacte.
0: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
13: Ara ja sí?
0: Perdoneu, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
14: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara,
0: sí,
14: el 90% ve d'Amèrica.
0: D'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
13: Exacte, no, necessitàvem...
14: Sí, ara comencem a produir, i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs han de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
13: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
14: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I, bueno, i ara potser mos hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, que pues, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
13: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centrem en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
14: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
13: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
14: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brotés és igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, pues no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de, si fem 2.000, 2.500, ja estarem contents.
13: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
14: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
13: Vale.
14: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any, m'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. el primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills. He hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa dos anys, la sequera. Vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any, la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el pol·len es mulla. Doncs l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
13: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
14: Vosaltres, molt bé.
0: Moltes adeu. Gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
13: Gràcies, bon dia.
0: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
15: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Memòria.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Oberta una investigació per determinar l'origen d'un incendi que aquesta nit ha cremat un immoble al carrer Doctor Robert número 65. El foc ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que han atès 7 dels veïns afectats. Apunten que el foc podria haver estat intencionat. El foc s'hauria iniciat en un dels pisos de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos, on hi ha un total de 26 habitatges. Les flames també han provocat afectacions al bloc adjacent, al número 67, quan s'ha propagat a través d'un pati interior. Els mateixos veïns han alertat els bombers quan ha començat a sentir l'olor cremat i les flames ja eren evidents. Escoltem la Manoli Martínez, una de les veïnes.
4: Cuando salí, noté la peste a humo y entonces abrí la cortina y vi que salía fuego, pues lo estaba reflejado en la pared enfrente de los bloques. Y entonces me puse a chillar a mi hija que había fuego. Y entonces ella empezó a llamar a los bomberos, y tal, y los vecinos por los patios de luces, toda la gente que es muy mayor, pidiendo socorro, pidiendo auxilio, sacando a la gente, yo ayudé a sacar a la gente esta mayor de aquí.
3: En total, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 7 persones. 5 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. A l'arribada dels bombers, després de l'avís que s'ha rebut a les 0:24 hores de la matina de l'incendi, estava completament desenvolupat. Mentre alguns veïns havien pogut sortir de l'edifici pels seus propis mitjans, d'altres han hagut de romandre confinats als seus habitatges a causa del fum que havia envaït el forat de l'escala. Es dona el cas que els habitants de l'immoble ja alertaven des de fa temps els problemes de convivència que patien a diari amb un veí de la mateixa finca. I atents perquè Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per a les fortes pluges previstes a Catalunya. Aquestes ja han començat als Pirineus i als Prepirineus per l'arribada d'una massa d'aire fred i també al sud del país. Tot i que no se sap fins a on arribaran, es preveu que es desplacin gradualment de nord cap a sud a gran part de Catalunya, que es manté en alerta. A més, a cada ciutat pot descarregar de manera diferent, ja que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveu que en alguns punts s'arribin a descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Tot i que Protecció Civil descarta enviar un esalert, recomana evitar desplaçaments i no apropar-se a rius, rieres o zones inundables. Pel que fa a la nostra ciutat, a Badalona, la intensitat de pluges està en el nivell baix, ja que hauran perdut força pel seu pas per la prelitoral. Ara bé, no es descarta la probabilitat de xàfecs de cara al vespre. Durant el matí hi ha hagut un cel serè amb alguns núvols, però ja al migdia s'han començat a formar nuvolades. Pel que fa a la temperatura, avui se situarà entre els 28 i els 29 graus, una mica superior als valors habituals de l'època, tot i que amb la xafogor farà que hi hagi més sensació tèrmica. En el cas de ploure, aquest divendres està previst que hi hagi una treva de la calor. I la Lucha d'Abril ja ha tancat el cartell per a la cinquena nit de monòlegs, un dels diferents actes solidaris que organitza per recaptar diners. Serà el pròxim 19 de setembre al Teatre Zorrilla i comptarà, entre altres, amb Xavier Detell i Meugenio. Les entrades ja es poden adquirir a través del web entradium.com. Diferents humoristes estan participant en difondre l'esdeveniment. Noms com José Mota, Florentino Fernández són, de moment, alguns dels còmics que estan participant en la campanya de promoció. Les entrades costen 18 euros i la captació anirà destinada a finançar la investigació en teràpia gènica per a la parèsia espàstica tipus 52, una malaltia neurològica ultra rara que pateixen tan sols 4 nens a Espanya, un d'ells la badalonina Abril. I en esports, avui el Badalona juga a les 7 del vespre a Salou contra el Bristol City, antic equip del que de moment ha estat el gran nom del mercat de fitxatges del club, Vicky Losada.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: D'on estius al mercat, viuràs connectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.
6: No ens cal res més, que un estiu com els d'abans.
8: Bananas i pijama.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media, ai, Ràdio Televisió Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, pijames, per favor, que mones. En pijames a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta no la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè mola molt,
1: no? Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està... Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Heu de dir que trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama, ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh?
1: No, a mi no. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb altres sèries, eh? Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i Disney Channel l'ha mirat també no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: més,
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen. Saps? Sí. Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen, i llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí,
1: sí,
0: que després
1: jo he conegut
0: els fan més rodons, ai, no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Pato Donald. Sí. Les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi.
1: Doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també Les Espies de Veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava molt. I Les Espies de Veritat em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
1: Sí.
0: Sí, l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no, perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas, tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar, de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes. Mm. I bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on sortia.
2: Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry l'Ornitorrinco, que a mi fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital, sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent total, eh? Sí,
1: però trets molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Mira, el que veia jo de petita era un Popeye, en Tom i Jerry.
1: Oh! Increïble, Tom i Jerry.
3: I després, el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim, que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims.
1: està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí. Però sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí,
0: increïbles.
1: Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És veritat, com que els
0: avis diuen, va, que sèiem a mirar-ho. Digues.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva àvia a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, i era cinema mut dels anys 20. Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: I és carrer. Veritat, això, és veritat. Sí, llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
4: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: Bé.
0: Jo One Piece he intentat veure-la i no m'hi he atrevit mai perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap. Només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort. És fort.
0: No, els que són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
0: Sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, eh? Quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, si voleu, la posem.
0: Va passar del porriño, ara ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria.
1: Ara ens dirà, perquè em sembla que més ha tingut un petit problema avui.
5: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 20 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
5: Vam passar última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet...

0: que era sueca, em sembla. I era un dibuix animat, però tot l'entorn era, era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Apa,
0: sí. Que passa, bon dia.
2: Adéu. Sí que devia ser sueca perquè el Pumuki és un, era un follet sí. del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale. Pues, Pumuki. Ni idea.
2: No sí, sí. Una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica amb un lloc diabòlico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui.
2: Una mica xuqui. Vist ara en perspectiva, però sí, i Banner i Flappy, les ardilles. Sí, sí, és generacional, això.
1: Sí.
2: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, no fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
2: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí.
2: Mira.
1: És veritat.
2: Sí, d'animació. Sí, sí. Bé.
1: Bueno, ens transporta bueno. això, suposo, els records, no?
2: Sí, sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins sí. aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que al final del programa tornarem a escoltar-ho.
2: Molt bé.
1: I això.
2: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que es veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
1: Això.
2: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins ara.

0: El nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han anat reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Comencem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar una altra protagonista impossible d'oblidar.

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Però no tot eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: Però si hi ha una sèrie que va revolucionar la televisió catalana i la televisió espanyola, és aquesta.
1: Bola de drac, Z.

0: cantarem.
1: TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
2: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
3: Al nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes jo també.
1: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes.
1: Som graciós, divertits, som genials, tothom se'n va enamorar amb mi.
2: Xin-xan!
1: Som un nervi que no para tot el dia i no deixa de
0: pitar. Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Xin-xan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
3: ¿Estáis listos, chicos?
4: ¡Sí,
3: Más fuerte!
4: ¡Sí, la vida!

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. En un país avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma fent maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat, aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, a Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa, no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una set d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus, o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs en menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algo realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Uh-huh. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algo més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema de l'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant no sé a aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria.
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraprudent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratant-nos molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any, i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor, que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari, d'anar-te a fer la teva revisió. És molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per d'alguna manera mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Una pregunta friqui.
2: Sí?
1: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
2: Molt bé, paciència. Deixar que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això de mastegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Dental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us anem oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipsat de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permeten, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si estiguin més saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però sé que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació propera del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en la qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipsi total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipsi total, doncs apareixen, no? Però és que aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps, estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho. No? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps. No? I potser serà a posteriori que veurem el resultat. No? I, evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs, quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Uh-huh. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició amb el filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1:50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, en l'etapa de parcialitat, no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, un 500, un 1.000, un 2.000. I llavors això el que considera és fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I, evidentment, el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat, i els posteriors, potser ja no hi arribarem. Estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada, o sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de baile. Previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, que diuen de pata negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tingues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas en fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic, he vist puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
4: Quico Beltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: Passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. Passa que avui en dia hi ha tantes enfermetats parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs, hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta d'esparasitar. Però hem de pensar que, com a mínim, 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis, inclús, que han fet... Perquè això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones. I una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir. Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està mal, canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me'l trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament, a vegades, si un gos... Jo el treballo amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades, com vam al veterinari, massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs, no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Torna a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I, bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Bretons, Kreisler i Isa. I, bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven, i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà. Demà... demà divendres. Buah, no sé
3: molt bé,
10: Lídia,
3: saps pitjor que jo.
10: Sí, demà
3: s'ha de saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc, i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé. Lídia Porta, una abraçada. Fins demà.
10: Una abraçada. Adéu, adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà.
13: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
13: Per exemple, souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, o el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, us apuntem i anem pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també hi sigueu vosaltres.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres, 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Barcelona és la ciutat catalana amb més càmeres de seguretat, amb 160, però la intenció del govern de la capital és instal·lar-ne 500 més abans del maig i així enfilar-se fins a les prop de 700. Si comparem amb altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, l'Hospitalet de Llobregat compta amb 50, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 488 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de la ciutat. Escoltem a l'alcalde, Xavier García Albiol.
4: Passades a Mossos d'Esquadra, assenyalen que les nostres ciutats, els delictes s'han reduït un 10%, però no és suficient. Jo crec que encara hem d'estar molt millors i per això fem aquest tipus d'inversions tant amb agents de Guàrdia Urbana com en càmera.
3: Jaume Giró abandona la militància de Junts per Catalunya. El badaloní, exconseller d'Economia i Hisenda, ja s'havia distanciat de la direcció del partit durant l'últim any i en els darrers dies ha fet oficial la seva baixa. La passada tardor, Giró va deixar l'acta de diputat del Parlament i va sortir de l'executiva de la formació liderada per Carles Puigdemont. En aquell moment ja va explicar que les directrius del partit no coincidien amb la seva manera d'entendre la política. En una publicació a les xarxes, el badaloní es referma en aquestes explicacions i assegura que durant el darrer any els motius que el van fer deixar l'acta i l'executiva s'han confirmat. Explicar que s'ha donat de baixa com a militant per principis, per conviccions i per coherència. I l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes està preparant una biblioteca veïnal. Durant aquest mes d'agost, l'entitat catalogarà els gairebé 1.000 llibres que tenen, tot plegat per apropar als veïns un punt de cultura i la lectura. Al voltant d'un miler de llibres esperen a ser catalogats en aquesta biblioteca de l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes, una col·lecció heretada de les antigues entitats veïnals del barri i que ha crescut amb la donació de més llibres dels veïns durant aquest temps. Escoltem Francesc Palacios, de l'Associació de Veïns de Sant Crist.
5: I la majoria dels llibres que hi ha aquí provenen de les dues col·leccions que tenien les dues antigues associacions de veïns del barri, que eren l'Associació de Veïns de Sant Crist, que era l'hereva d'una altra que havia nascut a finals dels 50 aquí al barri, i l'altra que era de l'Associació de Caps de Família, que era una entitat més d'època franquista, que era dels anys 70-80. De fet, totes dues es van fusionar l'any 84 i van donar lloc a la nostra entitat.
3: I en esports, la penya ha fitxat una de les seves últimes peces per aquest curs. Es tracta de Boogie Ellis, de 25 anys, que pot jugar de base o escorta i medeix 1,88 centímetres. Ha signat un acord amb el Joventut que el vincula al club fins al 30 de juny de 2027. És un jugador que crea avantatges amb facilitat i la seva intensitat li permet recuperar possessions. També destaca per ser una gran amenaça des de la línia de 3 punts i per la seva facilitat en joc en transició. Als Estats Units va jugar a la Universitat de Memphis i a la de Southern California i va ser el 6è millor jugador a la seva conferència.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
8: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: Que adoptem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, una mirada, podríem dir que una mica més analista, eh? Perquè avui ens acompanya en Guifré Jordán, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Què tal? Bon dia, Guifré.
0: Hola, bon dia, Núria.
3: Com estàs?
0: Molt bé.
3: I avui parlarem de trànsit, eh? Ho fem després, a més d'aquestes setmanes, diguéssim, amb afectacions molt greus pel que fa al servei de Rodalies, i on, si bé portem temps, no?, escoltant a dir que és tan important que es descompensi, gestionin les doncs, vies, diguéssim, urbanes, interurbanes, per una qüestió de contaminació, per reduir, no?, gasos d'efecte hivernacle i de més, doncs veiem que quan el transport públic no funciona, aquestes vies són les que acaben doncs, saturant-se, no?, perquè la gent necessita sí o sí arribar al seu lloc de feina, i en aquests casos doncs, hem vist com el transport privat ha estat l'alternativa per molts, malgrat no sigui la més desitjada, no? I sobre el trànsit de vehicles a l'àrea de Barcelona, avui en parlem amb en Guifré.
0: Així és. Aquest mes, recordar que no només hem tingut l'embolic de Rodalies, sinó que l'AP7 va estar tallada doncs, molts dies, no?, també per l'accident de Gelida, no? Per tant, era un doble merder, si es pot dir així, no? En primer lloc, sí, parlarem de trànsit. En primer lloc, no sé si em permets, Núria, explicar una petita anècdota per entendre una mica quina inspiració vaig tenir en agafar un tema tan aleatori.
3: Vas random, amb cotxe a la feina?
0: No, vaig amb metro. No obstant, fa una setmana doncs, vaig tenir un vol. Vaig haver d'agafar un avió. A les 8 del matí sortia l'avió. I vaig pensar, de Badalona, a l'avió, a mitja hora, no?, a l'aeroport del Prat, més o menys, tal. Sí que vaig anar-hi en cotxe. I
3: clar,
0: vaig sortir
3: 8 del
0: a casa.
3: Matí, això t'anava a dir, has de sortir a casa amb temps, perquè entre que embarques, no embarques...
0: Correcte. Una cosa que vaig fer, no massa, sortir amb temps, per ser clars i sincers. Vaig sortir a 6:45, vaig arribar a la Ronda Litoral, és a dir, autopista del Maresme, no?, desvies a la Ronda Litoral, i només entrar a la Ronda Litoral abans de la primera sortida, no sé si és la 26 o 25, no me'n recordo ara, ja estava col·lapsada la ronda.
3: Veig que no utilitzes algunes d'aquestes aplicacions que ja et prediuen quin trànsit hi haurà, depenent de l'hora.
0: Ho vaig mirar tard. Ho vaig mirar quan ja estava en el merder.
3: Ja no hi havia res a fer.
0: Sí que vaig tenir la sort que anava amb el meu germà i ell va dir, no, sortim per aquesta sortida i anem pel lateral de la ronda i així avancem i no sé què, tal. I així va ser. I vam arribar a l'avió corrent de miracle i drama. O sigui, una cosa totalment dramàtica. I vaig pensar, la reflexió posterior, una vegada havent superat doncs tot aquest nerviosisme, va ser, un moment, 6:45 del matí i ja està col·lapsada la ronda des del principi de la ronda. O sigui, què és això? No? Em va sorprendre molt, no?
3: Que... Imagina't si entres a la feina a 9:00 a.m, no?
0: Clar, vull dir,
3: en plena hora punta...
0: Exacte, o sigui, quan no està col·lapsada la ronda? 6:00? A quina hora has de sortir si et vols estalviar cotxes, no? Llavors, bé, això em va servir una mica d'inspiració, no?, per parlar de trànsit. També em va servir inspiració haver parlat amb el Servei Català de Trànsit i demanar unes quantes dades, no?, que és del que parlem, no?, aquí. I, curiosament, i ara potser algun oient doncs, o tu ho sorpreneu, resulta que l'any 2025 el trànsit que hi havia a l'anell 1 metropolità, per tant, a les carreteres colindants amb Barcelona, per entendre'ns, era entre un 5 i un 6% menor a l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia. Mm-hmm. És a dir, tenim menys trànsit, ara? Menys nombre de cotxes, per dir-ho així, menys nombre de cotxes ara que el 2019, un 5% menys. Tu diràs, impossible.
3: Què ha passat?
0: És impossible. Ara bé, tenim un 15% més de trànsit pesant, és a dir, camions. Que això és una altra cosa que ara veureu per què ho subratllo tant, no? Mm-hmm. En conjunt, tenim menys trànsit, menys cotxes a les carreteres, però més retencions, curiosament.
3: I pot tenir alguna cosa a veure el teletreball, potser, o que molta gent resideix a la seva primera... al seu lloc de residència, diguéssim, a altres espais, i que es puguin estalviar aquest viatge cap a Barcelona, la capital?
0: Doncs t'estàs fent un spoiler com una catedral.
3: Sí?
0: És a dir que sí, òbviament.
3: És reflexió,
0: El teletreball és un dels grans motius pels quals el trànsit ha baixat. Clar, per una banda, estem dient que el trànsit ha baixat i per una altra, que les retencions han pujat. Parlant del trànsit, doncs sí, ha baixat. No tant perquè la gent ara de sobte tothom agafi el transport públic, no necessàriament, sí que ha pujat una mica el transport públic, però no gaire, sinó pel teletreball. penseu també que hi ha més gent que el 2019. És a dir, el 2019 érem 7 milions i mig de catalans, i ara som 8 milions. Com pot ser que hi hagi menys trànsit? Doncs sí que és cert que, mirant les dades que ens ha passat el Servei Català de Trànsit, clarament el teletreball és una de les, és un dels grans motius pels quals podem dir que hi ha menys trànsit, sobretot els dilluns. Cosa interessant. No sé si tens la sort de fer ni un minut a la setmana de teletreball.
10: No, jo no.
0: M'imagino.
10: Però sí que és veritat que cada dia connectem amb el Servei Català de Trànsit i els divendres al matí acostuma a ser el dia una mica de més retenció, perquè hi ha més gent que surt el divendres al matí.
0: Sí, correcte. Per tant, el divendres no és els dies en què ha baixat més el trànsit, probablement per això, no perquè la gent vagi a treballar, sinó perquè la gent ja se'n va de
10: cap de setmana. Potser agafen el cotxe i ja amb la idea de quan surti a la feina me n'aniré directament de cap de setmana.
0: Seguríssim que divendres hi ha més teletreball que els altres dies, vaja, per sentit comú. Ara bé, no hi ha tanta baixada de trànsit, probablement per aquest motiu. I podem sentir ara el director del Servei Català de Trànsit, que vaig tenir el gust d'entrevistar fa un parell de setmanes, i que ens explicava el tema aquest del teletreball.
11: Podríem pensar que la disminució és perquè són persones i vehicles que han passat a utilitzar el transport públic, que possiblement tenen també una activitat laboral fora de l'anell i, per tant, s'han desplaçat fora de l'anell, però també és evident que hem de pensar en un factor que pot col·laborar a aquesta disminució, que és el teletreball.
10: Benvingut sigui el teletreball, no?, en aquest sentit, també.
0: Totalment. No obstant, dius, ai, doncs mira, bones notícies, que el trànsit ha baixat.
10: Sí, però deies que les retencions han empitjorat.
0: Correcte, les retencions han empitjorat, les retencions van a l'alça.
10: I per què?
0: Per què? Gran pregunta, no? Doncs això és el que també vam intentar...
10: És per les limitacions de velocitat?
0: De trens, estàs parlant?
10: O
0: de,
10: no, no.
0: O de les pròpies carreteres.
10: De les pròpies carreteres. A rondes, diguéssim, la velocitat també
0: 80,
10: s'ha reduït, no?, en aquests últims
0: AP7,
10: anys.
0: Fins i tot, és a 100.
10: Fins i tot a les autopistes.
0: Doncs t'he de dir que no és una de les coses que destaca més el Servei Català de Trànsit, sinó que ells el que destaquen més és el que ells en diuen la barreja de trànsit. És a dir, la barreja de diferents tipus
10: de vehicles
0: a les mateixes vies, d'acord? Una cosa que abans no passava tant, però amb l'alliberament dels peatges, per exemple, a l'AP7, els camions doncs van a gas per allà, diguéssim, no? És a dir, si tots els vehicles fossin iguals de mida i tots seguissin les mateixes normes i anessin a la mateixa velocitat, hi hauria moltes menys retencions segons el Servei Català de Trànsit. Què passa, però? Doncs que ens topem amb cotxes, ens topem amb camions, ens topem amb motos, no? I aquest és una mica el que diu el Ramon Lamiel, no?, que és el director del Servei Català de Trànsit, que sobretot destaca els camions.
11: Bàsicament és per la barreja de trànsit. Quan tu tens una barreja de trànsit on el número de camions ha augmentat, que tenen velocitats menors que els vehicles turisme i que, per tant, generen interaccions també diferents entre el tipus de vehicles, frenades, canvis de carril provocats per una frenada en un carril, sortides, en alguna sortida que tu vols deixar a l'autopista, entrades de vehicles pesants, que també són més nombrosos, o de vehicles turisme. Totes aquestes maniobres generen el que se'n diu pertorbacions i generen congestió.
0: Aquestes pertorbacions, no?, que jo em pensava que era un terme de meteorològic,
10: sí, no?
0: Però resulta que també hi ha pertorbacions a les carreteres, no? De fet, també comenten aquesta dada, no?, que cada 1% que creix l'economia d'un país hi ha un 2,5% més de camions. Aquí deixo la...

0: o una circulació sí, entre carrils que no és l'adequada, diguem-ho així, això encara provoca més frenades o més interaccions.
1: Que curiós, eh? Generen congestió i jo hagués pensat que
2: treuen,
1: precisament,
2: no?
1: Sí, ajudaven a descongestionar, doncs, perquè el volum, diguéssim, del vehicle és menor, és inferior, no?
2: Exacte, el que passa que com que van fent, no tothom, òbviament, van fent esses per entendre'ns, no? Doncs el cotxe que va darrere frena, llavors frena el que hi ha darrere, l'altre, pum, ja tenim una retenció feta, no? Segons, no sóc un expert en la matèria, però realment segons l'autoritat de trànsit en aquest país, doncs diuen que és un dels problemes, no?
1: Molt bé.
2: I bé, tenint en compte doncs, que hi ha molta retenció, també és un factor perquè hi hagi més accidents. No? Mm-hmm. És una cosa que...
1: Com ha evolucionat la sinistralitat en aquests últims anys?
2: Doncs bé, a la baixa, és a dir, en quant a persones, doncs, quant a víctimes mortals, és evident que qualsevol víctima mortal és una pèssima notícia, no? El 2025 en vam haver de lamentar 190 entre vies urbanes i interurbanes, és a dir, entre carreteres fora de les ciutats, i també les pròpies ciutats, no? Els carrers d'una ciutat, són 190 víctimes mortals, són moltes o poques? Moltes. Una ja és moltes, no? No obstant, si mirem una mica l'evolució, et puc dir que en 25 anys hem baixat de 778 morts a l'any 2000 fins als 190. És un 75% menys. Per tant, anem cap a millor, i hi ha uns objectius, no? El 2030, baixar fins a 120, d'aquestes 190 que dèiem de l'any passat a 120, que una mica, no sé si era una mica off the record, però bé, però el Servei Català de Trànsit, el director, el Ramon Lamiel, deia que ho veu difícil, que el 2030 s'arribin als 120, a les 120 víctimes, i el 2050 hi ha aquell objectiu zero europeu, no? El 2050 es diu que a Europa no hi ha d'haver cap persona que mori per un accident de trànsit.
1: Tant de bo, però clar, tant sembla molt utòpic, no?
2: Sembla molt utòpic. També hem de tenir en compte el tema dels cotxes automàtics, que segons els qui hi entenen, més del 90% dels accidents són per causes humanes, i diuen, home, si tots els cotxes fossin automàtics, no hi hauria accidents.
1: No sé si vas aprofitar la vinentesa, ja que tenies ocasió de parlar també amb en Ramon Lamiel, no?, per conèixer de quina manera es du a terme aquest control del trànsit des del Servei Català de Trànsit. És molt curiós, com pots tenir ulls a tot el país?
2: Interessantíssim, això és un tema interessant. En primer lloc, vam anar al seu despatx, jo i la companya de l'ACN, no?, Agència Catalana de Notícies, també, i ell té una pantallassa, diguéssim, amb tres, sembla un centre de control, amb 3.000 càmeres a tot arreu, el senyor podia canviar per tot arreu, que no és la seva feina, perquè ell és el director, ell dirigeix, però ell també tenia, i li agrada, jo crec que li agrada. Doncs hi ha radars, òbviament, tema multes, és una cosa que és freqüent, diguéssim, no? I una peculiaritat, estic dient coses òbvies, no?, fins ara, però una peculiaritat que hem de tenir present, sobretot si som infractors, és que també hi ha helicòpters.
1: Ens vigilen des de l'aire.
2: Correcte, també hi ha helicòpters. En concret, si no recordo malament, ens va dir que hi havia dos helicòpters, un al port de Barcelona, que vaig tenir el gust d'anar-lo a veure, al port. Està realment superlluny de tot, però fa goig. I hi ha un altre a l'aeròdrom de Sabadell. I què fan aquests helicòpters? Doncs, bàsicament...
1: Són biturbines, no? Poden sobrevolar per les ciutats.
2: Així és, així és. I res, controlen excés de velocitat, distraccions, mòbils, avançaments, i fan unes 6.000 denúncies a l'any. O sigui, que pesquen 6.000 denúncies a l'any. Jo els hi vaig dir, i quants infractors caceu? Nosaltres no cacem, eh? Nosaltres no som caçadors, eh? Nosaltres som gent que vetlla per la seguretat i tal. Ah, d'acord, perdó.
1: Sí, però quan rebem una multa a casa sembla que t'hagin caçat.
2: Que t'hagin caçat, no? Clarament.
1: Per cert, cap multa, no?, amb aquest viatge exprés fins a l'aeroport.
2: No, perquè hi havia molta retenció.
1: Que va propiciar tota aquesta investigació.
2: Així és, així és. No, que jo sàpiga, de moment no he rebut cap felicitació de cap d'any de la gent de trànsit.
1: De seguretat.
2: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, Guifré, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat un cop més.
2: A vosaltres, molt amables.
1: Ens tornem a retrobar d'aquí un mes. Que vagi bé, adéu.
2: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Sabríeu diferenciar el cant d'un pardal i el d'una oreneta? O sabeu quan, per exemple, un ocell està fent un cant o bé està fent una crida, potser a una altra? Avui coneixem quina importància

0: Importància té el so per un ornitòleg. La nostra companya, la Sílvia Llamas, ha parlat amb el badaloní Paco Bonilla, que forma part del grup Aloc Natura.
1: El so és importantíssim en allò que faig, amb la meva feina com a ornitòleg. Pensa que pràcticament el 80%, diria jo, per dir així a grosso modo, doncs de les localitzacions d'individus que faig, d'ocells, no seran visuals, sinó que seran auditives. Els ocells són amagadissos, no es deixen veure gaire, i aleshores, doncs, si no fos per aquest reconeixement auditiu que fem, doncs ens passarien desapercebuts i no tindríem la informació que necessitem. Soc el Paco Bonilla, soc ornitòleg, em dedico, entre altres coses, doncs, a estudiar els ocells i principalment aquí a Badalona. Estic dins del grup Aloc Natura i soc l'encarregat, junt amb altres companys, doncs, de fer el seguiment de l'ornitofauna dels ocells que hi ha al nostre municipi.
2: Explica'ns, Paco, d'on ve el teu interès per les aus?
1: Aquestes coses són, et surten, vull dir, són ja de jove. Vaig conèixer una gent que estudiava els ocells, tot això promogut per un profe que tenia a l'institut, i aquest professor, doncs, em va ficar aquesta droga dins del cos que m'ha generat una addicció, sobretot a estudiar i a intentar conèixer el màxim possible dels ocells, però de la natura en general. Però sí que és veritat que m'he especialitzat més en els ocells, perquè primer són, visualment són molt atractius, i quan comences a estudiar-los descobreixes moltes curiositats, moltes coses fascinants, molts misteris que tenen.
2: Pels que no coneixem en detall la feina que fa un ornitòleg, quina és aquesta feina? En què es basa?
1: A veure, la feina és conèixer. És conèixer. Ara, el que és diferent són les metodologies. O sigui, per arribar a conèixer l'ornitofauna, el que és els ocells que tenim en una zona, doncs hi ha diferents mètodes. Una és l'avistament des d'un indret quiet. Per exemple, podem tenir una guaidi i des d'allà controlar tot el que arriba, i això valorar-ho qualitativa i quantitativament. Un altre mètode, que és el que faig servir jo més sovint, és el del transecte, que aleshores faig un recorregut i durant aquest recorregut vaig apuntar tot el que estic contactant, ja sigui visualment o pel so, que ja, tal com... O sigui, el so em representa, doncs, això, un 80, un 70, un 90%, depèn de l'època de l'any, dels contactes que faig d'ocells. I altres mètodes, doncs, més específics, doncs, són, per exemple, l'anellament dels ocells, l'anellament científic. Aquí ja requereix, doncs, la captura de l'ocell, que a més ha de ser una captura en la qual l'ocell no prengui mal, i com a molt s'emporta l'ensurt. I, bueno, el que fem és l'individualitzem, el marquem, i aleshores, doncs, amb això, doncs, obtenim informació de molts temes, longevitats, també podem saber les edats més o menys precises de l'ocell, per tant sabem com està la corba poblacional, si hi ha molts adults, si hi ha molts joves, com ha anat la productivitat a nivell de la reproducció, que això és molt important per saber si són viables les poblacions.
2: En aquesta feina de detecció i seguiment d'aus hi ha molts aficionats?
1: Darrerament sí. Pensa que als anys 80, jo ja en tinc 60 anys i clar, ara em diuen que sóc un històric. Bueno, vale, gràcies. No sé com agafar-m'ho, això. Sí que quan vam començar, doncs, érem quatre gats. Avui dia, doncs, és incalculable. La gent que li agrada sortir a veure ocells, i molts que són, no serien ornitòlegs en el sentit de que estudien els ocells, com jo, com faig jo, que faig un estudi més científic, però sí que amb la seva afició i anar a gaudir de l'observació de l'ocell, de sentir-lo, de contactar amb l'ocell i contactar amb la natura, doncs sí que el que fan és també, gràcies a les noves tecnologies, les aplicacions que hi ha, és que ajuden a que el ciutadà, les persones que són aficionades als ocells puguin les seves dades, les seves observacions, que poden ser molt interessants, doncs les puguin aportar. I aleshores la ciència també agafa aquestes dades i les interpreta i també les avalua. I és molt interessant. Avui dia són milers de persones les que estan aquí a Catalunya estudiant, mirant ocells i aportant informació.
2: En tots aquests anys que portes fent aquesta feina, podríem dir que has entrenat l'oïda?
1: Ha estat necessari. Entrenar l'oïda és molt necessari. Jo no sé què faria si... Vull dir, em podria quedar sec i dir, bueno, tindré una mancança, no?, per el que és l'estudi dels ocells. Però si perdés l'oïda, vull dir, em quedaria molt més limitat. Hauria de ser tot anellament científic. Vull dir, capturar amb les xarxes els ocells i tenir-los a la mà, perquè, clar, sense l'oïda perdrem moltíssima, moltíssima informació. I, òbviament, l'he hagut d'entrenar.
2: Quants cants d'ocell diries que ets capaç d'identificar?
1: Uf!
2: Oh. Es pot quantificar?
1: Sí, sí. És difícil quantificar. A més, no soc, hi ha un tipus d'ornitòleg o de persona aficionada als ocells que li agrada molt de fer llistes. I fan llistes, això és una subafició, la de fer llistes i apuntar-se tot el que veu, doncs, per exemple, tot el que veig des de casa meva, tot el que veig dins del meu municipi o el que veig a Catalunya, i fas llistes i fas fins i tot competicions, no? Això. Jo no ho he fet mai. Mai he pensat quants cants d'ocells en conec, però bueno, sí que diria que si dels 200 o 300 ocells que són més comuns dels que tenim a Catalunya, pràcticament jo crec que me'ls conec tots. I, bueno, també he viatjat i penso que puc reconèixer unes quantes desenes d'ocells americans o africans, també.
2: I per tu, mantenir una conversa com la que estem tenint ara aquí al Parc de Calarnús, suposo que és inevitable estar escoltant els ocells. Pots desconnectar en algun moment?
1: Aquesta és la pregunta més fàcil que m'has fet durant l'entrevista. Absolutament no puc desconnectar. Això és un problema que pateix la meva família, que em costa molt d'estar només amb una conversa o d'estar només amb un... Mira, sents les cotorretes? De pedir? Sí. Doncs m'és molt difícil estar fent només una feina. Sempre faig el que toca i, a més, escolto ocells.
2: Parlàvem dels cants que ets capaç d'identificar. Suposo que avui dia, amb aquestes aplicacions que, com deies abans, fa servir molta gent per identificar aquest cant, us facilita la vida, podríem dir, als ornitòlegs.
1: Sí que facilita, i són molt útils. Hi ha persones que són molt, molt crítiques amb les aplicacions perquè cometen errors, però jo també cometo errors. Les persones cometem errors. Les aplicacions estan fent servir unes tecnologies molt interessants perquè el que fan és aprendre a mida que van reconeixent i a mida que nosaltres anem confirmant les audicions dels ocells, però sí que és veritat que estan ajudant molt. Jo les faig servir no com a element decisori en la identificació de l'ocell, això m'ho guardo per mi, jo sóc qui decideix l'espècie que estem veient o estem contactant, però sí que m'ajuda en el sentit de que moltes vegades n'hi ha diverses espècies que estan cantant alhora, i hi ha algunes que se'm passen, se'm despisten perquè no puc mantenir l'atenció en totes, i és veritat que m'ajuda. Sí, mira, hem deixat l'aplicació gravant i aleshores ha anat fent un reconeixement que sí que podríem donar com a vàlid. De fet, només hi ha 4 espècies en aquest moment. Pensem que són les 10 del matí, per tant, ja els ocells estan tranquil·lets, ja han menjat, han fet la seva vida, ara estan descansant. I, per exemple, doncs, bueno, hem detectat la mallerenga carbonera, que és un ocell molt comú i és un ocell que és molt propi d'aquests tipus de parcs, com el que estem ara. La cotorreta de pit gris, que és una espècie que ens va arribar no sé si va ser als anys 80 o als anys 90. El cas és que ara està molt estesa per tota, no només per Badalona, per tota Catalunya i altres indrets també de l'estat, i és una espècie originària d'Amèrica, com diu, cotorreta argentina també li diuen. Després tenim una altra cotorreta, però que aquesta no és d'Amèrica sinó que és d'Àfrica, que és la cotorra de Kramer, que és més cridanera, És molt semblant, en quant als colors, a la mida, però bueno, que també és una visitant que ara ja podríem dir que forma part de la nostra ornitofauna. I bueno, aquí donat que estem a l'estiu, doncs clar, els falciots que sempre estaran volant, són ocells que imagino que ja ho sabeu, que no s'aturen mai, només s'aturen una vegada a l'any i és quan han de criar per entrar al niu. La resta de l'any estan volant, ho fan tot volant, beure aigua, baixen, l'agafen directament, mentre es volen, si han de fer les còpules per reproduir-se també les fan a l'aire. La recol·lecció també dels materials que necessitin pel niu també seran elements que estiguin volant, sí, elements que estiguin a l'aire. Les persones, per recordar-nos dels cants dels ocells, ells s'identifiquen perfectament, tenen el cervell molt adaptat a això, a identificar els cants. Però nosaltres necessitem com una ajuda, no? I, per exemple, els ornitòlegs, com jo, doncs el que fem és associar doncs, unes veus o unes frases o unes paraules humanes, nostres, el català, per exemple, a el que està cantant l'ocell. I ara aquí que se sentia el tudor, doncs diguem un truco, no?, per recordar-nos o saber què és el tudor, és que per mi diu justícia, senyor, justícia, senyor. Justícia, senyor, justícia. La mallerenga carbonera, per exemple, fa molts cants. A mi em torna boig perquè fa moltes coses molt diferents, però n'hi ha alguns que són molt característics, que només els fa ella i m'ajuden molt. I, per exemple, doncs, hi ha vegades que diu tot estiu, tot estiu, tot estiu, val? I això em serveix, no? O xixipan, xixipan, xixipan, aquest xixipan també, doncs, també m'ajuda. Xixipan, xixipan, xixipan. Bueno, són diferents. I n'hi ha gent que en sap molts més, eh? Jo en sé uns quants.
2: Quina informació et dona el cant d'un ocell? Hi ha molta informació darrere del cant?
1: Bueno, a veure, no tots són cants. Aquesta és la primera. Clar, la informació en ve perquè cant definim com a cant aquella manifestació vocal en la qual l'ocell s'identifica davant de, per exemple, dels altres de la seva espècie per reproduir-se, per cridar l'atenció, per marcar el territori. I això és molt elaborat. No totes les aus fan cants. De fet, cant només farien les aus que diem passeriformes, que són els ocells que pertanyen amb aquest ordre de taxonòmic, no? Els passeriformes, els que són de forma de pardalet, no? Doncs aquests sí que tenen un òrgan molt a prop de la tràquea, que és la siringe, i aquesta siringe li permet de fer vocalitzacions molt elaborades. Això seria el cant. Després estan crides, reclams, tot això, aquestes manifestacions són diferents. I clar, jo quan les sento, doncs puc saber o interpretar si el que està fent és marcar un territori, el qual em dona una informació, per exemple, de que aquest ocell probablement està criant en l'àrea d'estudi, o si és una crida de contacte que és només per contactar amb altres individus, que aleshores aquestes el que fan és que hi ha una emissió i una resposta per una altra de la mateixa espècie, i amb això jo puc obtenir quantitativament una idea de com de freqüent és aquest ocell, quants individus hi ha en la zona. Podríem donar molta informació en aquest sentit, no? Després estan els crits d'alarma, que són els que fan quan es veuen amenaçats per un depredador. Tot i que hi ha ocells que són molt llestos, ja, ara no en recordo l'espècie perquè ja em falla la memòria, però hi ha una a les selves amazòniques que s'ha especialitzat en fer el crit d'alarma, però d'una forma molt pillo, perquè el que fa és fa el crit d'alarma quan troba menjar i tots els ocells que estan menjant marxen i aleshores es queda ell amb el menjar.
2: Paco, quina importància té l'estudi dels ocells?
1: Els ocells, primer tot, són bioindicadors. I això és molt important. O sigui, són uns animals, són uns éssers vius que ens donen informació de com està el medi, com està tot. I ara que estem en un moment de molt canvi, parlem de canvi climàtic, per exemple, que estem veient de com el clima s'està alterant d'una manera molt sobtada. Sempre hi ha hagut canvis al clima, però ara estem com que està succeint tot massa ràpid o d'una forma molt brusca. Pensa que l'ocell, igual que els insectes, tenen la capacitat de moure's, de desplaçar-se molt ràpidament i d'una forma molt efectiva, molt eficient. Aleshores, si l'indret està bé, si l'espai té unes condicions, hi hauran unes espècies d'ocells. Si aquestes condicions canvien, també les espècies d'ocells canviaran. I canvien molt ràpidament, o vull dir que ho fan molt efectivament, tant si és per una millora de l'espai o de l'ambient, com si és al contrari.
2: Hi ha un bon planter d'ornitòlegs ara per ara a Catalunya?
1: Jo sóc optimista en aquest sentit, i sí, hi ha hagut tota una generació que ha treballat molt, després hi ha hagut un temps que semblava que la cosa doncs anava, que no es movia, estancada. El que li agradaven els ocells, continuaven mirant ocells, com ha estat el meu cas. I ara el que sí que veig és un jovent que puja molt fort, sobretot ajudat per les noves tecnologies, per les noves eines, i que aprenen molt ràpid, perquè ho tenen molt fàcil per aprendre. Vull dir, per nosaltres, aprendre un cant d'un ocell doncs requeria moltes hores d'estar al camp, perquè no teníem també... Podies comprar uns discos que eren caríssims, discos de vinil, que els compraves a la British Trust for Ornithology allà a Anglaterra, i bueno, era tot molt complicat comprar aquestes coses fora, i també estaven molt limitades. Ara avui dia amb el telèfon mòbil tens guies d'ocells gratuïtes, tens tots els cants dels ocells disponibles, unes bases de dades increïbles també, formades moltes vegades aquestes bases de dades pels les mateixes persones que surten a veure ocells i a contactar els ocells, que els graven i els pugen a les plataformes, a les bases de dades auditives. Vull dir, clar, ara hi ha un jovent que és fortíssim i ve amb molta força i apretant molt bé. Jo estic molt content, de veritat, de com veig el futur dels ornitòlegs.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I anem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, a fer un vol pels carrers de la ciutat. Reprenem aquesta ruta històrica, ruta urbana de la mà d'en Miquel Creixell. Què tal, com estàs, Miquel?
3: Molt bon dia.
2: Que ens acompanya un cop més aquí al Badalona Matí. I doncs amb ell anem descobrint alguns dels espais que tenim a tocar de casa nostra i que sovint passen doncs, desapercebuts. I ens vam quedar en aquesta ruta de la qual el guia és en Miquel, a l'antic cementiri vell. I aquí encara hi ha moltes coses a explicar en aquest espai de la ciutat. Miquel.
3: Sí, vam veure el cementiri civil, que ja només és una resta. Ja entrem directament el que és el cementiri en si. I només entrar, veiem un monument artístic de primeríssima categoria, la tomba Bosch, família Bosch, fundadors i propietaris de l'Anís del Mono, gent molt rica, que en aquella època hi havia la tendència que la gent molt rica invertia diners, no en la vida, sinó en la mort.
2: En la mort,
3: I es va gastar una autèntica fortuna a fer aquest monument funerari, un dels més treballats de Catalunya, que va dirigir, com tantes coses a Badalona, el senyor Amigó, l'arquitecte Amigó, però és que, a més, es va demanar la col·laboració dels artistes més reputats en cada especialitat de ferro, de ceràmica de Catalunya. Com que era el ceramista, va ser el senyor Lluís Bru, el més prestigiós ceramista que hi ha hagut a Catalunya. Per tant, aquí tenim la tomba Bosch, només en terra. I si seguim una mica, potser només 20 metres, enmig del passeig central, ja trobem un lloc que realment mereix un comentari. Es compleixen 90 anys pel començament de la Guerra Civil Espanyola. I allà hi ha la tomba dels morts, el monument dedicat als morts de la Guerra Civil Espanyola. Que aquesta tomba té la seva història. Aquesta tomba...
2: Se sap quanta gent hi ha enterrada en aquesta tomba?
3: 7 persones.
2: 7 persones.
3: Ja et detallaré qui són aquestes persones. Aquest monument va ser posat l'any 1940 o 41, final de la guerra, evidentment pel bàndol guanyador. I la tomba deia, suposo, una inscripció semblant com Caídos por Dios o por España, alguna d'aquelles expressions típiques del bàndol guanyador. I qui s'hi va ensoterrar en aquella tomba? Doncs 7 falangistes, 7 membres de la Falange Espanyola, del partit que donava suport al Movimiento, i van ser posats allà. I durant tots els anys del franquisme, fins a l'any 75, la tomba va ser això. Va arribar l'any 75, millor dit, els primers ajuntaments democràtics.
2: Això mateix, primeres eleccions democràtiques,
3: I va haver l'opinió entre molta gent que aquest monument, com d'altres que recordaven el passat més recent, havia de desaparèixer. El primer ajuntament democràtic, presidit pel senyor Màrius Díaz, no va ser d'aquesta opinió. I va fer una cosa que per mi crec que va ser un total encert. D'aquella tomba no es va treure cap resta mortal, ni se n'hi va afegir cap. Es van deixar les 7 persones que hi havia com a representants de tots els morts de la Guerra d'Espanya. El que sí que es va fer
2: és
3: canviar la làpida, posar-hi uns versos d'en Salvador Espriu, molt adients, i a partir d'aquell moment allò és el record de totes les persones que van morir en aquella tragèdia enorme. Trobo que l'Ajuntament va actuar molt i molt bé.
2: Hi ha una capella en aquest cementiri vell.
3: Ah, ja
2: anem a la capella.
3: Sí, perquè si seguim amb línia recta arribem a la capella. Una capella que actualment no es fa servir mai per usos litúrgics. Fa molts anys que no s'ha fet servir. Els cementeris són llocs civils, no... Habitualment no
2: s'hi poden entrar, però...
3: Sí, i tant que sí. En aquesta capella hi ha enterrats, o com a mínim hi ha les làpides, perquè no sé si les restes s'hi conserven, de tots els rectors de la parròquia de Santa Maria del segle XIX. Tenien el privilegi de ser enterrats allà. I a l'exterior de la capella arquitectònicament no té massa un excessiu interès, ja dic, no s'utilitza tampoc, hi ha aquesta curiositat de les tombes al terra. El que sí que hi ha a l'exterior tombes de gent molt important. A la part posterior, una tomba molt grossa del marquès de Barberà, que va ser un dels grans terratinents de la ciutat, però potser per no dir el més gran de tots, el marquès de Barberà, que està enterrat allà, ell i la seva família.
2: On tenia terres el marquès de Barberà?
3: Ui.
2: Per tot arreu?
3: Mitja Badalona, o tres quarts de Badalona, eren del marquès de Barberà. Allò que es pagava abans, que s'havia de pagar el cens emfiteutic, normalment s'havia de pagar el marquès de Barberà i els seus descendents. O sigui, era una persona riquíssima. I a la part de davant de la capella hi ha dues tombes també molt, molt visibles. Una, la d'en Pau Rodon, que va ser aquell senyor que va fundar una innovadora escola de gèneres de punt. Va ser un pedagog, però en aquest aspecte tan concret, del gènere és de punt. I a l'altre costat, la tomba de l'Enric Borràs. Enric Borràs, el gran actor, no va morir a Badalona. Va morir al terme municipal de Barcelona, se'l va enterrar allà, però al cap d'uns anys, l'ambient teatral badaloní va considerar que seria de justícia que el cos de l'Enric Borràs fos portat a la ciutat. I així, per subscripció popular, es va pagar aquella tomba que avui podem veure i van ser portades les despulles de l'Enric Borràs enmig d'una gran cerimònia i gairebé com d'una processó fins a la ciutat de Badalona i enterrat allà. Potser seria curiós saber que avui en dia, evidentment, cementeris privats no n'hi ha. Fins i tot les seus religioses que tenien cementeris privats, això no pot ser, hi han hagut en els cementeris generals. Però sí que hi ha dos llocs a Badalona, a la ciutat de Badalona, que hi ha tombes conegudes i autoritzades. Un és el carrer Arnús, el monestir de la Divina Providència,
2: on hi ha enterrat
3: Sor Francesca de les Llagues de Jesús, una monja que es diuen que va morir en voga de santedat a finals del segle XIX i que té un procés de beatificació obert. Procés que sembla que no avança pas massa, però la seva tomba està allà.
2: Està al carrer Arnús, eh?
3: A l'església de la Divina Providència. I l'altra és a l'església de Nostra Senyora de la Salut, a la parròquia de la Salut, que és molt visible des de l'autopista. Va ser potser la quarta parròquia establerta a Badalona. I allà hi ha la tomba de mossèn Miquel Espinosa, que va ser el primer rector de la parròquia de la Salut. I se li va voler tenir aquest detall de tenir-lo allà. Avui en dia, segons les normes del dret canònic, això ja no podria ser, però en aquella època...
2: O sigui, ja no es poden enterrar rectors a les parròquies.
3: Exactament. El dret canònic, en aquest sentit, ha canviat.
2: Molt bé, doncs anem a fer un salt. No sé si tindrem temps d'analitzar tots els espais que s'amaguen dins de la nostra pròxima destinació, perquè ens queden uns 4 minutets, però vaja, ho intentem, perquè
3: clar,
2: és molt abast. Anem al parc de Can Soler i Calarnús.
3: Ho comencem. Sortim per la porta posterior del cementeri vell i entrem per una porta lateral
2: de
3: del
2: Can Soler.
3: Parc de Can Soler,
2: seria
3: oficialment part de Can Soler i Calarnús, però entrem a Can Soler.
2: I ho fem per aquesta esplanada, aquesta bonica esplanada del parc de Can Soler.
3: Exactament.
2: Tot i aquesta font del Lleó, que també són típiques d'aquest parc, no?
3: Clar, hem de pensar que el que avui és part de Can Soler i Calarnús, en un principi era una sola propietat, una sola propietat, el Mas Soler. El que passa que el senyor Arnús, que era molt ric també, riquíssim, va decidir fer-se una segona residència. Ell vivia a Barcelona. I on se la va fer la segona residència? En un lloc molt exòtic i llunyà, però a l'època, a Badalona, i va comprar aproximadament la meitat del Mas Arnús i s'hi va fer la seva propietat.
2: Uh-huh.
3: Aquesta propietat va estar perfectament separada, si no m'equivoco, fins l'any 1977, més o menys, en què els murs que separaven les propietats de Can Soleil i de Cal Arnús van ser enderrocats i es va convertir tot en un parc al servei de la ciutat de Badalona.
2: L'any 77?
3: Sí. No sé dir res de 73, 78, però...
2: Sí. Jo crec que va ser més tard, per això.
3: L'enderroc, és possible.
2: L'enderroc, perquè jo soc del 82, havia jugat molt al parc de Can Soleil i Cal Arnús quan encara estava separat.
3: O sigui, parc públic ho és des de l'any 77.
2: Sí, però potser, i després potser
3: l'enderroc dels murs
2: la unificació dels dos espais
3: van ser posteriors.
2: Uh-huh.
3: I potser que acabem amb una cosa molt curiosa. En el parc de Cal Arnús hi trobem una estació meteorològica. Allà enmig. Què hi fa una estació meteorològica allà enmig? Doncs bé, el senyor Arnús era riquíssim...
2: I era donat a la meteorologia, potser?
3: No ho sé, però hi va invertir, aquesta gent invertia. I tenia un teatre espectacular entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia, teatre amb restaurants, jardins, mm-hmm, fonts, de tot, més una estació meteorològica. Aquest teatre, amb el temps, es va haver d'enderrocar, no tenia sentit o no era rentable per la família Arnús, i què va passar? Que algú va veure l'estació meteorològica, un de la família Arnús va dir, ostres, aquesta estació és avançadíssima per l'època, és molt bona, no té cap lògica que l'enderroquem. Solució que hi va haver, desmuntar maó a maó, pedra a pedra,
2: l'estació
3: meteorològica
2: casa,
3: i traslladar-la a Badalona. A la propietat d'Arnús de Badalona.
2: Molt bé. Doncs seguirem, Miquel, passejant per aquest parc tan fantàstic que tenim.
3: Perfecte.
2: Aquest pulmó verd de Badalona, que amaga molts tresors, No
3: I
2: només la
3: sí.
2: casa del senyor Arnús, aquesta estació meteorològica, sinó també les cases bessones, la casa Clarà i tants altres espais que són, doncs, ja veiem, molt antics, tant com aquest pi que ara queia amb el darrer temporal de pluja, un pi centenari, i que no sé si l'han retirat, però si no, és bonic fins i tot de veure, encara que sigui doncs, caigut perquè té unes arrels que són doncs, espectaculars. Seguirem al parc de Cal Arnús amb en Miquel Creixell.
3: Doncs a reveu, ja.
0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
4: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no?
2: Uh-huh.
4: Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt.
2: Uh-huh.
4: Tot això que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no? O l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
2: Totes les conspiranoies possibles,
4: no? Sí, és que és molt americà, no? Molt de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
2: Es deixa endur perquè està corrent, no? Podríem
4: dir. I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i la nena de seguida veurà que no, per sobretot quan ve doncs, l'hivern, no, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
2: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc. Clar,
4: en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estaven enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no? Un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, pues podem fer que sigui avui, doncs, ostres, pues fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tan poc així especial.
2: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també, d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
4: Tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
2: Per tant, aquí hi ha una mentida...
4: Enorme. Sí.
2: Uh-huh.
4: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... Bueno, el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present, no, són uns anys després, amb la seva mare. Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, a més, veiem com hi ha un canvi de to, de llenguatge en les dues pegis, no, diguem-ne, perquè, clar, ja ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys
2: clar,
4: tampoc...
2: Clar, la gent no viu habitualment.
4: No hauries de veure. Llavors, doncs, bueno, doncs això, es va teixint aquesta història entre passat i present i és una filla que passa de desconfiar doncs, a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora de Les Hores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història? I aquesta és la seva opinió.
5: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
2: Creus que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
4: que
2: en comunitat.
4: Que sí, és complicat de per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no?, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
5: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no?, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedareix tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, bueno, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure, i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
2: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint doncs, diem als nostres fills i filles... Segurament pensant en el millor.
4: Segurament ho fem així els pares, no? I suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons del seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final, no?, tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que visquin al bosc, no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions, no?
2: Reflexió.
4: Prou interessants, perquè al final, no?, fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
2: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins a la pròxima.
4: Fins a la pròxima. Molt bé.
2: Gràcies per aquesta recomanació.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Oberta una investigació per determinar l'origen d'un incendi que aquesta nit ha cremat un immoble al carrer Doctor Robert número 65. El foc ha obligat a mobilitzar 8 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que han atès 7 dels veïns afectats. Apunten que el foc podria haver estat intencionat. El foc s'hauria iniciat en un dels pisos de la primera planta d'un edifici de planta baixa més 4 pisos, on hi ha un total de 26 habitatges. Les flames també han provocat afectacions al bloc adjacent, al número 67, quan s'ha propagat a través d'un pati interior. Els mateixos veïns han alertat els bombers quan ha començat a sentir l'olor cremat i les flames ja eren evidents. Escoltem la Manoli Martínez, una de les veïnes.
4: Cuando salí, noté la peste a humo y entonces abrí la cortina y vi que salía fuego porque lo estaba reflejado en la pared enfrente de los bloques. Y entonces le puse a chillar a mi hija que había fuego. Y entonces ella empezó a llamar a los bomberos, y tal, y los vecinos por los patios de luces, toda la gente que es muy mayor, pidiendo socorro, pidiendo auxilio, sacando a la gente, yo ayudé a sacar a la gente esta mayor de aquí.
3: En total, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 7 persones. 5 han estat donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. A l'arribada dels bombers, després de l'avís que s'ha rebut a les 0:24 hores de la matina de l'incendi, estava completament desenvolupat. Mentre alguns veïns havien pogut sortir de l'edifici pels seus propis mitjans, d'altres han hagut de romandre confinats als seus habitatges a causa del fum que havia envaït el forat de l'escala. Es dona el cas que els habitants de l'immoble ja alertaven des de fa temps els problemes de convivència que patien a diari amb un veí de la mateixa finca. I atents perquè Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per a les fortes pluges previstes a Catalunya. Aquestes ja han començat als Pirineus i als Prepirineus per l'arribada d'una massa d'aire fred i també al sud del país. Tot i que no se sap fins a on arribaran, es preveu que es desplacin gradualment de nord cap a sud a gran part de Catalunya, que es manté en alerta. A més, a cada ciutat pot descarregar de manera diferent, ja que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveu que en alguns punts s'arribin a descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Tot i que Protecció Civil descarta enviar un esalert, recomana evitar desplaçaments i no apropar-se a rius, rieres o zones inundables. Pel que fa a la nostra ciutat, a Badalona, la intensitat de pluges està en el nivell baix, ja que hauran perdut força pel seu pas per la prelitoral. Ara bé, no es descarta la probabilitat de xàfecs de cara al vespre. Durant el matí hi ha hagut un cel serè amb alguns núvols, però ja al migdia s'han començat a formar nuvolades. Pel que fa a la temperatura, avui se situarà entre els 28 i els 29 graus, una mica superior als valors habituals de l'època, tot i que amb la xafogor farà que hi hagi més sensació tèrmica. En el cas de ploure, aquest divendres està previst que hi hagi una treva de la calor. I la Lucha d'Abril ja ha tancat el cartell per a la cinquena nit de monòlegs, un dels diferents actes solidaris que organitza per recaptar diners. Serà el pròxim 19 de setembre al Teatre Zorrilla i comptarà, entre altres, amb Xavier Detell i Meugenio. Les entrades ja es poden adquirir a través del web entradium.com. Diferents humoristes estan participant en difondre l'esdeveniment. Noms com José Mota, Florentino Fernández són, de moment, alguns dels còmics que estan participant en la campanya de promoció. Les entrades costen 18 euros i la captació anirà destinada a finançar la investigació en teràpia gènica per a la parèsia espàstica tipus 52, una malaltia neurològica ultra rara que pateixen tan sols 4 nens a Espanya, un d'ells la badalonina Abril. I en esports, avui el Badalona juga a les 7 del vespre a Salou contra el Bristol City, antic equip del que de moment ha estat el gran nom del mercat de fitxatges del club, Vicky Losada.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No, no.
8: Disculpe.
9: No.
8: Necesita
9: que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
9: A ver, ayuda, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo sin entender.
9: Ay, por favor.
10: ¿Qué nivel de radio?
9: ¡Operador!
8: Disculpe por la confusión.
0: Sí.
8: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Resulta que tu saps que cada any té lloc a Vilanova i la Geltrú el Festival dels Invents.
3: Sí.
2: Tu saps aquest festival, que cada any, en aquest cas, és la Fira Internacional de les Idees i Invents,
3: sí,
2: que es diu ÀTIC.
3: Que ÀTIC, sempre, sempre hi ha invents d'aquests inútils, però
2: bé,
3: vaja.
2: Doncs resulta que s'ha presentat una nova edició d'aquesta fira i s'ha presentat amb un invent, una màquina, atenció, contra el pessimisme, que funciona amb 50 cèntims.
3: I com ho, què et dona?
2: Ah, tu ets pessimista o què?
3: Jo molt.
2: Molt?
3: Molt negatiu.
2: Ets molt negatiu.
3: Què m'explicaran un acudit amb aquesta màquina?
2: Bé, anem a trucar, si et sembla, als responsables d'aquesta fira perquè ens ho expliquin. Per cert, la fira es farà del 26 al 28 de juny.
3: Mm. Em diuen que el diari o què, fins la una potser no trobem ningú.
4: Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia. Mira, volia fer una pregunta. Digue'm. Truco de Ràdio Badalona.
4: Sí, digue'm.
2: Què tal, com va el matí?
4: Molt bé.
2: Bé, escolta una cosa, he vist a través del què,
4: sí,
2: d'aquest diari, que es veu que, bueno, heu presentat una nova edició de la fira, oi?
4: Sí.
2: Del 26 al 28 de juny. I que heu presentat una màquina contra el pessimisme.
4: Sí. Ah, espera, que et passo amb la persona de premsa. Un segon.
2: Vale.
4: M'has dit que truques, eh?
3: Ràdio Badalona.
4: Ràdio Badalona, un segon, eh?
2: La més bona.
3: La més bona.
4: Sí.
2: Hola, bon dia.
4: Hola.
2: Hola, què tal, com estàs?
4: Molt bé.
2: Bé, ets a premsa?
4: Sí.
2: Hola, truco de Ràdio Badalona.
4: Hola, què tal?
2: Bé, i tu?
4: També.
2: També, com va el matí, la calor i tot això?
4: Pues aquí fatal.
2: Fatal,
4: perquè no tenim
2: oi?
4: Aire condicionat.
2: Què dius ara? Tants invents i no teniu aire condicionat.
4: Això, tants invents i no tenim aire condicionat.
2: M'ho saps si en sèrio?
4: Bueno, tenim aire condicionat portàtil.
2: Ja, però això és l'any de la catapum.
4: No, perdona, segur que no l'has vist a la vida. És un spray.
2: Sí, ah. a veure, digue'm.
4: És un spray que el tenim una a cada taula i quan tens calor fas... et fas unes esprayades. I és aire condensat, superfred.
2: Sí, és com una mena d'ambientador, no? D'aquests ambientadors
4: però,
2: que va...
4: Sí. Però és aire, eh?
2: Aquí a la ràdio en tenim un.
4: No crec.
2: Que és horrorós.
4: Sí.
2: No, d'aquests ambientadors, eh?
4: Sí.
2: Que cada minut i mig, o no sé, quan li dó la gana, fa... Xx. I és horrorós.
4: L'olor que fa, no?
2: Ah.
4: No, aquest no fa olor. Aquest te'l pots tirar a la cara directament.
3: Vaja, saps allò per netejar els vidres?
4: Perquè... Sí, bueno...
2: Ja, escolta una cosa.
4: Digue'm.
2: Vull fer una pregunta. He vist que s'ha presentat la Galàctica.
4: No, Galàctica no.
2: Es diu Àtica.
4: Àtic.
2: Però tothom el coneix, no?, com a l'antiga fira, no?, d'invents.
4: Sí.
2: Però el que a mi m'interessa és veritat que heu presentat una màquina contra el pessimisme?
4: Sí, l'hem muntat avui a l'illa, des de fa una hora està allà muntada.
2: I com va això?
4: És una màquina expenedora d'idees. És una màquina de vending, saps, aquestes que trobes al metro,
2: sí,
4: que pot tirar una
2: patates,
4: moneda i et cauen
2: gachitos,
4: patates. Doncs en aquesta no, en aquesta
3: rosa.
4: Tires una moneda de 50 cèntims i et cau una idea que et fa somriure.
2: Ah?
4: I regalem idees divertides, bueno, regalem. O sigui, hem posat un preu perquè és que si no vindria el típic llest, no?, i en 10 minuts s'acabarien les idees.
2: Clar.
4: Llavors havíem de posar un preu molt...
2: I es repeteixen les idees?
4: No, a veure, clar, a la màquina no. Però quan, si l'hem de tornar a omplir cada dia, si haguéssim d'omplir cada dia amb 300 idees, és que no en tenim tantes al final, saps?
2: Però que surt una targeta o...?
4: No, et surt una bola amb un regal i una idea, i un paperet amb una idea.
3: Quin regal?
2: I, per exemple, què et diu? Si ets feliç o no sé?
4: No, primera que són... està clar que si és en el marc de la Fira Àtic, doncs són invents cachondos i idees com, per exemple... Doncs si has de fer un regal amb una, divertit, compra una targeta regal de 50 euros, gasta't en 49 i entrega-la amb un sol euro. T'asseguro que el teu amic se'n recordarà tota la teva vida de tu. O compra't un bal de loteria, d'aquests que es rasca, però no el rasquis mai a la vida. No sé, perquè és divertit a vegades pensar que la teva vida ja t'agrada tal i com és, no? No sé, coses així.
2: Mm-hmm. No, està ben inventat, eh?
3: Sí, és un...
4: Sí, però veig que no t'ha fet gràcia ni una.
2: No, t'estava escoltant atentament. Home, però això suposo que s'ha de veure.
4: Clar que s'ha de veure.
2: S'ha de veure.
4: Clar, no, més la màquina és molt xula, és molt atractiva visualment.
3: Mm.
4: Sí, molt bé. Sí.
2: Gràcies.
4: Vinga, adéu.
3: Escolta, això... I més adequat que mai en una ciutat com Badalona. És un cuento xino, eh? Sí o no?
2: Bé, m'he quedat astorat.
3: Jo també.
2: Bé, canviem de tema?
3: Sí.
2: Vinga, som-hi.
3: Canviem de tema.
2: I anem a trucar a la nostra amiga de Puerto Real, et sembla?
3: Un altre cop?
2: Sí, la Toñi, perquè ahir no vam poder parlar amb l'alcalde.
3: Sí.
2: Però anem a trucar-la, aviam com està i si està preparada ja per la fèria.
3: Recorda'm quin era el cas de la Toñi.
1: Ha llamado usted al Ayuntamiento de Puerto Real.
3: Què passava
1: si a Puerto
3: Real?
1: Si conoce el número de l'extensió,
2: sí, no te'n recordes que ahir comentàvem el tema?
3: No, jo sí que me'n recordo.
2: L'alcalde, les declaracions que va fer contra el rei.
3: Ara. Potser hi ha molta gent que no ho seguia.
2: Sí.
3: Declaracions contra el rei.
1: Si conoce el número de l'extensió, pulse 1.
2: Sobretot amb tot.
1: Si desea que le atienda la operadora, pulse 0 o espere.
2: No. Esperamos.
3: Esperem. Volem parlar amb Toñi.
2: Hola.
5: Buenos días.
2: Hola. ¿Qué eres, Toñi?
5: Sí.
2: Toñi, soy el de Radio Badalona de ayer.
5: No me digas, ¿sí?
2: Sí, ¿qué tal?
3: Claro
2: soy
5: bien.
2: Yo.
5: ¿Cómo
2: va la mañanita?
5: Tú sabes lo que ocurre, que ayer estuve en la feria y estoy un poquillo afónica.
2: ¿Qué dices? ¿Te emborrachaste o no?
5: Claro, esa cosa. Tanto también en la feria.
2: ¿Te emborrachaste o no?
5: No, hombre, ya no. Tanto como eso no, pero vamos, el rebujito.
2: El rebujito. Sí. Una cosa, el rebujito este, ¿esto sube o no sube?
5: Sí, claro, sube.
2: ¿Sube?
3: Dile a ella.
5: A la cabeza.
2: Pero te tomas dos o tres y ya sube.
5: Sí.
3: ¿Y con uno o con dos?
2: Es como el calimocho, ¿no? Que entra y no te enteras uno, ¿eh?
5: Ahí,
2: ¿eh?
5: Lo que ocurre es que, claro, que si tú ahora ya te lo tomas, te sienta, no sé qué, te hace efecto, pero
3: claro.
5: Si tú lo que estás bailando, para llevar para casa y te vas.
3: Claro.
5: Va, a mí el rebujito no me haría mucho, ¿eh?
2: ¿Sabes que yo no sé bailar por eso?
5: Ah, ¿que tú no sabes bailar?
2: Sevillana, no.
5: Sí.
2: Hombre, aquí, no.
5: Claro.
2: ¿Yo sabes qué hago siempre?
5: Sí.
2: Como si cogiera una manzana.
3: A río sola. Se coge una manzana,
2: sí,
3: se come y se tira, ¿no?
2: Sí. Se coge la manzana, se come y se tira, ¿no?
5: que
2: no lo sabías esto.
3: Que Cataluña
5: sí,
3: está mal.
5: Claro, coge la manzana, eso cuando las niñas están aprendiendo, las profesoras de baile le dicen esto.
3: Claro.
2: Sí.
5: Qué gracia, mi Jesús, y tú.
2: Sí. Bueno, y el ayuntamiento no hay nadie hoy, ¿no?
3: No hay esto
2: sí.
3: Toda Toña.
2: Sí.
5: Claro, sí, esto y yo está... Casi todo el mundo. Mañana nos vamos un poquillo antes.
2: Sí,
5: pero...
2: mañana sí.
3: Porque hay feria.
5: Y el domingo, que mira que me alaje, que yo trabajo.
3: Sí, ya yo más
5: de ahí. Lo de secretaría trabajamos, sí.
3: Sí.
5: Yo de telefonista y lo de secretaría.
2: Vaya rollo.
5: La verdad que sí, que es que coincide en el domingo de feria, vamos.
3: Está la dona preocupadísima, la Toñi.
2: Vale. Una cosa, Toñi.
5: Dime.
2: Es que yo aún estoy con el tema de la multa. ¿Hay alguien? ¿El de prensa está?
5: Sí, ¿te pasa prensa?
2: Sí, ¿cómo se llama el de prensa?
5: Bueno, Katy Rosendo.
2: La Katy. La Katy o el Rosendo, ¿eh?
5: Sí.
2: Bueno, si no hablamos, que vaya muy bien la feria, los días de feria.
5: Muy bien. ¿Quiere que te pase directo al alcalde?
2: Hombre, claro. Sí. Si
5: vale,
2: puedes,
5: pues
2: sí.
5: Te voy a pasar con él, ¿vale?
2: Vale, perfecto.
5: Venga, mucho besito, ¿eh?
2: Besitos, Toñi. Adiós.
3: Adiós, besitos. Te has fet amic de la Toñi, ¿eh? Ui, que no s'aclara la Toñi, amb el telèfon. No s'aclara.
2: Que recordem, va veure rebujitos.
3: Sí, per tant, avui els números no els veu del tot clars, eh?
2: De marcar.
3: La Toñi no veu del tot clar.
2: El 4, el 5.
3: Està com el Messi, el dia de la Champions.
2: Sí, sí. Que gairebé cau de l'autocar.
3: L'hauran d'ajudar a baixar les escales de l'Ajuntament, a la Toñi, avui.
2: Però mira que moderns, la música.
3: Clar, i tant.
2: Mira.
3: Molt modern.
2: Ah, m'encanta, trucar a Puerto Real.
3: Estem trucant a Granada, oi?
2: No, és Cádiz.
3: Ah, és Cádiz.
6: Hola.
2: Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Pues muy bien.
2: Mírate,
6: ¿y tú?
2: Ya, bien aquí. Bueno, yo no soy de feria.
6: No.
2: No, que me han explicado que está la feria.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Badalona es convertirà en la segona ciutat de Catalunya amb més càmeres de videovigilància. Només la superarà Barcelona, que en els pròxims mesos té previst augmentar-ne el nombre. En el nostre municipi, a partir de 2027, s'instal·laran 615 càmeres, 488 de seguretat ciutadana i 127 més per al control del trànsit. Barcelona és la ciutat catalana amb més càmeres de seguretat, amb 160, però la intenció del govern de la capital és instal·lar-ne 500 més abans del maig i així enfilar-se fins a les prop de 700. Si comparem amb altres ciutats amb una població semblant a la badalonina, l'Hospitalet de Llobregat compta amb 50, Terrassa amb 44 i Sabadell amb 51 càmeres de seguretat ciutadana. Actualment, la segona ciutat amb més dispositius de videovigilància és Lleida, amb 88. Són números molt per sota de les 488 que es començaran a instal·lar a principis de l'any vinent als carrers de la ciutat. Escoltem a l'alcalde, Xavier García Albiol.
4: Les dades de Mossos d'Esquadra assenyalen que a les nostres ciutats els delictes s'ha traduït un 10%, però no és suficient. Jo crec que encara hem d'estar molt millors i per això ho fem aquest tipus d'inversió en sana amb agents de Guàrdia Urbana com en cada.
3: Jaume Giró abandona la militància de Junts per Catalunya. El badaloní, exconseller d'Economia i Hisenda, ja s'havia distanciat de la direcció del partit durant l'últim any i en els darrers dies ha fet oficial la seva baixa. La passada tardor, Giró va deixar l'acta de diputat del Parlament i va sortir de l'executiva de la formació liderada per Carles Puigdemont. En aquell moment ja va explicar que les directrius del partit no coincidien amb la seva manera d'entendre la política. En una publicació a les xarxes, el badaloní es referma en aquestes explicacions i assegura que durant el darrer any els motius que el van fer deixar l'acta i l'executiva s'han confirmat. Explicar que s'ha donat de baixa com a militant per principis, per conviccions i per coherència. I l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes està preparant una biblioteca veïnal. Durant aquest mes d'agost, l'entitat catalogarà els gairebé 1.000 llibres que tenen, tot plegat per apropar als veïns un punt de cultura i la lectura. Al voltant d'un miler de llibres esperen a ser catalogats en aquesta biblioteca de l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes, una col·lecció heretada de les antigues entitats veïnals del barri i que ha crescut amb la donació de més llibres dels veïns durant aquest temps. Escoltem Francesc Palacios, de l'Associació de Veïns de Sant Crist.
5: I la majoria dels llibres que hi ha aquí provenen de les dues col·leccions que tenien les dues antigues associacions de veïns del barri, que eren l'Associació de Veïns de Sant Crist, que era l'hereva d'una altra que havia nascut a finals dels 50 aquí al barri, i l'altra que era de l'Associació de Caps de Família, que era una entitat més d'època franquista, que era dels anys 70-80. De fet, totes dues es van fusionar l'any 84 i van donar lloc a la nostra entitat.
3: I en esports, la penya ha fitxat una de les seves últimes peces per aquest curs. Es tracta de Bugui Ellis, de 25 anys, que pot jugar de base o escorta i medeix 1,88 m. Ha signat un acord amb el Joventut que el vincula al club fins al 30 de juny de 2027. És un jugador que crea avantatges amb facilitat i la seva intensitat li permet recuperar possessions. També destaca per ser una gran amenaça des de la línia de 3 punts i per la seva facilitat en joc en transició. Als Estats Units va jugar a la Universitat de Memphis i a la de Southern California i va ser el 6è millor jugador a la seva conferència.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Ja ha començat el viatge per la màquina del temps. L'altre dia, en el nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club, algú recordava una reflexió del gran Edgar Allan Poe. La música, quan va acompanyada d'una idea agradable, és poesia. I aquí en tenim en grans quantitats. I, a més, la seleccionem junts. Quina és la teva?
2: Hola, Albert. Me gustaría oír la canción Acuario. Creo que es de Juan Bautista Humet. Gracias por el programa.

agraït a l'amable amiga comunicant del contestador automàtic per recordar una de les moltes cançons boniques que va fer el meu amic Joan Bautista Humet, nascut a Navarrés, València, el 1950, però que de molt jovenet va venir a Terrassa, on, entre d'altres coses, en temps difícils, donava voluntàriament classes de català. Bueno, les seves composicions el van desmarcar de la cançó d'autor clàssica. Aquesta, Entramos en Acuario, és de 1984, que portava com a títol genèric el d'aquesta cançó, que va ser la més popular del long play. Solo soy un ser humano. Malauradament, Joan Bautista ens deixava molt jove, el 2008, a la ciutat de Barcelona. Hi ha un especial del Cocodril dedicat a ell. El trobaràs a ivox.com.

0: Sí, era original, era diferent. Era Joan Baptista Homet. Com et deia, a ivox.com, si a buscar poses, especial Cocodril Club, Joan Baptista Homet, trobaràs un programa amb moltes opinions sobre ell, amb moltes de les seves cançons, en diferents versions de l'homenatge que se li va fer el 2008, poc després de que ens deixés. Ja veus que aquí procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ai, aquest piano! I l'escoltes a través de qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Però algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I participa. Fes-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Així ho ha fet des de Sant Cugat del Vallès l'Oriol Agell, que ens diu: hola Albert, cada vegada que sento el cocodril fas que em vinguin ganes de compartir-hi un moment. És el que té el plaer, d'aquí l'èxit de tants anys del programa a la ràdio. Bobby Troup, diu l'Oriol, era un músic de Pennsylvania que el 1946, als 28 anys, va decidir provar sort com a músic de films a Hollywood. Així que amb la seva dona Cynthia van encabir les pertinences al seu gran Buick 1941 i van posar rumb a Califòrnia. Era un llarg trajecte de 3.800 quilòmetres que anava des dels Grans Llacs fins a l'oest dels Estats Units.

Durant els 10 dies de trajecte, Bobby Troup i Cynthia van anar concebent música i lletra d'una cançó, la Route 66. En instal·lar-se a Los Angeles, Nat King Cole la va conèixer i va interpretar amb un èxit esplendorós, tant que es va convertir en un estàndard reinterpretat per artistes com Chuck Berry, els Rolling Stones, Manhattan Transfer, Depeche Mode, Diana Krall o Nancy Sinatra, entre molts d'altres. M'agradaria escoltar la versió que em va fer George Benson, personal i alhora fidel a l'original. Gràcies per endavant, Albert, i l'enhorabona pel programa, que potser hauria de sortir al llibre dels rècords Guinness, tant de bo. Gràcies a tu, Oriol, i aquí la tens, en la versió de George Benson, ara.

Six. Realment brillant, com no podia ser d'una altra manera. Perquè ell és George Harrison. Una versió relativament recent, publicada el 2013. En un àlbum de tribut a Nat King Cole, que es va dir Inspiration. Però aquí ens agrada jugar amb les versions, i en aquest cas ens fa molta gràcia recuperar la primera de les versions, que, com deia l'Oriol, va ser de Nat King Cole. Però sabeu quan? La primera es va publicar el 1946 i es va convertir ràpidament en un èxit. Va arribar als primers llocs de les llistes de rhythm and blues i pop de Billboard.

0: to this timely tip.
1: El gran Nat King Cole.
0: When you make that California trip.
1: Nascut a Alabama el 1919.
0: Get your kicks on Route 66.
1: Que morí el 1965 a Santa Mònica, Califòrnia. Intèrpret de jazz, de swing, que aquí va ser molt més popular en unes adaptacions de boleros molt maques, amb un accent espanyol macarrònic que va fer molta gràcia. Però poca broma, Nat King Cole va vendre més de 75 milions de discos. I entre tantes i tantes versions de la Route 66, no podem oblidar la curiosa que van fer els nostres amics T-Rex. Curiosa perquè la lletra no té res a veure amb

Estava dedicada a un club, a una sala de ball del carrer Gran de Gràcia, que es va convertir en mítica, com diu la cançó, pequeña, pero bien. Un club on sovint actuaven en directe els Cidex. Venga, niña, vamos, que ya nos esperan, quiero divertir.

Doncs, per presentar-te la meva especial d'avui, primer, com a introducció, poso aquest tema tan bonic, amb vinil, esclar, d'aquí els crecs, crecs. Ens agraden els gemecs dels vinils. Indiquen que s'han posat moltes vegades perquè ens han agradat molt. Recordes aquest?

corria 1978 quan la germaneta de Michael Field, Sally Oldfield, va voler provar sort també i en va tenir amb aquest tema tan bonic anomenat Mirrors, miralls. Aquests objectes que, a mesura que vas avançant d'edat, es converteixen en molt més antipàtics. I no hi ha manera d'enganyar-los, eh?

I com que Me Rose va funcionar, l'any següent ho va tornar a intentar salir al fil amb una cançó molt dolça, però que no va tenir ja tanta sort i després no han tornat a tenir notícies d'ella. Però per això avui és la meva especial, de 1979, The Sun in My Eyes, el sol en els meus ulls, autèntica dolçura irlandesa.

Quina nit tan clara. Les primeres flors de la primavera estan apareixent. Quin vent tan càlid. Puc sentir el teu cabell lliscant pels meus dits. Ets el sol als meus ulls. I vull arribar a tu com el firmament buit, perquè puguis brillar en mi com l'alba infinit i pugui abraçar-te, enmig de la tempesta.

sol en els meus ulls. Una cançó que m'ha reconfortat. Quin poder que té la música, eh? Música del cocodril. Música de cocodrils. Música de bon gust. Amb categoria. Sally Alfield, des del 1979. Espero que t'hagi agradat la meva especial d'avui. I totes les altres. Per exemple, la cara ens proposa, des de Sants, Jordi Martí, que ens diu: hola, et demano The Tunnel of Love de Bruce Springsteen, perquè em recorda molts bons temps de quan va sortir el disc.

Doncs va sortir el 87. Tu ja hi eres? Sí, jo sí. I perdre's en aquest túnel de l'amor és realment agradable.

0: Radio.
1: Cocodril Club.
2: Sí, tant de bo t'hi trobi molt a gust aquí al club. Quédate i no te'n vagis, perquè encara queden moltes sorpreses musicals per endavant. Aquesta, per exemple, és música de pel·lícula. Quina és la teva? Digue'm una música instrumental o una cançó cantada, interpretada, que formi part d'una banda sonora. A vegades hi ha pel·lícules fluixes, amb músiques exquisides. I a l'inrevés, aquí som músics. Si et va agradar la cançó, o la música i també la pel·lícula, Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà. Des de Sant Fruitós de Bages m'escriu en Valentí, que diu: hola Albert, felicitats pel programa, moltes gràcies. Et vull fer un suggeriment per les bandes sonores, la cançó Part of Me, Part of You de Glenn Frey, de la pel·lícula Thelma i Louise. Ah, sí, doncs a mi també m'agrada molt, gràcies.

You, Glenn Frey, des de la banda sonora de Thelma i Louise, dirigida per Ridley Scott, amb Susan Sarandon i Gina Davis, el 1991. Proposta de l'amic Valentí de Sant Fruitós de Bages, però, si em permets, de Glenn Frey, m'agradaria escoltar una altra també, que m'agrada molt, que té molta marxeta. I que escoltem enregistrada en directe. The heat is on.

The heat is on. The heat is on. La calor està encesa. The heat is on. El gran Glenn Frey. Dels fundadors dels Eagles. Nascut a Michigan el 1948. Que malauradament ens va deixar a Nova York. El 2016. Va fer molts dels èxits dels Eagles i també en solitari. Molt bé. Seguim davant la gran pantalla, ara amb la proposta d'en Fernando Pàmies, que diu: la cançó que escolleixo és Sweet Virginia dels Rolling Stones. Surt al final de la pel·lícula de por Sweet Virginia.

Sweet Virginia. Una pel·lícula de 2017 que utilitzava aquesta cançó dels Rolling Stones, anomenada igual, publicada originalment el 1972 en un àlbum doble. Una balada d'inspiració country i un solo de saxo fenomenal. És la banda sonora que ens ha proposat Fernando Pàmies. Gràcies per el teu correu.

0: Avui estem utilitzant com a sintonia d'aquesta secció una música molt maca que va fer Dave Grusin per la pel·lícula Enamorarse. Del 84, més o menys, protagonitzada per Robert De Niro i Meryl Streep, que aleshores eren molt joves i s'enamoraven. Ah, però ella estava casada. Suposo que moltes, però digue'm una, aquí està la gràcia, aquí està el joc, una banda sonora que t'hagi agradat especialment, no necessàriament la pel·lícula, però si la seva música sigui instrumental, incidental, o sigui una cançó cantada. Avui l'última pel·lícula que projectem és la que ens proposa el contestador automàtic.
1: Hola, em dic Eva, truco d'aquí de Barcelona i m'agradaria molt sentir una cançó que no trobo en cap lloc, que és la cançó de la banda sonora de Choose Me, interpretada per Teddy Pendergrass. M'encantaria sentir-la. Moltes gràcies.

una música realment suggerent, de Tandy Perkins. Nascut el 1950 a Carolina del Sud, als Estats Units, que va morir el 2010 amb només 59 anys. És la cançó de la pel·lícula Choose Me, que aquí es va dir Elígeme, de 1984, dirigida per Alan Rudolph, amb Kate Carradine. Una pel·lícula que mostra uns personatges que busquen desesperadament l'amor en les nits de Los Angeles. Però no acaben de tenir sort, i entre fracàs i fracàs demanen consell a la doctora Amor, Nancy Love, la responsable d'un consultori radiofònic, que en realitat no té gaire experiència ni en l'amor ni en el sexe.

0: perden gras. I un nou correu aquí a cocodrilclub@gmail.com que també ens ha agradat molt és d'en Ferran Herrera, que ens diu: Albert, escolto cada setmana amb moltes ganes des de Sant Just d'Esvern. El teu programa m'agrada molt i faig mans i mànigues per no perdre mal. Té una mica de tot: música, entrevistes, poesia, records i efemèrides. Per això m'agrada tant. Sort en tenim tots els cocodrils de que estiguis darrere l'aparell de ràdio cada setmana. Moltes gràcies. Avui et vull demanar si pots posar una cançó que fa anys que no escolto i, tot i que no sé el seu títol, la cantava, ho recordo, en Santi Vendrell, i diu alguna cosa així com: i els teus cabells blancs llueixen en blanc i negre. No et dono gaires pistes, Albert. No, perquè està localitzada, és molt fàcil, eh? Per mi, sí. Diu: em sap greu, però fa potser com 35-40 anys que no l'he tornat a escoltar enlloc i m'agradaria, si pots, cercar-la i escoltar-la novament i compartir-la amb tots els oients del programa. Fins ben aviat, Albert. Ferran Herrera, de Sant Just d'Esvern. Home, és que amb en Santi Vendrell, a banda d'una relació professional, perquè vam compartir moltes entrevistes i escenaris, hi havia i hi ha encara una relació d'amistat. Per això li vaig comentar el teu correu, es va posar molt content, i li vaig preguntar a en Santi: quins records tens d'aquella època? I ell em va dir...
1: Hola, Albert. Doncs els records d'aquella època són... bonics, són molt macos. Vam compartir coses, sincerament, que passen volant. Sembla que no, que el temps les hagi retingut en algun racó de la memòria. També volia adreçar a en Joan Herrera una forta abraçada i donar-li les gràcies pel seu record i recolzament. Adéu-siau.

0: aquesta es deia D'amagat t'estimo. De 1984.
1: El teu coll m'inspira mil petons, abocant-se'n just al tron.
0: Santi Vendrell era molt més jove que tota aquella colla dels 16 jutges, d'aquell moviment irrepetible que es va dir Nova Cançó Catalana. Va començar a principis dels 80, no va tenir potser el recolzament d'altres cantautors, però en el seu moment molta gent el seguia, omplia recintes cantant en directe amb la seva guitarra.
1: I em prens en delí.
0: Jo també, amic Santi, tinc molts bons records d'aquella època, records de ràdio i de vida. Però l'amic Ferran Herrera, de Sant Just d'Esbert, ens demanava concretament, segurament la seva cançó més comercial, Negre i Blanc. No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Tot seguit, recuperem un resum de la primera sessió de ball del Cocodril Club, celebrada a l'actual discoteca Barrocos, l'antiga discoteca No, que aleshores es deia Get Back. Era el gener de 2012.
2: Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la discoteca No, a la sala Get Back, en una nova festa Cocodril Club, que comença ara mateix.

cocodril. No hem oblidat mai les cançons d'amor, les balades d'or. Tampoc hem oblidat mai els bons costums, com ballar lents, com ballar de dos en dos.

del Hearts va ser una cançó que aquí va passar quasi desapercebuda d'un vell amic que es diu Leo Sayer. És una cançó que sempre ens ha agradat per començar coses maques, com per exemple una sessió cocodril que estem fent en directe en la tarda de diumenge, però que escoltaran en diferit a tot Catalunya a través del nostre programa per la ràdio. I a través del Facebook, les noves tecnologies ens ajuden perquè el programa de ràdio s'escolti arreu del món a través d'internet i també que en el Facebook els amics ens deixin les seves propostes per ballar les tardes de diumenge. Aquí a la mítica discoteca No, que aquest any compleix 30, perquè funciona des del 82.

Benvinguda més cordial als amics que avui ens visiten per primera vegada i a tots els habituals, els fidels. Des de fa molt, molt de temps, el programa funciona des de l'octubre del 93. Estem celebrant ja 18 anys en antena. I també l'agraïment a tots els que a través del grup del Facebook, Amigos de Cocodrilo Club, ens deixeu les vostres propostes per compartir. Això és una mica com veure una pel·li a casa en vídeo o anar al cine a veure-la, no? No és el mateix escoltar una cançó en solitud a casa teva o potser amb la teva parella o amb els teus amics que la teva cançó sigui ballada i escoltada per molts més, no? Doncs vinga, ja sabeu que aquí comencem amb lents només un quart d'hora i que aquesta festa està recomanada per parelles i per als que no tinguin parella. Amb els lents és una mica més fàcil trobar-la. Tot i que últimament les noies se'm queixen de que hi ha pocs nois sueltos i que els pocs nois sueltos que hi ha no els hi tiren els tejos. Hem de deixar el pavelló ben alt, nens. Vinga, la primera no necessita presentació, però és una cançó que la Montse Pliego vol dedicar al Robert i a la Loli perquè, segons ella, quan l'escolten, toca.

0: recordes, cocodril?
1: Estem recordant la sessió Cocodril celebrada diumenge passat a la tarda a la discoteca No, a la sala Get Back de Barcelona. Aquest és un souvenir, és un fragment enregistrat en directe perquè et facis una idea i especialment dedicat a tots aquells que per diversos motius encara no han pogut compartir una de les nostres festes. Les fem cada diumenge a la tarda. Comencem a les 7 en punt. Però no facis tard, només disposem de dues hores. Després continua la festa amb altres companys DJs, amb actuacions en directe, però la sessió Cocodril és diumenge tard entre les 7 i les 9. Sala Get Back, Aribau 242. L'accés és lliure. I si aporta, comentes que ets un cocodril, que escoltes aquest programa, et convidem a una copa de cava. Ajuda'm a fer córrer la veu. Digue-ho als teus amics. Plegats ho passem realment

Souvenirs from Souvenirs de Denis Rusos, la cançó que ens havia demanat l'Arturillo. Por cierto, ¿alguien ha visto a Arturillo? Porque han venido dos chicas ya preguntando por él en cabina. Debo estar collonido, debo estar sota el sofà. I ara una cançó per un bon amic de fa molts anys que ens ha seguit a tots els locals on hem pogut celebrar sessions cocodril. Per l'en Francesc, una preciositat de Roy Orbison, California Blue. Work.

amb aquesta preciositat la pista ja es va omplir del tot. Eren els primers minuts. Unes primeres salutacions. Unes primeres mirades. Uns guinyos. Abraçades i petonets. Ganes de viure intensament. A prop de la millor música de la història. Nous amics que es coneixen. Parelles que tornen a ballar juntets. I altres que amb aquesta música descobreixen noves parelles. Així són les sessions Cocodril de dimensos tarda a la sala Get Back.

California Blue. Una de les cançons precioses de l'últim àlbum del malaurat Roy Orbison, anomenat Mystery Girl. Corria 1988. California Blue. Era per l'amic francès. Sempre m'hi ha agradat molt aquesta peça. California Blue. California Blue. En directe des de la discoteca No de Barcelona, on cada tarda de diumenge ens trobem els amics del Cocodrilo Club, els amics del Facebook, del grup Amigos de Cocodrilo Club i els oients del programa de ràdio per ballar la nostra música. Per compartir una tarda divertida, per conèixer nous amics, per compartir una copeta. Per cert, que està aquí una de les més actives del grup del Facebook, l'amiga Carmen Canudas Terricabres, que té una cosa, ella no ho sap, però jo li explicaré. La Carmen té una cosa en comú amb l'Alicia Sánchez Camacho, la presidenta regional del PP, i és que els hi agrada la mateixa cançó. Fa poquet vaig estar amb ella, ja ho escoltareu per antena, i em va dir que aquesta era la cançó de la seva vida, la que m'ha demanat la Carmen. Del disc pòstum de John Lennon. 1980. Woman.

0: cançons mai comercialitzades. Petites històries dels Beatles i el seu entorn.
1: John Lennon. Sempre amb el record dels cocodrils de Catalunya. Era la cançó de la Carmen Canudas per compartir-la, per ballar-la plegats aquí a les tardes de diumenge, aquestes sessions cocodril que fem en directe i que molts amics escoltaran en diferit a través de les ràdios. Són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Aquí estem vivint un programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Intentant que la sessió sigui coherent, perquè cadascú durant la setmana al Facebook en demaneu una cançó, un estil, una època diferent, i després això, posat en pràctica, ja sabeu que l'objectiu d'un DJ és que la pista sempre estigui plena. I a vegades s'ha de ser més psicòleg que DJ. Vosaltres teniu en general molt bon gust, molt bona memòria, però hi ha moltes cançons que són boníssimes per escoltar per la ràdio, però que en canvi no hi ha manera de ballar-les, que resulten difícils de ballar. Bueno, les que venen ara, que m'heu demanat, jo crec que no són ni lentes ni ràpides, però són molt maques. Per tant, balleu-les com us doni la gana. La primera l'ha demanat la Esther Mayor. Va ser el primer disc del Sirex abans de que fos un disc. O sigui, els Sirex van tenir un èxit abans de que el disc estigués al carrer. I és perquè aquesta cançó la van interpretar en una pel·lícula i, degut a l'èxit, van poder gravar el seu primer disc. L'ha demanat la Esther, que és una de les que es queixa de que els homes no la treuen a ballar. O sigui que espero... I, a més, la Esther diu, esta me gustaba mucho porque era una especie de blues. Sí, senyor. Per al Leslie, que ens escolta per la ràdio sempre, un record i... Per a ti, muchacha, bonita. Muchacha.

ja fa dos anys que vam compartir amb el Sirex els seus 50 anys d'història mentre nosaltres celebraven els nostres 15 anys al poble espanyol. En una nit memorable que van venir 18.000 persones. I per sort, ells continuen en actiu i nosaltres continuem amb el programa. I l'amigo Baltasar m'ha tocat la moral. Per què ha demanat aquesta cançó, que és un dels temes del que podríem dir el meu primer amor musical, eh? Ai, Carly Simon. Sí, senyor. Primavera del 73. Eres tan creído, you are so vain.

0: escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquesta és música de cocodrils, música que no escoltaràs a cap altra discoteca de Barcelona. El millor plan per als teus diumenges tarda. Aquí al Get Back, a la discoteca no, Aribau 242.

Have You Ever Seen the Rain, la genial Creedence. Des de la discoteca, no, des del Get Back, directament a Madrid per la Sagrario. Està el Job Cuenca, no? Un dels personatges més actius del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club. Seguim amb una altra cançó d'aquelles mig lentes, mig ràpides. En qualsevol cas, una gran cançó del 1976, que és la que ens ha demanat en Job Cuenca, del grup Amèrica, que aquí es va dir Hermana Pelo Dorado, Sister Holden Hair.

0: el gol de Heather, hermana Pelo Dorado. Música per somiar i en colors. El grup Amèrica des del 76. Això era per l'amic Job Cuenca. One, two, three. Està entrant una de les poques versions que ha superat l'original, perquè l'original precisament era de la Creedence. Però segurament la van superar Ike i Tina Turner, que ens demana la Júlia Galán. Diu textualment en el grup del Facebook Amigos de Cocodrilo Club, és una versió muy electrizante. Vinga, som-hi, cocodrils, que això és una festa. Toma!
1: Cocodril Club.

0: All right. Aquesta és la marxa que portem les tardes de diumenge a la sala Get Back, a la mítica discoteca no de tota la vida de Barcelona. Arribau 242. Diumenge tarda, sessió Cocodril a les 7 en punt. All right.
1: Thank you, Tina Turner, from Mary. Des dels anys 70. Molt bona, Júlia. Això és el Cocodril Club. Podeu escoltar-lo per antena dissabtes i diumenges al matí a Ràdio Marca 89.1. La Maria Cañizares ens demana un rock de Bill Haley. Això és del 1954. I continua sent potent. Com si s'hagués gravat ahir mateix. Conserva

0: assistir Bill Haley i el nostre pare artístic. Ell va crear un dels primers rocs de la història a mitjans dels anys 50, que va inspirar el títol, la línia i la filosofia musical d'aquest programa. El See You Later, Alligator. Que aquí es va dir Hasta Luego, Cocodrilo. Aquesta és la música que ballem les tardes de diumenges, de 7 a 9. A la discoteca no, arribau 242, sala Get Back. Algú va dir... Per llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Voleu unes gotetes més de rock and roll, sí o no?

0: Estem escoltant en diferit un fragment de la Festa Cocodril de la sessió de ball d'aquest programa adaptat a sessió de ball celebrada el passat diumenge a la tarda a la discoteca Get Back, a la mítica discoteca No de Barcelona del carrer Aribau 242. Aquest diumenge tornem. Ens agradaria molt comptar amb la teva presència. No facis tard. Disposem només de dues hores per escoltar, compartir, ballar i viure la nostra música. La teva, la de la teva generació, la dels cocodrils de Catalunya. Grans èxits dels anys 60, 70, 80. Unes copetes, unes rialles. Una alternativa eficaç per combatre les avorrides i depriments tardes de diumenges. Ja està bé de passar-ho malament. Vine a conèixer nous amics. Vine amb els teus amics, amb els teus companys de feina. Vine amb la teva parella i si no la tens, et resultarà molt més fàcil trobar-la. A les sessions Cocodril, tardes de diumenges a les 7 en punt. A Discoteca No. Recorda que si a Porta dius que escoltes aquest programa, et convidem amb accés lliure i una copeta de cava.
1: Estem a la recta final de la Festa Cocodril d'aquesta tarda de diumenge. Estem fent un programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. I ara, si em permeteu, una de les propostes que ens van deixar cabina el diumenge passat, la Mercedes García, una coseta molt bona dels Status Quo. Quants anys feia que no ballaves això? Es deia Gerúndola.

Status Quo. Un aplaudiment, sisplau, per aquest Gerúndola que feia tants anys que no escoltàvem, que no ballàvem junts. Gràcies a la Mercedes García, que ens ho va proposar. I l'amic Josep Ramon Sala ens recorda Crazy Elephant, una banda que només va tenir dos èxits, que ens encantava.

0: Cristina Manzano ha vuelto a venir para saludaros. A mi m'ha fet molta il·lusió que estigui
1: Buenas
0: aquí.
1: Buenas noches, bona nit a tothom, bona nit i gràcies per estar aquí i acompanyar aquest gran company que és Albert Maya.
0: Gràcies, Cristina, per als records, perquè encara guarda el trofeig d'aquella nit, d'Apocalipse, del 86.
1: I tant, que recordo.
0: El va escanejar i el va posar al Facebook, no? El record, 86. Bueno, hay unas imágenes en vídeo d'aquella noche que un dia les colgaré perquè te vean todos, Cristina. Però ara, avui, m'agradaria que recomanessis una cançó perquè tot aquest públic no se'n vagi, perquè continuï ballant.
1: Home, com no? Rama lama, ding, dong.
0: Molt bé, Cristina. Moltes gràcies per molts anys, cariño.
1: Vinga.
0: Por cierto, bona nit. Gràcies, Cristina. Que tinc una foto amb aquesta gent, Demà la posaré al Facebook. Del 77, Rocky Sharp and the Ripley's.
2: Ram-a-lam, ding-dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong.
3: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Maya.

Sí, sí, aquest ha estat un fragment en diferit de la sessió celebrada el passat diumenge a la tarda a la discoteca Get Back, la històrica discoteca No del carrer Aribau 242 de Barcelona. Allà ens hi podem trobar novament aquest diumenge. Sí, sí, a les 7 en punt de la tarda, no facis tard. Vine a riure, vine a ballar, vine a passar-t'ho bé, vine a conèixer nous amics, vine amb la teva parella, vine si ets un single. Allà trobaràs nous amics. I no t'oblidis de dir a la porta que ets oient d'aquest programa, perquè així tindràs accés i copeta de cava gratuïta. Què més vols? És l'alternativa ideal per les depriments i avorrides tardes de diumenge. Remember, festa, sessió Cocodril. Grans èxits dels anys 60, 70, 80, cultura de club, cultura musical. Gent amb ganes de passar-s'ho bé.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril

Loretta Kelly y Johnny Hathaway, Black Together Again.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El virus del papiloma humà és cosa de tothom. De fet, els canvis en la conducta sexual dels homes de més de 45 anys, amb un augment significatiu de contactes i de relacions sexuals esporàdiques després d'un divorci o del final d'una relació llarga, i el fet de no estar-ne vacunats està provocant darrerament un augment d'aquests virus, d'aquest tipus de virus, sobretot entre homes que tenen entre 60 i 70 anys. De les patologies principals vinculades al papiloma, de la simptomatologia i de com prevenir-lo, avui en parlem amb la coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Susana Muñoz. Què tal? Molt bon dia i benvinguda.
5: Hola, què tal?
4: El virus del papiloma humà s'està convertint, deia, en la infecció de transmissió sexual més freqüent, podríem dir, o una de les més freqüents?
5: Sí, el que passa és que també té a veure amb el comportament, no? O sigui, és un virus que, de fet, hi ha més de 200 serotips d'aquest virus. I és molt freqüent perquè la transmissió és molt fàcil. O sigui, és pell amb pell o amb qualsevol tipus de contacte íntim sexual, no? Uh-huh. Amb sexe oral, sexe vaginal, sexe anal, però el contacte és pell amb pell. Això vol dir que tot i fer servir el preservatiu, que sí que disminueix i ajuda a prevenir la infecció, no és una prevenció al 100% com amb altres coses, no? Uh-huh. I llavors, bueno, sí, és bastant fàcil. De fet, aproximadament el 80% de la població que ha tingut relacions sexuals en algun moment de la seva vida entra en contacte amb el virus.
4: Mm-hmm. Que no vol dir que es contagi?
5: Que no vol dir que es contagi, sobretot no vol dir que emmalalteixi, no? O sigui, com entrar en contacte amb el virus moltes vegades no vol dir absolutament res, no? És com tenir
4: perquè
5: una...
4: tenim, si tenim un sistema immunològic, diguéssim, enfortit, és capaç d'eliminar-lo per si sol, el nostre organisme.
5: Sí, de fet... la majoria de gent és el que passarà amb un període, normalment es calcula que entre un any o dos anys tu pots entrar en contacte amb el virus i amb el període d'un any o dos anys o menys l'elimines i no ha passat res i moltes vegades no t'has enterat.
4: Uh-huh. No vol dir que no l'hagis transmès, entenc, no?
5: No vol dir, és que és el que et comentava, o sigui, estem parlant de... hi ha dades que diuen 70, però hi ha dades que diuen fins al 80% de la població algun cop entra en contacte, o sigui, és com un encostipat. Mm-hmm. Sí. Realment no és algo que puguem posar en el mateix calaix que les altres infeccions de transmissió sexual. Mm-hmm. Sí que està generant com molta alarma, com molta alerta, no? Jo em trobo moltes vegades a la consulta gent que ve molt espantada i realment la meitat de la consulta me la passo tranquil·litzant a la persona, no? I dient-li tranquil, que això moltes vegades no vol dir absolutament res.
4: Ens explicava que hi ha més de 200 serotips.
5: Sí.
4: I aquests serotips es diferencien, es classifiquen segons un risc baix, no? De patir una malaltia com pot ser, o derivar una malaltia com pot ser un càncer, no? De diferents, sí, tipologies, i risc alt.
5: Sí, sí, dels que hi ha, doncs sabem que n'hi ha alguns que estan més relacionats en provocar una alteració celular allà on hagin entrat, no? Que pot ser, jo que sé, al canal anal o a la vagina, al coll de l'úter, que a la llarga, en un període molt llarg, molt llarg, parlem de més de 10 anys, podrien esdevenir un càncer. Mm-hmm. Evidentment hi ha persones i persones i situacions, i no és el mateix una persona que està, que no té cap altra més patologia, o una persona que té alguna altra malaltia, o a partir d'una edat, també, no? Mm-hmm. El que tu comentaves d'aquesta notícia, no?, que ha sortit ara dels
4: homes. Aquest increment en homes, sobretot de
5: més edat
4: avançada, no?
5: Bueno, també parlem d'una franja d'edat amb el que el sistema immunitari ja comença a fer una mica de davallada de manera natural, no?, per l'edat. I és veritat que són condicionants, pues, que pot ser que hagis tingut una parella estable durant molt de temps, no?, i llavors... no hagis estat...
4: En certa manera hagis estat protegit,
5: exacte,
4: no?, del virus,
5: no?
4: De manera natural. Uh-huh. Uh-huh. Per centrar-nos, què és exactament, no?, el papiloma? Parlem d'un virus, no? Què, uh-huh, és? Com ens transmet i quina és la seva simptomatologia, si és que la té?
5: Pues és això, és un virus que té més de 200 serotips i que es transmet, com t'he dit abans, pell en pell o en contacte amb les mucoses, per sexe anal, oral, vaginal. I el fet dels símptomes, pues és que no dona símptomes, perquè en realitat pot ser que et doni berrugues, o sigui, que són com uns voltets així rugosos, les típiques berrugues que, que coneixem a la zona íntima, o si comença a donar alteracions a nivell celular, fins que no esdevé important aquest canvi celular, tu no notaràs res.
4: Mm-hmm. Però sí que es pot detectar en una citologia, en el cas de les dones.
5: En el cas de les dones.
4: I en el cas dels homes?
5: Depèn de... O sigui, si parlem d'homes que tenen sexe amb homes i que, a més, tenen una altra patologia, com una immunosupressió o són portadors de l'OVIH, poden entrar en un sistema preventiu de càncer anal on nosaltres mirem l'alteració celular del càncer anal, o sigui, d'aquest virus a nivell del canal anal. Però, i això és una consulta molt freqüent, els homes que tenen sexe amb dones, no tenim cap test diagnòstic preventiu.
4: Perquè no es fan cribratges.
5: Perquè no existeix. O sigui, no existeix el test amb homes que tenen sexe amb dones. Nosaltres sí que podem mirar a nivell del canal anal o a del cèrvix, ¿vale? Però una persona que no té símptomes, que no té berrugues i que no té, entenem que no té un càncer ni orofaringe i no té un càncer anal, que llavors sí que haurien fet una biòpsia, no hi ha cap mètode. Si jo em trobo molt a la consulta que venen...
4: Però el mètode és el mateix que per als homes que tenen sexe amb homes. El que passa és que no s'aplica, no?
5: Però si no tenen sexe anal, nosaltres no li podem mirar una alteració del canal anal. No té, i de fet no, no entra entre la cartera de serveis. No? Però el virus del papiloma, tu no pots fer-li una mostra d'orina a una persona i veure si té el virus del papiloma.
4: A més, estem parlant d'una generació, no? Aquesta dels anys... persones que tinguin 50, 60, 70 anys, no? Que no està vacunada. I no sé si pensa vostè, no? Que tenen prou consciència sobre la salut sexual.
5: Bueno, jo crec que és una generació que va viure en un altre context social, no? Que van viure una altra història i que sí que és veritat, però això no només ens ho trobem amb homes, sinó també amb dones, no? Que han tingut una història, una relació moltes vegades estable durant molts anys, 20 anys o així, es separen i salten al món de conèixer noves persones i moltes vegades el primer que pensen entre el col·lectiu heterosexual és més no quedar-se embarassat, i com que moltes vegades això ja no passa, no? Perquè pues, la dona està menopàusica o el que sigui, el tema de fer servir preservatiu, la veritat és que no està tan inculcat, no? Però bueno, amb la gent jove també ens ho trobem, o sigui que la gent jove avui en dia en general
4: utilitza poc el preservatiu.
5: Sí, hi ha menys ús al preservatiu. També és veritat que nosaltres podríem dir que tenim un biaix perquè treballem amb infeccions de transmissió sexual, aleshores veiem la gent que no ha fet servir el preservatiu, però les dades també van a favor, o sigui, els números no només de l'UBPH, sinó els números de totes les infeccions de transmissió sexual són molt alts.
4: I a què s'atribueix aquesta, podríem dir, despreocupació, no?, per l'ús del preservatiu, tot i ser coneixedors de l'existència, doncs, de malalties de transmissió sexual?
5: Pues és que jo no sé si són coneixedors, eh? Mira què et dic, perquè jo a vegades a la consulta dic, uau, però sembla que hi ha molta informació,
4: però no arriba.
5: Però no arriba. O sigui, és veritat que jo no em dedico a anar als instituts, no és la meva feina, jo no estic en aquest esglaó de la cadena, no? Jo estic en l'últim esglaó, diguéssim, no? Però m'arriben i penso, aquí ha fallat algú, perquè jo no sé si hi ha tanta informació com ens pensem que hi ha. No? Una cosa és que la tinguis a l'abast, l'altra que la vagis a buscar. No? O sigui, moltes vegades...
4: I l'altra que em facis cas.
5: I l'altra que em facis cas, no? Són com tres coses. Però que moltes vegades nosaltres busquem la informació quan tenim un problema, però no sé si la busquem abans de tenir el problema, que és quan, en aquest cas, no? Quan entra el tema de l'autocuidado, que al final és fer servir mesures que no només són el preservatiu, en funció de les pràctiques sexuals que tu tinguis, hi ha moltes més mesures de prevenció que pots fer servir, des de vacunes a l'ús de la PrEP, o sigui, hi ha moltes coses més enllà del preservatiu.
4: Quina és la previsió, no?, de cara a anys futurs? Ho dic perquè estàvem parlant d'aquest auge, no? El 80% de les persones estarem en contacte amb el virus del papil·loma humà en les nostres relacions sexuals al llarg de la vida, no? Sí que és cert, doncs, que hi ha aquest factor de desprotecció, podríem dir, no?, per les persones de més edat. Ho dic perquè ja fa aproximadament una dècada, i ho dic una mica així de memòria, no?, que es va començar a vacunar les dones. Exacte. Hi ha aquest factor de protecció. Mm. Fa 2-3 anys aproximadament, que també es vacunar els nens, si no m'equivoco, nens d'entre 11 i 12 anys, ja? Sí. 6è de primària, més. És quan s'administra, no,
5: sí,
4: la vacuna?
5: Sí. De fet, és més. Les dones des de... Perquè jo diria que era del 97, i els nois des del 2011, que es vacuna dintre del calendari escolar, a l'últim curs de primària. Sí, sí, 5è, 6è de primària.
4: Vull dir que hem de preveure que en uns anys la incidència del virus vagi a la baixa.
5: Exacte.
4: Però encara passaran anys.
5: Però encara passarà, sí. De fet, és algo, de fet, amb dones sí que s'ha vist i està super demostrat que la vacuna funciona fantàsticament i que redueix el risc de càncer en números molt, molt, molt, molt alts, no?
4: És una única dosi?
5: No. O sigui, bueno, ara en primària estan posant només una dosi. Després, durant un temps sí que s'havien fet servir dues dosis i ara depèn de la situació. Ja... Si ara, per exemple, la vacuna no només es fa servir en nens abans que acabin la primària, sinó que si, per exemple, tenim una dona on s'ha detectat una alteració a nivell del coll de l'úter, en funció d'aquesta alteració també se li indica la vacuna si no n'estava vacunada abans.
4: Una persona pot sol·licitar ser vacunada a títol individual o no?
5: Sí, de fet, hi ha grups, o sigui, avui en dia la vacuna, per exemple, amb nois que tenen sexe amb nois, també entra dintre del calendari vacunal, encara que s'hagi passat aquesta franja d'edat, vale? I amb persones que tenen alguna immunosupressió o que tenen l'UVIH, també està indicada aquesta vacuna. I tu, de manera... Si no estàs dintre d'aquests grups, que no m'estendré ara, però si no estàs dintre d'aquests grups o no estàs dintre d'aquesta franja d'edat, però vols posar-te la vacuna, tampoc hi ha cap problema, tu te la pots posar. El que no et podem assegurar és què passa, perquè d'alguna manera, si tu has sortit tot, no?, tot bé, tot negatiu en el teu cribatge ginecològic... Bueno, pues et posem la vacuna perquè tu voluntàriament te la vols posar, però no està dintre de la cartera de serveis.
4: Quins tipus de càncer poden ser provocats pel virus del papil·loma humà?
5: Està relacionat amb càncer del coll de l'úter, que és el que més coneixem.
4: També el 99,9% dels casos de càncer de coll d'úter estan provocats, en el cas de les dones, doncs, pel virus del papil·loma, no?
5: El que passa és que també tenim un servei que funciona, jo crec que bastant bé, per no arribar aquí, no? O sigui, tot el tema dels cribatges, tot el que molta gent diu a la citologia, al Papa Nicolau, tots aquests controls que fem amb llevadores i amb ginecòlogues, fa que molts pocs casos arribin a càncer, no? Però, bueno, sí que és cert que és més d'un 99%. Després, el càncer anal, normalment són homes que tenen sexe amb homes, i l'orofaringe, que és un tipus de càncer que també s'ha vist que està un tipus de càncer orofaringe que està relacionat amb el virus.
4: No sé si hi ha algun altre tipus de fàrmac en estudi per mirar de prevenir aquesta malaltia.
5: Hi ha algunes coses que sí que estan una mica fora del circuit, diguéssim, més clàssic, no? Com, bueno, i sé que s'estan fent estudis amb tècniques d'ozono i així, i a vegades sí que jo em trobo pacients que m'expliquen que han fet tècniques més al... no sé quin adjectiu fer servir, alternatives, no? Potser com...
4: Fora d'aquesta cartera, de la Seguretat Social.
5: És fora de la Seguretat Social. No tinc expertesa per parlar d'això com per dir-te funciona o no funciona. I jo crec que al final un sistema immune sa és el més important, i això sí que són les coses bàsiques, que és no fumar. O sigui, això sí que és veritat. El tabac està superrelacionat amb l'UVPH, eh? No fumar, tenir una vida, el que sabem que és una vida sana, no? O sigui, menjar bé, dormir les hores que hem de dormir, evitar l'estrès, bueno, el de sempre, no? O sigui, tenir un sistema immune sa és el que més ajuda, i sobretot ho veiem nosaltres molt amb les berrugues. O sigui, gent que ve amb berrugues molt... molt extenses o així, i els hi estem fent tractament, i jo sempre els hi dic, tens una excusa més per deixar de fumar, perquè deixaràs de fumar i això millorarà moltíssim. I també ve la gent molt contenta que et diu, mira, he deixat de fumar
0: I a més de deixar de fumar, pues, i moltes vegades és que comencen a marxar soles les berrugues. O sigui, és, realment està molt, molt relacionat amb el tabac.
4: Molt bé. Per tant, sistema immune ben enfortit i després l'altra eina que tenim, el preservatiu, que tot i que potser no ens assegura el 100% dels casos per aquest contacte, diguéssim, pell amb pell, no? Aquesta facilitat de transmissió del virus del papiloma humà, que és del que avui estem parlant, doncs sí que és, diguéssim, una barrera important, a l'hora d'evitar la transmissió d'aquesta malaltia, d'aquesta ITS, d'aquesta malaltia de transmissió sexual, però també moltes altres. I per tant, en aquí doncs sí que cal ser responsables. Susana Muñoz, coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias. Gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Moltes gràcies.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Toca parlar, doncs, d'hort, és el que feia referència ara quan parlava d'Albert, perquè és un moment que volem dedicar a repassar què és època per conrear, si tenim algun espai a casa, doncs, per tenir un petit hortet, no? I quines són, doncs, les peces del nostre hort que ara estan a punt, ja han madurat i estan a punt per ser collides.
6: Molt bé, doncs, bueno, algunes es cullen ja i altres estan a punt. Les que estan a punt serien, bueno, a punt encara falta una mica, serien pèsols, faves, tirabecs, el que tenim que anem ja collint i es va fent, bueno, les carxofes també encara s'han de collir, enciams, escaroles, espinacs, bledes, fonolls, colraves, pèsols, tirabecs i faves, que sí que ho he dit, bròcolis, bròquils, coliflors, tot això, doncs, és clima d'hivern, cols, els alls tendres, que ja estan aixecant el caparró, totes, i, bueno, i al voltant doncs, totes les aromàtiques, i els micacos, que també ja estan florits, apuntant ja per fer, començant petitons ja, perquè és la primera fruita que ens arriba, no?, per maig.
4: I ara és moment de plantar? De plantar què?
6: De plantar, ara estem preparant, encara plantant, no?, per exemple, hi ha coses que són sempre, no? Que, bueno, els espinacs encara es poden anar plantant també, perquè així es van venint. Espinacs, enciams, doncs, és sempre, però estem preparant ja espais per, amb un mes, amb dos, potser, ja començar a posar, doncs, l'estiu, no? Mongeta tendra, tot el que són, doncs, tomates, esbergínies, bueno, sí, esbergínies, pebrots...
4: Encara t'haurem d'esperar al final de l'hivern,
6: sí,
4: per
6: sí,
4: això.
6: Sí, sí, sí, tot això estem preparant la terra, que de fet amb totes aquestes pluges ha anat bé, també, doncs, quan la terra està molt mullada no s'ha de tocar, hem d'esperar que arribi al seu punt, perquè si no la compactem i llavors les arrels els hi costa molt de fer el seu camí.
4: Molt bé. Doncs, Dolors, avui ja tenim aquí, a més, coincidint amb una setmana amb què hem vist tots aquests talls a les carreteres que ja s'han aixecat, però per part de diguéssim, tota la comunitat de pagesos a Catalunya, que han alçat la seva veu per un acord que sí que té l'aval del govern espanyol, que és l'acord de Mercosur. Explica'ns una mica, doncs, com afecta a la pagesia aquest acord i per què, doncs, hem vist els pagesos efectuant aquests talls de carretera, alçant la veu, els escoltàvem també ahir, doncs, que deien que sí que aixecaven aquests talls, però que estan més units, no?, i més organitzats que mai, que per tant, si no s'arriba a un acord que els beneficiï, tornaran a sortir al carrer, no?, i amb tot aquest poder, amb les seves maquinàries també. Per què no els convenç aquest acord, que, insisteixo, sí que té l'aval del govern espanyol?
6: Sí, sí, sí, sí. És així, no només de l'espanyol, però desgràcia.

0: els àmbits universitaris, científics, bueno, per tots els àmbits, menys qui té un interès especial a defensar, no? Que serien, doncs, la, bueno, en aquest cas, doncs, corporacions grans que jo penso que no busquen ni molt menys el que és la salut alimentària ni la bona producció d'aliments per la salut i per l'alimentació sostenible i bona de les persones i dels animals, sinó un benefici propi, pagant el preu que sigui, a còpia d'energies fòssils que ja sabem allà on ens duen. És que estem fent, o sigui, s'estan fent grans cimeres per mirar de que el món pugui continuar amb unes certes garanties per a les generacions futures, i en canvi es promouen maneres de fer que només responen a interessos particulars, no en aquesta, deixeu-me dir-ho així perquè és un concepte que em va agradar molt, que va fer el Papa Francesc, que deia la cura de la casa comuna, o sigui, cuidar aquest món, que és cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè està demostradíssim que tothom pot menjar. Això que diuen que no podia menjar tothom és mentida. És només aquesta agricultura industrial que busca grans beneficis i que fa grans produccions que llavors n'han de llançar una bona part perquè no arriben al seu lloc i per mantenir uns preus, no? En canvi, si es promou que cada lloc tingui la seva, el que es diu la sobirania alimentària, que és que cada país té els seus productes per alimentar-se, és que és així.
1: Tothom podria menjar i tothom podria
0: tothom
1: menjar
0: podria
1: de
0: menjar.
1: Proximitat.
0: De proximitat,
1: per tant,
0: i amb
1: també
0: bones
1: la
0: pràctiques a l'agricultura, no tirant tots aquests productes que sembla que són els que fan que es pugui produir més i són els que maten la fertilitat pròpia del sol, no? És que és tota una contradicció.
1: Dolors, doncs moltes gràcies per aquesta reflexió en una setmana, com dèiem, en què hem vist doncs la pagesia alçar-se contra aquest acord de Mercosur. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Donem la benvinguda a en Claudi Mans. Què tal, Claudi?
4: Hola, bon dia.
1: Que estàvem precisament ara abans d'obrir micròfons comentant aquesta entrevista que fèiem a primera hora del matí amb el nutricionista Abel Mariner sobre els productes ultraprocessats, que ja suposen més del 30% de la nostra dieta, que s'ha triplicat en 30 anys, i precisament, doncs, com que sé que en Claudi és també doncs, un amant d'aquestes temàtiques, no?, que giren al torn de l'alimentació i de com l'alteració d'aquests productes, no?, que és el que ens comentava també l'Abel Mariner, no estan el producte en si, sinó tots els processos tecnològics als quals ha estat sotmesos, no?, que alteren una mica doncs, la seva cadena de valors nutritius, el que ens ha d'alertar, no? I per això li proposava també en el Claudi el fer esment a aquesta qüestió.
4: Sí, sí, molt bé. Jo penso que la paraula ultraprocessat no està ben definida, i això ho diuen, no ho dic jo, això ho diuen entitats que es dediquen.
1: Ho deia el mateix Abel Mariner,
4: doncs,
1: també.
4: I com que no està prou ben definit, podem fer passar per ultraprocessat qualsevol cosa que tingui més de dos components. O sigui, hi ha una definició que diu que ultraprocessat és allò que té cinc components o més, i és clar, això és una definició que no val per res, perquè cinc components o més ho té moltíssimes coses, algunes bones i altres dolentes. Llavors, jo penso que hauria de ser bastant més precisa la cosa. Bé, per això l'Abel Mariner en sap més, o sigui que no vull interferir-li.
1: De fet, deia que mengem massa de tot.
4: Això sí.
1: Que mengem massa. I que, doncs, un bon propòsit seria mirar amb què omplim la nostra nevera i també la panxa,
4: sí.
1: I fer-ho, doncs, amb la dosi adequada,
4: és
1: la
4: el
1: proporció
4: seu
1: adequada.
4: De sempre. Sí.
1: Doncs molt bé, canviem de qüestió perquè ja sabeu que amb en Claudi parlem també doncs, de divulgació científica, eh? I abans d'entrar en matèria hem de saber també que el Claudi ha estat premiat amb els Premis Bona Plata, eh?
4: Sí.
1: Explica'ns això.
4: Bueno, els Premis Bona Plata aquests són uns premis que fa 33 anys que es fan, o sigui que ja tenen una història i que es donen especialment per la gent que es dedica a valoritzar el que en diuen el patrimoni industrial, tècnic i científic. Valoritzar el patrimoni, és a dir, destacar aspectes arquitectònics o paisatgístics o així, que tinguin un cert valor cultural i que ens facin recordar com érem, què hi havia, i al mateix temps valoritzar-ho, per això sí ens pot ser una lliçó pel futur. I jo tinc un blog, com ja alguna vegada he dit, que es diu Química a la Vista, i que ara hi ha 100 i pico d'entrades.

0: i moltes d'elles doncs, són dedicades a temes de patrimoni químic. Per exemple, vaig començar amb el Pont del Petroli, com no podia ser d'una altra manera, que diuen. Clar. I després les tres xemeneies d'allà de Sant Adrià a Badalona i coses d'aquestes. I tot això té una cosa a veure, té a veure amb el patrimoni, perquè són coses antigues. També en el blog hi tinc coses molt més modernes, per exemple, moltes fàbriques químiques de Tarragona o coses així, o coses molt més antigues encara, per exemple, el rec Comtal, tot el que té a veure una mica amb química o amb tractament d'aigua o amb transport d'aigua o amb fàbrica, amb energia i tot això. I bé, doncs un es podia presentar en aquests premis, em vaig presentar, vaig portar un recull de tot el que tenia fet fins aquell moment i al jurat li va semblar que estava bé i em van donar el premi un dels premis Bona Plata, en donen molts.
1: En aquest cas, l'ha adreçat també doncs, a aquesta divulgació del patrimoni industrial.
0: Efectivament, per la via del blog, en aquest cas.
1: Doncs, enhorabona, Claudi.
0: Gràcies. Sí, és un premi honorífic, o sigui que no donen diners per aquest premi.
1: Ja que, sí, però el reconeixement sempre és benvingut, no?
0: És benvingut,
1: no?
0: Sí.
1: Ja que parlem d'aquest premi, fem un repàs també, et sembla? Exemples del patrimoni industrial que encara trobem a la nostra ciutat.
0: Sí, n'hi ha alguns. De fet, a veure, amb això del patrimoni hi ha dues grans tendències. Intentar mantenir la cosa tal com era, fent el mateix que feia. Un exemple és l'anís del mono. La fàbrica de l'anís del mono que hi ha allà
1: a la façana marítima,
0: sí, a la platja, que ara s'ha revaloritzat molt. Doncs això és un exemple de patrimoni, perquè tenen les indústries, tenen les tecnologies que hi havia i segueixen fabricant el mateix producte. Per tant, patrimoni, encara no només patrimoni, sinó patrimoni industrial viu, funcionant
1: actiu,
0: el mateix. Però...
1: Clar, hem de pensar que Badalona va ser una ciutat motor pel que fa a la indústria química?
0: Pel que fa a la indústria química,
1: no?
0: I sí, el segle XIX. El segle XIX, i fins i tot una mica el segle XVIII. Encara no a 500 metres d'aquí, hi havia una fàbrica de sulfúric, que va ser la primera fàbrica de sulfúric que es va fer a Catalunya, i una de les primeres d'Espanya, que estan aquí amb una masia que ara estan restaurant, que es diu Cal Andal. Doncs al costat hi havia una fàbrica de sulfúric, i no en queda res, absolutament, no queda ni una paret, perquè la indústria química té la pega, per dir-ho així, de que quan està obsoleta, doncs la major part d'instal·lacions són de ferro i es poden vendre o malvendre, i el que són les parets han quedat tan contaminades en aquell temps més que llavors ho tiren tot a terra i ho arrasen absolutament. I hi ha molts exemples de plantes absolutament arrasades, eh? I fins i tot que no hi queda cap vestigi, ni queda un vestigi de per on passaven les parets. Per exemple, la Cros. La Cros van, diguem-ne, quan era un exemple de fàbrica antiga, que va venir de Sants, que va venir d'unes instal·lacions que hi havia a Sants, la van posar aquí a la costa de Badalona, bàsicament perquè hi passava el tren. El tren va ser el dinamitzador principal de tota la façana marítima, i van posar la Cros i van fabricar sulfúric durant molts, molts, molts anys.
1: Clar, és que hem de pensar també que va ser la primera línia ferra catalana, no?
0: Sí, i, per tant, i espanyola.
1: Doncs això també, i espanyola.
0: Oh, espanyola
1: això
0: no,
1: també
0: espanyola.
1: Seria un motor, no? Entenc,
0: sí, clar.
1: Per ubicar en
0: era
1: aquest
0: bàsic.
1: Entorn fàbrica.
0: Era bàsic, necessitaven dues coses. Transport de primeres matèries cap a la fàbrica, transport de productes acabats cap als consumidors, i un sistema d'energia, que normalment s'ho feien ells, i un sistema de evacuació de residus, que normalment ho tiraven a l'aigua, o sigui, tiraven al mar, o el que podien tirar, o sigui, a vegades ho tiraven a terra directament, sí.
1: Clar, hem parlat del Pont del Petroli,
0: sí.
1: També de la fàbrica de l'anís del mono,
0: sí.
1: Molt a prop, la Cassi, per exemple,
0: la Cassi,
1: no?
0: Sí, la Cassi és una instal·lació que es va quedar tota sencera.
1: Bé, a què es dedicava la Cassi?
0: Feia midons. Midons són productes que servien per fer, per exemple, aprestos de teles i coses d'aquelles. I era una indústria que no era contaminant i no utilitzava productes agressius. Llavors les parets van quedar bé, tot va quedar bé, i de fet ara està, des del punt de vista de la restauració, està restaurada per dintre, o sigui, està neta, i ara podria ser utilitzada. De fet, la Universitat de Barcelona durant un temps va tenir-la com a propietat, no sé si...
1: Ha tingut molts pretendents.
0: I després la UPC també, i volien fer-hi el museu del...
1: I ara l'Ajuntament ja ha dit que s'hi farà la Ciutat de la Música, veurem.
0: També, efectivament, ja és el cinquè projecte que jo veig que ha tingut aquesta casa. Però bé, hi ha les parets, hi ha l'estructura i, per tant, doncs és aprofitable. Mm-hmm. No sempre ha passat això. Hi ha alguns altres... Allà a prop també hi ha l'Institut de la Llauna, que en diuen.
1: I Eines Canela, també en desús.
0: Sí. Però l'Institut de la Llauna el van remodelar i en van fer un institut. Mm-hmm. Que, de fet, la meva neboda hi va anar estudiant allà dintre, mm-hmm, i es queixaven que era una mica fred, perquè, esclar, era una fàbrica. Era una fàbrica, llavors les parets doncs eren de fàbrica i les escales eren de metàl·liques i, mm-hmm, i tot plegat. Però, bé, era un institut. I això, i com aquest institut, n'hi han fet molts.
1: Si anem a l'altre extrem de la ciutat, no? A la banda, diguéssim, nord, i trobem, per exemple, l'edifici del Cristall.
0: El Cristall, sí, el Cristall. Hi havia el Cristall allà al nord, hi havia al sud i hi havia el Vidre, que eren, mm-hmm, diferents. Tots feien el mateix producte, però en un cas una mica més noble, que era el cas del Cristall. Allò no queda res, és a dir, només queden les naus i mal deixades, perquè estan pràcticament sense, mm-hmm, sense conservar i sense res. I en canvi, cap al sur, doncs ja no queden ni les parets. El que era el Vidre no en queden ni les parets.
1: Mm-hmm. I la cordelleria Ribó, que encara la seva façana, encara es manté...
0: Efectivament, aquesta façana és molt interessant.
1: I encara hi ha aquests nusos de corda.
0: Efectivament, hi ha tots els nusos de corda que, mm-hmm, val la pena d'anar a veure, si un ganes de passejar, va fins allà i mira quants nusos hi ha allà, que és difícil d'arribar a comptar quants n'hi ha entre el balcó i les... i el que és el sostre, no el sostre, la part alta, el terrat i tot, no, el terrat, la terrassa i tot, hi ha moltíssims nusos i alguns de molt complicats, és a dir, que tenen un cert valor, fins i tot.
1: I encara mantenim també xemeneies, no?
0: Sí, xemeneies.
1: A la plaça del Baix i Maria Assumpta,
0: per exemple.
1: Que també són d'antigues fàbriques que hi havia hagut.
0: Normalment les xemeneies es conserven bastant bé, perquè l'únic que ha passat per allà és fum, calent, però fum, i no estan, mm-hmm, molt derruïdes. Però el que és al voltant, doncs, ha quedat destrossat. Llavors, moltes vegades, doncs, el que aprofiten, doncs, els urbanistes és deixar xemeneies. Mm-hmm. Jo a prop de casa tinc diverses xemeneies, també.
1: Mm-hmm. I després, sense comptar amb les tres xemeneies de Sant Adrià.
0: Les tres xemeneies, aquelles és una altra cosa, que no són les tres primitives, hi ha hagut moltes xemeneies allà, mm-hmm, perquè, de fet, aquella fàbrica, aquell sistema de producció d'energia ha canviat molt.
1: Això és el que encara podem veure pel que fa patrimoni industrial, però també n'hi ha que s'ha perdut.
0: A molts, començant per la Cros. La Cros, va haver-hi un moment en el qual deien si volien salvar-ne alguna cosa, però la pròpia empresa va dir que no volia, i el motiu era perquè no volien que es veiés el que hi havia allà dintre. O sigui, era un caos total i absolut. Al final, jo vaig visitar-la un dels últims anys i realment era fins i tot perillós. Era pels que hi treballaven, perquè a part del producte que feien, que era sulfúric, doncs les condicions eren molt, molt, molt precàries. Mm-hmm. Molt precàries.
1: I una de les parcel·les que sobta veure, no?, per la seva gran magnitud, no?, i que estigui buida al centre de la ciutat, entre, mm-hmm, Coll i Pujol i al centre, és la de Can Llames, on hi havia hagut l'antiga fàbrica de Can Llames.
0: Sí. Bueno, això, esclar, els propietaris suposo que encara deuen ser la família Llames. Em sembla que... Mm-hmm. Sembla, no n'estic segur. I, és clar, és un espai que suposo que deuen voler valoritzar en un moment o altre, sigui com a naus industrials per a altres aplicacions, o sigui el propi terreny té un valor, té un valor important, mm-hmm, i per tant suposo que ho volen conservar.
1: De fet, l'Ajuntament hi té, no sé si és ja propietat de l'Ajuntament, ho dic perquè l'Ajuntament i ha mantingut conversa recentment també amb el Departament, entre d'altres, de Justícia de la Generalitat, perquè hi volen doncs ubicar-hi allà una ciutat de la justícia, i també s'ha parlat de traslladar-hi les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb
0: això
1: la qual
0: no coneixia.
1: Ens estalviaríem també doncs aquesta necessitat de mobilitat a la muntanya de Can Rut, i més enllà doncs de fer-hi pisos, que també és el que es planteja.
0: És una altra possibilitat.
1: De moment el que tenim és això, és un solar gegantí en aquest espai entre Coll i Pujol i els pisos de Quinta Elvira, que li diem. Altres indústries que han desaparegut, per exemple la Pier.
0: Sí,
1: no?
0: La Pier era una indústria molt important, molt novedosa, molt important en el seu moment, que fabricava productes que transistors, que normalment transistors no els aparells, sinó el que diríem ara els xips, no? I que en aquell moment va ser una novetat absoluta, i es anava a visitar, i tothom anava a visitar, i jo vaig anar a visitar en el seu moment quan la van inaugurar, i era, estava molt bé, molt interessant, molt neta, molt diferent d'altres indústries, perquè era una indústria, esclar, amb sales blanques, i per tant, doncs allà no hi podia haver contaminació, i estava molt ben feta, molt ben feta.
1: Per què és important, Claudi, què et va portar a tu, per exemple, a obrir aquest blog, no?, dedicat també a la difusió del patrimoni industrial de la ciutat?
0: Bueno, el blog aquest, bàsicament, era per difondre difondre la indústria química i difondre el com tenim els productes químics en, a casa, per exemple. És a dir, com s'arriba des d'uns productes, des d'unes primeres matèries, que són aire i aigua i minerals i tot això, com s'arriba al final doncs, a tenir una ampolla de plàstic, per exemple. I això em portava a fer veure què és el que veiem nosaltres de la química quan caminem. Caminem pel carrer i veiem coses que havien sigut química o són química. I aquesta cosa em va cridar doncs, l'atenció i vaig anar-hi posant doncs, exemples de diferents instal·lacions, diferents empreses, diferents fets, o sigui, no fets, instal·lacions, bàsicament, químiques. I bé, i això es va anar estenent i per ara en tinc 100 i pico d'entrades i el fet de que hi ha molts museus a Catalunya dedicats a aspectes concrets d'indústria química, per exemple el Museu del Suro, o el Museu de la Pell o el Museu del... de... molts museus no s'ha acut l'últim que vaig visitar que va ser la setmana passada però ara no el recordo
1: amb tants segurament sí, no, ha,
0: bàsicament és un sistema, o sigui, n'hi ha molts, però 27 d'aquests museus formen part d'un sistema que se'n diu el sistema dels Museus Nacionals de Ciència i Tècnica de Catalunya. La central està a Terrassa, el museu aquell,
1: amb el tèxtil,
0: el tèxtil,
1: no?
0: Sí. I llavors n'hi ha de temàtics, n'hi ha de molts de temàtics. El Museu del Paper vaig estar, això no recordava ara, el Museu del Paper. Tot això són productes que es fabriquen mitjançant processos que en bona part són, en alguns casos, vaja, són processos químics. Llavors explicar com es fa i com es feia i tot això jo trobo que és interessant per coneixement en general, per la cultura en general i per si això serveix per algunes vocacions, de dir, mira, està bé aquest món. I això és el que estic
1: com a font d'inspiració. Doncs, Claudi, ha estat un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí i fins a propera.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i també els Germans Trias i Pujol a Badalona s'han convertit en els dos únics centres de referència a l'estat espanyol per cirurgies del trastorn del moviment. El Ministeri de Sanitat ha designat aquests dos centres catalans com a referents estatals per realitzar operacions que estan relacionades, per exemple, amb el Parkinson, però també amb la distònia i amb els tremolors essencials. Avui en parlem aquí al Badalona Matí amb la neuròloga de la Unitat de Trastorns del Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Lourdes Ispierto, què tal? Molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
1: Els Germans Trias i la Vall d'Hebron també manteniu una aliança per cirurgies del trastorn del moviment, no? Des de l'any 2019. Aquí
3: exacte.
1: Es remunta, no? Aquesta manera de treballar, aquest acord per treballar plegats. Ho dic perquè el fet que ara us hagin triat des del Ministeri també és una recompensa a aquest treball global?
3: Doncs podríem dir que en certa manera sí, és un reconeixement,
1: més que una
3: exacte,
1: recompensa,
3: a l'expertesa que hem adquirit durant tots aquests anys. També és un indicador de qualitat assistencial, o sigui, s'han de complir uns requisits molt estrictes en aquest sentit, o sigui que ens estan dient que estem fent bé les coses, però jo crec que el més important és el que segurament comentarem més endavant, que és el benefici que pot suposar pels malalts.
1: Perquè entenc que aquesta acreditació facilitarà, no?, que tots dos hospitals liderin projectes d'investigació i, per tant, estiguin finançats també en aquest sentit, no?
3: Exacte. No només comporta un benefici a nivell assistencial, perquè això permetrà que més malalts d'arreu de l'Estat es puguin beneficiar aquest tractament, sinó que paral·lelament podem ampliar les nostres línies de recerca, que ja en tenim algunes encetades en col·laboració, i obtenir més projectes finançats amb estudis fins i tot a nivell estatal o europeu.
1: La certificació permetrà que vinguin pacients, no? Ara ens deies, també d'altres comunitats que no tenien accés a aquesta cirurgia i que potser estaven condemnats a viure amb tremolors?
3: Efectivament. Aquesta tècnica, parlem de cirurgia dels trastorns de moviment, clàssicament referint-nos a la tècnica d'implantació d'electrodes, l'estimulació cerebral profunda. Aquesta tècnica és molt antiga, ja fa molts anys que està aprovada, de finals dels 90, però és veritat que la seva implementació arreu de l'Estat doncs, ha sigut irregular. No tots els territoris de l'Estat tenen la mateixa accessibilitat i a més és una tècnica que requereix de molta expertesa, llavors interessa molt concentrar aquesta expertesa en uns centres determinats, de manera que amb aquest reconeixement doncs, podrem facilitar l'accés a aquelles comunitats autònomes que potser no tenen aquesta oportunitat d'oferir aquest tractament.
1: Mm-hmm. Perquè fins al moment, quants hospitals hi ha arreu de l'Estat espanyol, se sap això, que tractin aquesta patologia o aquests símptomes associats a patologies concretes, no?
3: Jo el número total de centres no el desconec, no te'l puc dir, però sí que et puc dir, doncs, segurament són més de 10 centres, però de vegades el que succeeix també en aquest tipus de tècnica és que hi ha centres que tenen pocs pacients i no han assolit prou expertesa, no han concentrat l'expertesa que es necessita per atendre molts més malalts. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha 4 centres que ofereixen aquest tipus de tècniques, però el reconeixement com a centre SASUR el que t'està indicant és que tens prou expertesa, però una trajectòria consolidada de recerca i una qualitat assistencial com per poder assumir molts més casos.
1: Mm-hmm. Tot i ser referents, diguéssim, per igual, tant la Vall d'Hebron com els Germans Trias, de quina manera s'especialitza cadascun d'aquests hospitals, si és que ho fa, no?
3: Mm-hmm. Nosaltres vam arribar a aquest projecte de col·laboració fa ara ja quasi 7 anys, farà aquest any, per organitzar-nos de manera que l'atenció pediàtrica es concentrés sobretot allà. La majoria de casos de nens amb indicació d'aquesta intervenció s'estaven visitant allà amb els neuropediatres de Vall d'Hebron, però ells no tenien l'expertesa necessària per poder fer aquesta tècnica. En canvi, nosaltres portem ja 20 anys fent aquest tipus d'intervenció, però no teníem els pacients, no teníem els nens candidats. Llavors vam assolir aquest projecte de col·laboració per intentar que els nens continuessin visitant-se allà, que era el seu centre, on s'estaven visitant habitualment, i l'equip amb expertesa, que som nosaltres, ens desplacem allà a fer la intervenció. Uh-huh. I els adults, doncs, continuem de la mateixa manera que fèiem fins ara. S'estan visitant a Can Ruti i superen a Can Ruti.
1: Perquè estem parlant d'intervencions quirúrgiques, eh?
3: Exacte, sí. Uh-huh.
1: Quina diferència hi ha en el tractament i desenvolupament dels trastorns del moviment en infants i adults?
3: Doncs una de les diferències més importants segurament és la causa d'aquests trastorns. En nens són normalment, poden ser, el més freqüent és la distonia, això ja és una gran diferència amb els adults, on el trastorn més freqüent és el tremolor i el Parkinson, i la distonia en nens pot ser genètica, té moltes vegades una causa genètica, no és tan freqüent en adults, i també pot ser secundària a malalties minoritàries. Uh-huh. O sigui, la causa ja és una diferència important, i després l'impacte que tenen aquestes malalties en edat pediàtrica. Penseu que de vegades els nens debuten amb edats de 7 anys, 8 anys, i això té molta interferència en l'escolarització, l'adquisició de la lectura, de l'escriptura. En adults l'impacte és diferent. Normalment, ja he dit, les malalties més freqüents són Parkinson i tremolor essencial. Són malalties habitualment degeneratives, no hi ha tanta causa genètica, i també tenen molt d'impacte, però en altre sentit, en tasques més activitat laboral, tasques de la vida quotidiana...
1: Mm-hmm. Clar, potser hem escoltat més a parlar de Parkinson o de tremolors, no? Però no tant de distonia, no? En què consisteix exactament aquesta patologia?
3: La distonia és un trastorn del moviment on pot haver-hi hi ha una contracció involuntària d'uns determinats músculs que provoquen una torsió, es torcen i poden agafar postures anòmales. Uh-huh. Es torsiona el coll, es torsiona el braç, i a més, de vegades et pot acompanyar d'algunes sacsejades brusques. Uh-huh. I aquest moviment impedeix, per exemple, si tu... et pares a pensar un malalt que es torsiona el braç, si és el braç la mà dominant, doncs no pot agafar una cullera, coses tan senzilles com menjar sopa, o no poden, els nens no poden escriure...
1: El tractament difereix molt d'una malaltia a l'altra, el tractament quirúrgic?
3: La tècnica és la mateixa, realment aquestes tècniques consisteixen a introduir uns elèctrodes en unes zones profundes del cervell. Aquests elèctrodes van units per sota de la pell amb un cable a una espècie de marcapassos, com el marcapassos cardíac. I la diferència seria en la zona on implantem el cervell, l'estructura cerebral on implantem l'electro de la distonia no és la mateixa que en el Parkinson o en el tremolor essencial, però el fonament és el mateix: enviar una corrent elèctrica per intentar que un circuit de neurones que estan funcionant malament treballi millor.
1: Uh-huh. I els efectes són immediats?
3: No, en aquest tipus de tècniques la resposta no és immediata. També difereix segons la patologia. De vegades el benefici el veiem més ràpid en malalts amb tremolor. Uh-huh. La distonia, per exemple, el benefici pot trigar fins i tot mesos. O sigui, el que els expliquem als malalts és que quan surtin de l'hospital, de l'ingrés després de l'operació, no notaran encara una millora significativa. Han de venir a una sèrie de visites per anar regulant aquest marcapassos i regulant aquesta corrent elèctrica fins a trobar el punt en què hi ha un benefici important.
1: Es pot retrocedir en la millora o una vegada, diguéssim, ja s'ha fet aquesta connexió, no?, correcta, doncs, de cèl·lules, com assenyalava, queda solventat el problema?
3: Les malalties, tant les tres que hem comentat, les més freqüents, tremolor, malaltia de Parkinson i distonia, són progressives. O sigui, això també és una cosa important que normalment expliquem a malalts i famílies. No estem aturant la malaltia, no la curem tampoc.
1: S'està
3: la malaltia
1: temps?
3: És progressiva, però guanyen temps de millora de qualitat de vida. Uh-huh. O sigui que continuen, necessiten un seguiment permanent i de vegades has d'anar regulant aquest marcat capaços en funció de la progressió de la malaltia.
1: Mm-hmm. Es pot intervenir més d'una vegada el pacient? Vull dir, si s'ha començat a notar ja un retrocés perquè fa aquesta millora, es pot tornar a implantar aquest sistema d'electrodes al mateix pacient o no?
3: Habitualment, quan hi ha una progressió i un empitjorament, acostumem a poder controlar-ho amb ajustaments del marcapassos amb més corrent elèctrica o canviant alguns altres paràmetres elèctrics. Però si és necessari, en alguns casos sí que hem hagut de tornar a implantar elèctrodes o bé en una altra estructura cerebral, que també se sap que poden tenir un benefici, o fins i tot hi ha casos de malalts, això és més anecdòtic, però existeixen casos de malalts que porten 4 elèctrodes implantats al cervell en diferents estructures.
1: Uh-huh. Quantes intervencions d'aquest tipus de malaltia? No parlem de Parkinson, parlem de tremolors, parlem també de distònia. Distònia ho dic bé, oi?
3: Sí.
1: O distonia?
3: Es fan servir indiferentment els
1: distonia,
3: dos. Sí.
1: Em penso. Doncs quantes intervencions es fan anualment a l'Hospital de Can Roti?
3: Nosaltres estem al voltant de les 20 intervencions en adults i quan ens desplacem a Vall d'Hebron, allà entre 8 i 10. O sigui, en total serien gairebé unes 30 intervencions.
1: A cada any, eh? I això pot ser que vagi en augment, degut també doncs, a aquesta certificació, no?, i al fet de potenciar també aquest tractament en hospitals com la Vall d'Hebron i Can Roti.
3: Efectivament, es pot incrementar el número de casos tractats per molts motius. D'una banda, doncs, aquest reconeixement ens permetrà que les altres comunitats puguin arribar, que a dia d'avui no estaven arribant. Però a més, cada vegada hi ha més informació, la població coneix molt més aquestes tècniques, de vegades reben informació a través de les associacions de malalts i el propi malalt consulta pel tractament, es detecten abans i això és també un punt molt positiu per obtenir una millor resposta. O sigui, com més abans facis la intervenció un cop el malalt té indicació, millor resultat obtindràs.
1: Mm-hmm. Per tant, el tractament precoç sempre és benvingut. Quina incidència tenen aquestes patologies en la població? Va a l'alça o es manté, retrocedeix respecte a altres anys?
3: En general, totes les malalties neurodegeneratives, o sigui, aquí estem parlant de tremolor essencial, Parkinson, però amb l'Alzheimer també succeeix. El que estem veient és que la incidència s'està triplicant en els últims anys, i en els propers anys es preveu, doncs, això, que hi haurà una triplicació.
1: En relació a l'envelliment de la població?
3: Aquest és el factor més important. Efectivament, tenim cada vegada més esperança a la vida, i el principal factor de risc per a aquestes malalties és l'envelliment.
1: El secret que tothom vol saber, com prevenim aquestes malalties?
3: Doncs, com acabo de comentar, el principal factor de risc és l'envelliment. Aquí, malauradament, encara no tenim la cura, no podem fer-hi res, però sí que...
1: No hi ha cap elixir, de moment.
3: Sí, ja ens agradaria, no? En tots els estudis repliquen els mateixos resultats. Estil de vida saludable, i això resumeix en dieta mediterrània, exercici físic, activitat intel·lectual. Això és comú a totes les malalties neurodegeneratives.
1: I socialització, no? Que a vegades...
3: Exacte,
1: també
3: activitats lúdiques... Mm-hmm. Sí.
1: Doncs és un secret, no tan secret, un secret, diguéssim, descobert ja per tothom i abastadament, doncs, també reiterat, però que sovint ens oblidem, i sembla, doncs, que ens deixem portar més per aquesta vida frenètica, per l'estrès, i no parem prou atenció, doncs, a aquest ABC tan important per prevenir malalties, que si bé podem tenir, doncs, més val, doncs, posar el nostre granet de sorra, per intentar, com a mínim, evitar-ho. Els Germans Trias, doctora, va ser el primer centre, no?, de l'ICS a portar a terme aquest tipus d'operació, de les quals avui estem parlant, però des de l'any 2022 sou també pioners en una altra tècnica, tinc entès, que és l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats per ressonància magnètica. Quina diferència hi ha entre aquestes dues cirurgies, i en quins casos s'aplica una i en quins s'aplica l'altra?
3: Sí, aquesta és una altra tècnica quirúrgica. Seria com una cirurgia sense cirurgia, però no acaba de ser més que una tècnica quirúrgica que fem servir...
1: Menys invasiva, per tant?
3: És menys invasiva, efectivament. Fem servir en aquells casos en què el malalt té contraindicacions per la implantació d'electrodes, tenen un alt risc quirúrgic per edat, per presència d'altres malalties que contraindiquen, o fins i tot de vegades quan el malalt... hi ha gent que té por a entrar a un quiròfan i fer-se una intervenció, no deixa de ser una intervenció al cervell.
1: Hi ha riscos davant d'aquestes intervencions?
3: Amb la implantació d'electrodes hi ha un risc greu que afortunadament és molt poc freqüent, si no faríem servir aquesta tècnica, que està al voltant de l'1-2% màxim, que és el risc d'hemorràgia cerebral. Repeteixo, és molt poc freqüent, però pot arribar a ser greu, i això espanta. Hi ha malalts que es tiren enrere. Llavors, gràcies a aquesta altra tècnica més novedosa, doncs hi ha un volum important de població que no podia beneficiar-se de la primera intervenció, que ara poden trobar un benefici en el seu tremolor o malaltia de Parkinson. És una tècnica menys invasiva perquè no requereix entrar un quiròfan, no requereix cap incisió, no hem de tallar res, no hem d'implantar res dintre del cervell, sinó que es fa dintre de la ressonància. Jo sempre explico als malalts, és com una espècie de làser, que no és làser, són ultrasons, però s'assembla, que el que fa és cremar les neurones que estan treballant malament.
1: I llavors la connexió es dona entre les altres que estan en bon estat, no?
3: Intenta que el circuit funcioni millor a través de les altres que estan en bon estat, efectivament.
1: Entenc que també amb aquesta altra tècnica, la de l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats, també requereix d'una rehabilitació posterior,
3: Aquí hi ha una
1: diferència. O d'un seguiment posterior, com parlàvem en l'altre cas.
3: Aquí hi ha una diferència amb la implantació d'electrodes, dues diferències importants. Per seguretat, aquests malalts només podem fer tractament en un hemisferi cerebral, en un cantó del cervell. Ha de passar un mínim de temps per poder fer l'altre. Però el benefici és immediat. Aquí, un cop surten de la ressonància, ja noten la millora. Això sí, hi ha una sèrie d'efectes secundaris que poden aparèixer en els següents dies, i això ens obliga, doncs, a fer efectivament un seguiment acurat dels malalts, i han de venir a visites també de seguiment.
1: Hem començat parlant també, doncs, d'aquesta certificació, no?, d'aquest reconeixement, i que també doncs, implicarà beneficis pels pacients, però també a l'hora de liderar projectes, no?, que rebran finançament i també fins i tot podran ser, doncs, amb equips, entenc que també a nivell internacional, no?, de cooperació internacional. I volia demanar-li en aquesta línia si més enllà d'aquest tipus de teràpia de la qual avui parlem i que potser, doncs, d'una requereix intervenció quirúrgica, de l'altra ens deia és cirurgia sense, diguéssim, aquesta intervenció més invasiva, no?, que requereix la de l'ultrasò directament, doncs no sé si s'està treballant, si la recerca passa per trobar tractaments que siguin encara menys nocius, no seria la paraula, però ja em corregirà vostè que sí que la sabrà trobar, no?, més fàcilment, doncs que siguin, diguéssim, més fàcils de cara al pacient i potser també, no?, d'aplicar de cara al professional.
3: Sí, bueno, hi ha molta recerca centrada en intentar millorar les tècniques que ara tenim, o sigui, encara es poden optimitzar més, fer elèctrodes potser més petits, marcar passos més petits, també implantar els elèctrodes en altres estructures per intentar tractar altres malalties, malalties psiquiàtriques i altres trastorns del moviment. I, efectivament, doncs, estan buscant altres tractaments menys invasius amb perfusions de medicació, medicació punxada, medicació via oral... Uh-huh. O fins i tot modificadors de les malalties, curatius. Aquí és on encara estem una mica lluny, malauradament, però és on tots estem centrant, sobretot, els nostres esforços en intentar trobar la cura a aquestes malalties.
1: Uh-huh. La recerca es fa des de l'IGTP, entenc.
3: Sí, en el nostre cas és a través de l'Institut d'Investigació IGTP, efectivament.
1: Doncs Lourdes Ispierto, neuròloga de la Unitat de Trastorns de Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
2: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Si t'agrada a les Portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.

0: A la Granada del segle XVI, en una ciutat que acaba de reinventar-se després de la conquesta, conviuen palaus renaixentistes, universitats noves de trinca, una cort d'humanistes i la realitat quotidiana de l'esclavitud. En aquest context apareix Juan Latino, esclau, humanista, poeta llatí, professor universitari, músic, marit d'una dona de l'aristocràcia granadina i figura reconeguda pels grans noms del segle d'or. Un personatge que obliga a preguntar-nos fins a quin punt l'esclavitud permetia trajectòries individuals singulars. Què volia dir directament integrar-se en la societat del Renaixement i com es combinaven talent, patronatge, origen i color de pell? Qui era realment Juan Latino? Va ser la seva història un cas excepcional, un símbol, una finestra privilegiada per entendre millor les contradiccions de l'Espanya moderna? Avui, a les portes de Troia, resseguim la vida, l'obra i el llegat d'un dels personatges més fascinants del segle XVI. Benvinguts a la biografia de Juan Latino. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Juan Latino, quan el talent trenca les cadenes. Ja veureu aquest títol tan abocador perquè l'hem posat així. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmac Molina. Benvingut, Ismael.
2: Moltes gràcies, novament.
1: Ell és historiador, màster d'Història Moderna Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. I actualment és arxiver de la Basílica de la Sagrada Família, que potser si tenim temps li preguntem algun cotilleo, no? Perquè treballar allà és...
2: Sí, aquest any és a més un any especial, eh?
1: Ismael, avui parlem, com hem dit, de Juan Latino, que així per anar fent spoilers no hi ha, que va ser una persona esclava, que es va acabar convertint en un referent de l'humanisme a Granada.
2: Sí, efectivament. O sigui,
1: s'acaba alliberant, es converteix en un referent de l'humanisme. I la pregunta inicial... Digues, però...
2: Catedràtic.
1: És que, déu-n'hi-do, no? I la pregunta és... Ell és una excepció?